0: Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, la Noguera, els bombers han controlat l'incendi que també s'ha declarat aquest dilluns després de cremar una trentena d'hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina segadora. I pel que fa a l'incendi a l'espai natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. Àngels Guanyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i en la qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost.
1: Esports.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescat Info, el Barça retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el possible fitxatge de Xevi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la general amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous.
1: Trescat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Trescat Info.
0: Tres incendis cremen a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat dels focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut, a Vilafranca del Penedès, tot i que afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
4: Hem tornat a fer la petició de la Unitat Militar d'Emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir, doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultanietat.
0: La consellera també feia una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície, de moment, de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, 11 gener.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí, han anat cap allà. Els bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: Un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
8: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
9: Intentarem, doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder, doncs, treballar, tot i que tindrem, doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit, doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
8: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
10: La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
8: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
11: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
8: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al Coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
12: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del Coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
13: El Port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
12: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
14: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible, de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
12: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
15: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
16: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
15: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
17: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
18: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i d'on bé passaran... i veurem demà el que passa.
17: Aquí hi ha famílies senceres amb el neguit que van haver de deixar casa seva.
19: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús, amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
17: De persones evacuades n'hi ha més de 10.000, de 28 comunes. El foc avança sense control i l'última dada és d'unes 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus i una cinquantena de cases afectades en menor o major mesura. El que preocupa és l'onada de calor actual i també la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha a l'oest i al nord de l'estat francès.
0: Els municipis amb risc extrem de tenir un incendi forestal es dupliquen aquest dimarts a causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 18 comarques i també 6 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
20: La situació extrema es mantindrà tota la setmana, especialment dimecres. Aquest dilluns hi havia 45 municipis en situació de màxim risc al nivell 4 del Pla Alfa. Això es duplica aquest dimarts. Les condicions extremes arriben per l'augment progressiu de les temperatures que a Ponent poden arribar als 42 graus. També per la baixada de la humitat relativa, que pot estar per sota del 10%. Això pot generar incendis importants amb un comportament violent. El nivell 4 del Pla Alfa és molt restrictiu pel que fa a les activitats al medi natural. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
21: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada ni cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
20: Un altre factor que farà créixer el risc d'incendi forestal són les tempestes seques que es preveuen al Pirineu.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5/6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les

0: l'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Més qüestions. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió del magistrat. El passat mes de juny, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el document per poder assistir aquesta setmana als dos esdeveniments. Ara, la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el 13 de juliol, que és el següent dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres. Peinado ha començat les vacances sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han explicat aquest dilluns que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va poder resoldre abans la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre aquesta petició va arribar divendres passat. Expliquen també que 3 de cada 4 ciutadans espanyols consideren que la justícia no és imparcial quan ha de processar polítics. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia que s'han conegut aquest dilluns. Els ciutadans que més desconfien de la justícia quan ha de resoldre casos que impliquen partits polítics són els que tenen entre 65 i 74 anys. Més del 80% de persones d'aquest segment d'edat dubten de la imparcialitat dels jutges. I pel que fa a les formacions polítiques, els que confien menys en la magistratura són els votants de Junts, Esquerra i el Bloc Nacionalista Gallec. Més del 90% dels votants d'aquests partits creuen que els jutges no són neutrals en els casos amb implicacions polítiques.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Veneçuela intenta tornar a la normalitat una setmana i mitja després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals arriba a les 3.535 persones. L'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però la gran epidèmia actual és la del xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
2: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar Zona Zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
3: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sean los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
2: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez. És director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatre.
4: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies, respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental, també.
2: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults.
0: 3CAT Info.

0: Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
1: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va fer

0: I la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Guinyalons és aquest Wilde, que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
1: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir, farem un musical d'això. Dic, no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts, i... un musical, però oblida't dels musicals que has fet i serà un altre codi, una altra manera.
0: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, escrits fa dos segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla en la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Guinyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
2: I abans dels esports, us expliquem que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però sí que reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
3: Esports.
2: Amb Joan Fitó.
4: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
5: Y como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
4: Ferran Torres explica cómo ha viscut la jugada del gol.
6: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
4: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. De fet, encara no n'ha encaixat cap. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamin han estat titulars. També el català del Real Madrid, Marc Cucurella. A Portugal, després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Galbiati s'ha vinculat al club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les pròximes 3 temporades.
7: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo. y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
4: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament, el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nico Ngenda, de 25 anys, i 2'11 d'alçada. Ngenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Amec d'Israel.
3: 3CAT Info.
4: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
8: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
4: Incredible finish today. Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
9: Sí, sí, molt content. Al final, avui ja, a l'estar a l'escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
4: Precisament, Balderston fitxarà la temporada vinent per l'UAE, l'equip de Tadej Pogačar. Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
10: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
4: Fortuño acabava contracte la temporada vinent a l'Espanyol femení. La davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per dues temporades. Anteriorment, Àlex Márquez havia disputat el Mundial, primer amb Honda i després amb Ducati. I a Wimbledon, el quadre masculí s'han classificat per als quarts de final l'italià Flavio Cobolli i també Taylor Fritz. En canvi, ha quedat eliminat el búlgar Grigor Dimitrov.
3: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, a l'Anoia, una altra a Sentmenat, al Vallès Occidental, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. L'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs si governa a la Moncloa. I també que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La victòria de la selecció espanyola, que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la dimissió.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ràpidament s'ha estès cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície, de moment, de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries de la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria seguida un Molló Vilanova del Camí han anat cap allà. Els bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
1: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
8: Intentarem, doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
1: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
9: La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
1: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
10: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al Coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
11: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del Coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
12: El Port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
11: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
13: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible, de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
11: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
14: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
15: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
14: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogor, Pepa Ferrer.
16: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
17: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 d'esta tarda.
16: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèbar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes de l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
19: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. ¿Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda? Pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y del peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
19: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 dies per fer un primer pago del siniestro que no serà el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Per primer cop, Hisenda obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat, una proposta que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
21: Yo creo que es una reflexión que hay que poner encima de la mesa de que no todas las comunidades autónomas parten de la misma base. Y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
20: Catalunya hi està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana, Alicia Romero, i l'extremenya, Elena Manzano.
22: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
23: Dèficits asimètrics, major desigualtat. Desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
20: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià, que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en l'1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
0: I en parlàvem al sumari, el PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox. El líder del partit mou fitxa en la recta final de la legislatura espanyola després de tancar Andalusia el quart govern de coalició amb l'extrema dreta. Són declaracions a Antena 3.
2: Quan una mujer està esperant un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones y, desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
0: Vox apunta que el text s'hauria de millorar molt si es tramités a nivell d'Espanya i assenyala que, en cas d'avortament voluntari, les ajudes s'haurien de retornar.
18: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues, Rigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
18: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la despesa militar. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia. Una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació ucraïna i les demandes de més suport de Volodymyr Zelensky. Enviat especial encara, Bruno Fortea.
4: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
4: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord i Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
6: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump i jo l'elogio per haver-ho aconseguit.
4: En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
0: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
24: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem i crec que aconseguirem posar-hi fi.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al Comitè de Tecnòcrates Palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
5: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
7: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
5: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
0: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, però confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
8: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar els agents estatals.
9: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
8: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
10: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
8: Altres testimonis han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'ls requeria des de Salut.
0: I en parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès, i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró a Barcelona. Durant la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3,5 milions d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de la iniciativa.
25: Cambios de imagen como son los de La Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano. A partir del grafismo, ahí sí, y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
1: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamin, en canvi, han estat titulars. També ho ha estat el català del Madrid, Marc Cucurella. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
11: Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino si nos echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
1: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió.
12: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto... Tiene total sentido.
1: El d'aquest dilluns també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Espanya encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial. 5 partits, 5 porteries a 0. A més, la selecció espanyola torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 16 anys. L'última vegada va ser a Sud-àfrica el 2010. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades. La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada.
18: 3CAT Info.
1: El Tour de França, victòria de Tadej Pogacar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
13: To take yellow jersey is his dream for any cyclist of
14: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
13: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
1: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogacar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa per territori català.
15: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
1: Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant amb al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. A l'equip femení, la davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada i en motor Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez abans havia competit amb Honda primer i amb Ducati després.
18: Trescat Info.

0: Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Sentmenat, al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El govern ha sol·licitat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, la Noguera, els bombers han controlat l'incendi, que també s'ha declarat aquest dilluns després de cremar una trentena d'hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina segadora. I pel que fa a l'incendi a l'Espai Natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. Àngels Guanyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i en la qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost.
1: Esports.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescat Info, el Barça retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el possible fitxatge de Xevi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la General amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà, com a mínim, fins dijous.
1: Trescat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Trescat Info.
0: Tres incendis cremen a Catalunya, una a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats. Una altra a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns. I un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat dels focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut, a Vilafranca del Penedès, tot i que afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
4: Hem tornat a fer la petició de la unitat militar d'emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultanietat.
0: La consellera també feia una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície, de moment, de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, 11 de gener.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: Un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'en Cisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
8: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
9: Intentarem doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
8: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
10: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
8: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
11: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
8: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I Artesa de Segre de la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
12: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
13: El port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
12: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
3: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
12: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
8: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
14: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
8: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
15: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
16: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i doncs bé, passaran i veurem demà el que passa.
15: Aquí hi ha famílies senceres amb el neguit que van haver de deixar casa seva.
17: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
15: De persones evacuades n'hi ha més de 10.000, de 28 comunes. El foc avança sense control i l'última dada és d'unes 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus i una cinquantena de cases afectades en menor o major mesura. El que preocupa és l'onada de calor actual i també la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha a l'oest i al nord de l'estat francès.
0: Els municipis amb risc extrem de tenir un incendi forestal es dupliquen aquest dimarts a causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 18 comarques i també 6 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
18: La situació extrema es mantindrà tota la setmana, especialment dimecres. Aquest dilluns hi havia 45 municipis en situació de màxim risc al nivell 4 del Pla Alfa. Això es duplica aquest dimarts. Les condicions extremes arriben per l'augment progressiu de les temperatures que a Ponent poden arribar als 42 graus, també per la baixada de la humitat relativa, que pot estar per sota del 10%. Això pot generar incendis importants amb un comportament violent. El nivell 4 del Pla Alfa és molt restrictiu actiu pel que fa a les activitats al medi natural. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
19: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada ni cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
18: Un altre factor que farà créixer el risc d'incendi forestal són les tempestes seques que es preveuen al Pirineu.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu Prepirineu i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres, tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà doncs, agreujant de cara als propers dies en aquesta segona una onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.

0: El passat mes de juny, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el document per poder assistir aquesta setmana als dos esdeveniments. Ara, la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el 13 de juliol, que és el següent dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres. Peinado ha començat les vacances sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fons del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han explicat aquest dilluns que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va poder resoldre abans la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre aquesta petició va arribar divendres passat. Expliquen també que 3 de cada 4 ciutadans espanyols consideren que la justícia no és imparcial quan ha de processar polítics. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia que s'han conegut aquest dilluns. Els ciutadans que més desconfien de la justícia quan ha de resoldre casos que impliquen partits polítics són els que tenen entre 65 i 74 anys. Més del 80% de persones d'aquest segment d'edat dubten de la imparcialitat dels jutges. I pel que fa a les formacions polítiques, els que confien menys en la magistratura són els votants de Junts, Esquerra i el Bloc Nacionalista Gallec. Més del 90% dels votants d'aquests partits creuen que els jutges no són neutrals en els casos amb implicacions polítiques.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Veneçuela intenta tornar a la normalitat una setmana i mitja després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals arriba a les 3.535 persones. L'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però la gran epidèmia actual és la del xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
2: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar Zona Zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
3: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sea los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
2: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez. És director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatre.
4: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies, respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental, també.
2: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults.
1: 3CAT Info.

0: Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
1: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir: farem un musical d'això. Dic: no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts. I dic: un musical, però oblida't dels musicals que has fet, i serà un altre codi, una altra manera.
1: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història, que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista.

0: escrits fa dos segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla a la vida, sinó a l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
1: I abans dels esports, us expliquem que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però sí que reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
2: Esports.
1: Amb Joan Fitó.
3: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
4: Y como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
3: Ferran Torres explica cómo ha viscut la jugada del gol.
5: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
3: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. De fet, encara no n'ha encaixat cap. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamin han estat titulars. També el català del Real Madrid, Marc Cucurella. A Portugal, després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Galbiati s'ha vinculat al club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les pròximes 3 temporades.
6: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
3: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nico Ngenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ngenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Amec d'Israel.
2: 3CAT Info.
3: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
7: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
3: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
8: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
3: Precisament, Balderston fitxarà la temporada vinent per l'UAE, l'equip de Tadej Pogačar. Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter, Ángel Fortuño, fins al 2030.
9: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
3: Fortuño acabava contracte la temporada vinent a l'Espanyol femení. La davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per dues temporades. Anteriorment, Àlex Márquez havia disputat el Mundial, primer a Monda i després amb Ducati. I a Wimbledon, el quadre masculí s'han classificat per als quarts de final l'italià Flavio Cobolli i també Taylor Fritz. En canvi, ha quedat eliminat el búlgar Grigor Dimitrov.
2: Són dos quarts de quatre.

0: Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, a l'Anoia, una altra a Sentmenat, al Vallès Occidental, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. L'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs si governa a la Moncloa. I també que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La victòria de la selecció espanyola, que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la dimissió.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, una a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ràpidament s'ha estès cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície, de moment, de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries de la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Jané.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria seguida un lloc i l'anava al camí han anat cap allà. Els bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'en Cisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
1: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
8: Intentarem doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
1: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
9: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
1: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
10: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
11: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
12: El port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
11: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
13: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
11: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
14: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
15: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i es pugui anar cap a les Gavarres.
14: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogor, Pepa Ferrer.
16: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
17: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 d'esta tarda.
16: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèbar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes de l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
19: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. ¿Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda? Pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
19: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 dies per fer un primer pago del siniestro que no serà el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del Producte Interior Brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Per primer cop, Hisenda obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat, una proposta que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
21: Jo crec que és una reflexió que hay que poner encima de la mesa de que no totes les comunitats autònomes parten de la misma base. Y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
20: Catalunya ja està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana, Alicia Romero, i l'extremenya, Elena Manzano.
22: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
23: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
20: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià, que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en l'1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
0: I en parlàvem al sumari, el PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox. El líder del partit mou fitxa en la recta final de la legislatura espanyola després de tancar Andalusia el quart govern de coalició amb l'extrema dreta. Són declaracions a Antena 3.
2: Quan una mujer està esperant un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones, y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
0: Vox apunta que el text s'hauria de millorar molt si es tramités a nivell d'Espanya i assenyala que en cas d'avortament voluntari les ajudes s'haurien de retornar.
18: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
18: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, el perfil @3catinfoviari.
0: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la despesa militar. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia. Una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació ucraïna i les demandes de més suport de Volodymyr Zelensky. Enviat especial encara, Bruno Fortea.
4: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
4: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord. I Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
6: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump. I jo l'elogio per haver-ho aconseguit. And I commend
4: him for it. En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
0: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
24: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem. I crec que aconseguirem posar-hi fi.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al Comitè de Tecnòcrates Palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
5: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
7: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
5: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
0: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, però confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
8: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar els agents estatals.
9: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
8: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
10: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
8: Altres testimonis han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'l requeria des de Salut.
0: I en parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès, i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró a Barcelona. Durant la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3 milions i mig d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de la iniciativa.
25: Cambios de imagen como son los de la Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano. A partir del grafismo, ahí sí, y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
1: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine, en canvi, han estat titulars. També ho ha estat el català del Madrid, Marc Cucurella. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
11: Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
1: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió.
12: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto... Tiene total sentido.
1: El d'aquest dilluns també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Espanya encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial. 5 partits, 5 porteries a 0. A més, la selecció espanyola torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 16 anys. L'última vegada va ser a Sud-àfrica el 2010. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades. La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada.
18: 3CAT Info.
1: El Tour de França, victòria de Tadej Pogacar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
13: To take yellow jersey is his dream for any cyclist of
14: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
13: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
1: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogacar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa per territori català.
15: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar a l'escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
1: Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant amb al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. L'equip femení, la davantera, i ara la Costa, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada. I en motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez abans havia competit amb Honda primer i amb Ducati després.
18: Trescat Info.

0: Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Sentmenat, al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i una altra a Artesa de Segre, la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El govern ha sol·licitat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, la Noguera, els bombers han controlat l'incendi, que també s'ha declarat aquest dilluns després de cremar una trentena d'hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina segadora. I pel que fa a l'incendi a l'Espai Natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. Àngels Guanyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i en la qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost.
1: Esports.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescadín Fol Barça retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el possible fitxatge de Xevi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la general amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous.
1: Trescat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Trescat Info.
0: Tres incendis cremen a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat dels focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut a Vilafranca del Penedès, tot i que afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
4: Hem tornat a fer la petició de la unitat militar d'emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultanietat.
0: La consellera també feia una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, 11 gener.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí, han anat cap allà. Els bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: Un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'en Cisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
8: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
9: Intentarem doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
8: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
10: La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
8: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
11: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
8: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I Artesa de Segre de la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al Coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
12: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del Coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostas, cap dels bombers a Lleida.
13: El Port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val? Però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
12: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
14: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible, de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
12: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
8: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
15: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
8: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
16: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
17: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i doncs bé, passaran... i veurem demà el que passa.
16: Aquí hi ha famílies senceres amb el neguit que van haver de deixar casa seva.
18: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
16: De persones evacuades n'hi ha més de 10.000, de 28 comunes. El foc avança sense control i l'última dada és d'unes 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus i una cinquantena de cases afectades en menor o major mesura. El que preocupa és l'onada de calor actual i també la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha a l'oest i al nord de l'estat francès.
0: Els municipis amb risc extrem de tenir un incendi forestal es dupliquen aquest dimarts a causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 18 comarques i també 6 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
19: La situació extrema es mantindrà tota la setmana, especialment dimecres. Aquest dilluns hi havia 45 municipis en situació de màxim risc al nivell 4 del Pla Alfa. Això es duplica aquest dimarts. Les condicions extremes arriben per l'augment progressiu de les temperatures que a Ponent poden arribar als 42 graus. També per la baixada de la humitat relativa, que pot estar per sota del 10%. Això pot generar incendis importants amb un comportament violent. El nivell 4 del Pla Alfa és molt restrictiu conflictiu pel que fa a les activitats al medi natural. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
20: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada de cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
19: Un altre factor que farà créixer el risc d'incendi forestal són les tempestes seques que es preveuen al Pirineu.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
21: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres, tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà doncs, agreujant de cara als propers dies en aquesta segona una onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió del magistrat.

0: abans la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre aquesta petició va arribar divendres passat. Expliquen també que 3 de cada 4 ciutadans espanyols consideren que la justícia no és imparcial quan ha de processar polítics. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia, que s'han conegut aquest dilluns. Els ciutadans que més desconfien de la justícia quan ha de resoldre casos que impliquen partits polítics són els que tenen entre 65 i 74 anys. Més del 80% de persones d'aquest segment d'edat dubten de la imparcialitat dels jutges. I pel que fa a les formacions polítiques, els que confien menys en la magistratura són els votants de Junts, Esquerra i el Bloc Nacionalista Gallec. Més del 90% dels votants d'aquests partits creuen que els jutges no són neutrals en els casos amb implicacions polítiques.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Veneçuela intenta tornar a la normalitat una setmana i mitja després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals arriba a les 3.535 persones. L'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però la gran epidèmia actual és la del xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
2: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar Zona Zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
3: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sean los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
2: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez. És director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatre.
4: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental, també.
2: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults.
1: 3CAT Info.

0: Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
1: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir: farem un musical d'això. Dic: no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts. I dic: un musical, però oblida't dels musicals que has fet, i serà un altre codi, una altra manera.
1: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història, que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, escrits fa dos segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla en la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
0: I abans dels esports, us expliquem que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat

0: la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però sí que reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
1: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
3: Y como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
2: Ferran Torres explica cómo ha viscut la jugada del gol.
4: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
2: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. De fet, encara no n'ha encaixat cap. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han estat titulars. També el català del Real Madrid, Marc Cucurella. A Portugal, després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Galbiati s'ha vinculat al club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les pròximes 3 temporades.
5: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
2: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament, el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nico Ngenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ngenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Amec d'Israel.
1: 3CAT Info.
2: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
6: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
2: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
7: Sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar a l'escapada, ja bastant content he quedat, Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
2: Precisament, Balderston fitxarà la temporada vinent per l'UAE, l'equip de Tadej Pogacar. Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter, Ángel Fortuño, fins al 2030.
8: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
2: Fortuño acabava contracte la temporada vinent a l'Espanyol femení. La davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per dues temporades. Anteriorment, Àlex Márquez havia disputat el Mundial, primer a Monda i després amb Ducati. I a Wimbledon, el quadre masculí s'han classificat per als quarts de final l'italià Flavio Cobolli i també Taylor Fritz. En canvi, ha quedat eliminat el búlgar Grigor Dimitrov.
1: Són dos quarts de cinc.

0: Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, a l'Anoia, un altre a Sentmenat, al Vallès Occidental, i un altre a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. L'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs si governa a la Moncloa. I també que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La victòria de la selecció espanyola, que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la dimissió.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ràpidament s'ha estès cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície, de moment, de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries de la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi, i altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Margarida de Montmelló a Vilanova del Camí han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
1: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
8: Intentarem, doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
1: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
9: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
1: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que el turó hi havia molt sota bosc per cremar.
10: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I a Artesa de Segre, la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
11: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
12: El port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
11: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
13: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible, de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
11: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i en les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
14: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
15: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
14: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogor, Pepa Ferrer.
16: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
17: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda la mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 d'esta tarda.
16: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns, a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèvar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes de l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
19: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y del peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
19: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Per primer cop, Hisenda obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat, una proposta que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
21: Jo crec que és una reflexió que hay que poner encima de la mesa, de que no todas las comunidades autónomas parten de la misma base. Y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
20: Catalunya ja està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana, Alicia Romero, i l'extremenya, Elena Manzano.
22: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
23: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
20: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià, que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en l'1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
0: I en parlàvem al sumari, el PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox. El líder del partit mou fitxa en la recta final de la legislatura espanyola després de tancar Andalusia el quart govern de coalició amb l'extrema dreta. Són declaracions a Antena 3.
2: Quan una mujer està esperant un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones, y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
0: Vox apunta que el text s'hauria de millorar molt si es tramités a nivell d'Espanya i assenyala que en cas d'avortament voluntari les ajudes s'haurien de retornar.
18: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà doncs, agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
18: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la despesa militar. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia. Una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació ucraïna i les demandes de més suport de Volodymyr Zelensky. Enviat especial encara, Bruno Fortea.
4: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
4: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord i Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
6: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump i jo l'elogio per haver-ho aconseguit. And I commend
4: him for it. En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
0: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
24: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem i crec que aconseguirem posar-hi fi.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al Comitè de Tecnòcrates Palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
5: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
7: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
5: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
0: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, però confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
8: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar els agents estatals.
9: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
8: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
10: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
8: Altres testimonis han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'ls requeria des de Salut.
0: I en parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès, i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró a Barcelona. Durant la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3 milions i mig d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de la iniciativa.
25: Cambios de imagen como son los de la Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano. A partir del grafismo, ahí sí, y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
1: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine, en canvi, han estat titulars. També ho ha estat el català del Madrid, Marc Cucurella. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
11: Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde el inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
1: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió.
12: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto... Tiene total sentido.
1: El d'aquest dilluns també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Espanya encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial. 5 partits, 5 porteries a 0. A més, la selecció espanyola torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 16 anys. L'última vegada va ser a Sud-àfrica el 2010. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades. La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada.
18: 3CAT Info.
1: El Tour de França, victòria de Tadej Pogacar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
13: To take yellow jersey is his dream for any cyclist of
14: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
13: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
1: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogacar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa per territori català.
15: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar a l'escapada, ja bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
1: Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant amb al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. A l'equip femení, la davantera i ara la Costa, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada. I en motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez abans havia competit amb Honda primer i amb Ducati després.
18: Trescat Info.

0: Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Sentmenat, al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i una altra a Artesa de Segre, la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El govern ha sol·licitat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, la Noguera, els bombers han controlat l'incendi, que també s'ha declarat aquest dilluns, després de cremar una trentena d'hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina segadora. I pel que fa a l'incendi a l'Espai Natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. Àngels Guanyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i en la qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost.
1: Esports. La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescat Info, el Barça retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el possible fitxatge de Xevi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la General amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous.
2: Trescat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: Trescat Info.
0: Tres incendis cremen a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat dels focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut, a Vilafranca del Penedès, tot i que afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
4: Hem tornat a fer la petició de la unitat militar d'emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultanietat.
0: La consellera també feia una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, 11 gener.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí, han anat cap allà. Els bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi hem treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: Un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'en Cisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
8: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
9: Intentarem doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
8: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
10: La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
8: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
11: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
8: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I Artesa de Segre a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al Coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
12: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del Coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
13: El Port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val? Però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
12: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
14: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible, de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
12: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i en les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
15: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
16: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
15: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
17: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
18: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i doncs bé, passaran... i veurem demà el que passa.
17: Aquí hi ha famílies senceres amb el neguit que van haver de deixar casa seva.
19: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
17: De persones evacuades n'hi ha més de 10.000, de 28 comunes. El foc avança sense control i l'última dada és d'unes 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus i una cinquantena de cases afectades en menor o major mesura. El que preocupa és l'onada de calor actual i també la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha a l'oest i al nord de l'estat francès.
0: Els municipis amb risc extrem de tenir un incendi forestal es dupliquen aquest dimarts a causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 18 comarques i també 6 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
20: La situació extrema es mantindrà tota la setmana, especialment dimecres. Aquest dilluns hi havia 45 municipis en situació de màxim risc al nivell 4 del Pla Alfa. Això es duplica aquest dimarts. Les condicions extremes arriben per l'augment progressiu de les temperatures que a Ponent poden arribar als 42 graus. També per la baixada de la humitat relativa, que pot estar per sota del 10%. Això pot generar incendis importants amb un comportament violent. El nivell 4 del Pla Alfa és molt restrictiu conflictiu pel que fa a les activitats al medi natural. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
1: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada ni cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
20: Un altre factor que farà créixer el risc d'incendi forestal són les tempestes seques que es preveuen al Pirineu.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
21: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres, tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona una onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió del magistrat. El passat mes de juny, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el document per poder assistir aquesta setmana als dos esdeveniments. Ara, la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el 13 de juliol, que és el següent dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres. Peinado ha començat les vacances sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fons del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han explicat aquest dilluns que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va poder resoldre abans.

0: En la magistratura són els votants de Junts, Esquerra i el Bloc Nacionalista Gallec. Més del 90% dels votants d'aquests partits creuen que els jutges no són neutrals en els casos amb implicacions polítiques.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Veneçuela intenta tornar a la normalitat una setmana i mitja després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals arriba a les 3.535 persones. L'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però la gran epidèmia actual és la del xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
2: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar Zona Zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
3: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sea los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
2: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez. És director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatre.
4: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies, respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental, també.
2: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults.
1: 3CAT Info.

0: Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
1: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir: farem un musical d'això. Dic: no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts. I un musical, però oblida't dels musicals que has fet, i serà un altre codi, una altra manera.
1: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història, que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, escrits fa dos segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla en la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
0: I abans dels esports, us expliquem que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però sí que reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades.

0: Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
1: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Mikel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
3: Y como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
2: Ferran Torres explica cómo ha viscut la jugada del gol.
4: Bueno, antes de recibir ya sabía que Mikel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Mikel.
2: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. De fet, encara no n'ha encaixat cap. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han estat titulars. També el català del Real Madrid, Marc Cucurella. A Portugal, després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Galbiati s'ha vinculat al club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les pròximes 3 temporades.
5: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
2: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament, el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nico Ngenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ngenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Amec d'Israel.
1: 3CAT Info.
2: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
6: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
2: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
7: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
2: Precisament, Balderston fitxarà la temporada vinent per l'UAE, l'equip de Tadej Pogačar. Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
8: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
2: Fortuño acabava contracte la temporada vinent a l'Espanyol femení. La davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per dues temporades. Anteriorment, Àlex Márquez havia disputat el Mundial, primer a Monda i després amb Ducati. I a Wimbledon, el quadre masculí s'han classificat per als quarts de final l'italià Flavio Cobboli i també Taylor Fritz. En canvi, ha quedat eliminat el búlgar Grigor Dimitrov.
1: Són dos quarts de sis.

0: Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, a l'Anoia, una altra a Sentmenat, al Vallès Occidental, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. L'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs si governa a la Moncloa. I també que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La victòria de la selecció espanyola, que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la dimissió.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ràpidament s'ha estès cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície, de moment, de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries de la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivint d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria de Montmelló, Vilanova del Camí, han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
1: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
8: Intentarem que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder treballar, tot i que tindrem problemes de visibilitat, ja que la nit és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
1: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
9: La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
1: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que el turó hi havia molt sota bosc per cremar.
10: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
11: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
12: El port de Comiols ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
11: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
13: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible, de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
11: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
14: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
15: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
14: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogor, Pepa Ferrer.
16: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
17: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 d'esta tarda.
16: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèvar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes de l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
19: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
19: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del Producte Interior Brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Per primer cop, Hisenda obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat, una proposta que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
21: Jo crec que és una reflexió que hay que poner encima de la mesa, de que no totes les comunitats autònomes parten de la misma base, y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
20: Catalunya ja està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana, Alicia Romero, i l'extremenya, Elena Manzano.
22: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
23: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
20: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià, que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en l'1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
0: I en parlàvem al sumari, el PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox. El líder del partit mou fitxa en la recta final de la legislatura espanyola després de tancar Andalusia el quart govern de coalició amb l'extrema dreta. Són declaracions Antena 3.
2: Cuando una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones, y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
0: Vox apunta que el text s'hauria de millorar molt si es tramités a nivell d'Espanya i assenyala que en cas d'avortament voluntari les ajudes s'haurien de retornar.
18: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrid en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
18: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la despesa militar. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia. Una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació ucraïna i les demandes de més suport de Volodymyr Zelensky. Enviat especial encara Bruno Fortea.
4: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
4: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord i Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
6: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump i jo l'elogio per haver-ho aconseguit. And I commend
4: him for it. En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
0: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
24: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem i crec que aconseguirem posar-hi fi.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al comitè de tecnòcrates palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
5: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del comitè tècnic palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
7: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
5: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
0: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, però confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
8: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar els agents estatals.
9: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
8: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
10: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
8: Altres testimonis han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'l requeria des de Salut.
0: I en parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès, i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró a Barcelona. Durant la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3,5 milions d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de la iniciativa.
25: Cambios de imagen como son los de La Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano. A partir del grafismo, ahí sí, y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
1: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine, en canvi, han estat titulars. També ho ha estat el català del Madrid, Marc Cucurella. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
11: Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
1: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió.
12: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto... Tiene total sentido.
1: El d'aquest dilluns també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Espanya encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial. 5 partits, 5 porteries a 0. A més, la selecció espanyola torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 16 anys. L'última vegada va ser a Sud-àfrica el 2010. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades. La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada.
18: 3CAT Info.
1: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
13: To take yellow jersey is his dream for any cyclist of
14: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
13: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
1: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa per territori català.
15: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bé, encara falta molt i a disfrutar-lo.
1: Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant amb fo al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. L'equip femení, la davantera, i ara la Costa, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada. I en motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez abans havia competit a Honda primer i amb Ducati després.
18: Trescat Info.

0: Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Sentmenat, al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i una altra a Artesa de Segre, la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El govern ha sol·licitat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, la Noguera, els bombers han controlat l'incendi, que també s'ha declarat aquest dilluns després de cremar una trentena d'hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina segadora. I pel que fa a l'incendi a l'espai natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. Àngels Guanyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i en la qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost.
1: Esports.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescat Info, el Barça retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el possible fitxatge de Xevi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la general amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà, com a mínim, fins dijous.
1: Trescat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Trescat Info.
0: Tres incendis cremen a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat dels focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut a Vilafranca del Penedès, tot i que afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
4: Hem tornat a fer la petició de la unitat militar d'emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultanietat.
0: La consellera també feia una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, 11 gener.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Margarida, un Molló, Vilanova del Camí, han anat cap allà. Els bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: Un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
8: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
9: Intentarem doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
8: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
10: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
8: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
11: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
8: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I Artesa de Segre de la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al Coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
12: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del Coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
13: El Port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val? Però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
12: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
14: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible, de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
12: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
8: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
15: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
8: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
16: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
17: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i doncs bé, passaran... i veurem demà el que passa.
16: Aquí hi ha famílies senceres amb el neguit que van haver de deixar casa seva.
18: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
16: De persones evacuades n'hi ha més de 10.000, de 28 comunes. El foc avança sense control i l'última dada és d'unes 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus i una cinquantena de cases afectades en menor o major mesura. El que preocupa és l'onada de calor actual i també la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha a l'oest i al nord de l'estat francès.
0: Els municipis amb risc extrem de tenir un incendi forestal es dupliquen aquest dimarts a causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 18 comarques i també 6 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
19: La situació extrema es mantindrà tota la setmana, especialment dimecres. Aquest dilluns hi havia 45 municipis en situació de màxim risc al nivell 4 del Pla Alfa. Això es duplica aquest dimarts. Les condicions extremes arriben per l'augment progressiu de les temperatures que a Ponent poden arribar als 42 graus, també per la baixada de la humitat relativa, que pot estar per sota del 10%. Això pot generar incendis importants amb un comportament violent. El nivell 4 del Pla Alfa és molt restrictiu conflictiu pel que fa a les activitats al medi natural. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
20: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada ni cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
19: Un altre factor que farà créixer el risc d'incendi forestal són les tempestes seques que es preveuen al Pirineu.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
21: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres, tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona una onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió del magistrat. El passat mes de juny, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el document per poder assistir aquesta setmana als dos esdeveniments. Ara, la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el 13 de juliol, que és el següent dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres. Peinado ha començat les vacances sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han explicat aquest dilluns que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va poder resoldre abans la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre aquesta petició va arribar divendres passat. Expliquen també que 3 de cada 4 ciutadans espanyols consideren que la justícia no és imparcial quan ha de processar polítics. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia que s'han conegut aquest dilluns. Els ciutadans que més desconfien de la justícia quan ha de resoldre casos que impliquen partits polítics són els que tenen entre 65 i 74 anys. Més del 80% de persones d'aquest segment d'edat dubten de la imparcialitat dels jutges. I pel que fa a les formacions polítiques, els que

0: a Miquel Jarque.
1: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar Zona Zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
2: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sea los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
1: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez, és director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatre.
3: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental, també.
1: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults. 3CAT Info.

0: deien un no.
1: Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
2: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
3: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir: farem un musical d'això. Dic: no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts. I dic: un musical, però oblida't dels musicals que has fet, i serà un altre codi, una altra manera.
2: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història, que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, escrits fa 2 segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla en la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
1: I abans dels esports, us expliquem que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però sí que reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
4: Esports.
1: Amb Joan Fitó.
5: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
6: Como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las...

0: ganas de ganar, las ganas de hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes, y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
1: Ferran Torres explica com ha viscut la jugada del gol.
2: Bueno, antes de recibir ya sabía que Mikel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese, y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Mikel.
1: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. De fet, encara no n'ha encaixat cap. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han estat titulars. També el català del Real Madrid, Marc Cucurella. A Portugal, després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Galbiati s'ha vinculat al club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les pròximes 3 temporades.
4: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo, y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
1: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nico Ngenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ngenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Amec d'Israel.
3: 3CAT Info.
1: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
5: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria, i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
1: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles, i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
6: Sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
1: Precisament, Balderston fitxarà la temporada vinent per l'UAE, l'equip de Tadej Pogačar. Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
7: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
1: Fortuño acabava contracte la temporada vinent. A l'Espanyol femení, la davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per dues temporades. Anteriorment, Àlex Márquez havia disputat el Mundial, primer a Monda i després amb Ducati. I a Wimbledon, el quadre masculí s'han classificat per als quarts de final l'italià Flavio Cobolli i també Taylor Fritz. En canvi, ha quedat eliminat el búlgar Grigor Dimitrov.
3: Psst. Són 6:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, a l'Anoia, un altre a Sentmenat, al Vallès Occidental, i un altre a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. L'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs si governa a la Moncloa. I també que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La victòria de la selecció espanyola, que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la dimissió.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ràpidament s'ha estès cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície, de moment, de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries de la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi, amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria de Montmelló i Vilanova del Camí han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
1: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi cap a Caldes de Montbui. Se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
8: Intentarem, doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
1: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
9: La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
1: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que el turó hi havia molt sota bosc per cremar.
10: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
11: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostas, cap dels bombers a Lleida.
12: El port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
11: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
13: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible, de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
11: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
14: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
15: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
14: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogor, Pepa Ferrer.
16: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
17: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 d'esta tarda.
16: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèvar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes de l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
19: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
19: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 dies per fer un primer pago del siniestro que no serà el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Per primer cop, Hisenda obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat, una proposta que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
21: Yo creo que es una reflexión que hay que poner encima de la mesa, de que no todas las comunidades autónomas parten de la misma base, y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
20: Catalunya ja està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana, Alicia Romero, i l'extremenya, Elena Manzano.
22: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
23: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
20: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià, que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en l'1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
0: I en parlàvem al sumari, el PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox. El líder del partit mou fitxa en la recta final de la legislatura espanyola després de tancar Andalusia el quart govern de coalició amb l'extrema dreta. Són declaracions a Antena 3.
2: Quan una mujer està esperant un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones, y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
0: Vox apunta que el text s'hauria de millorar molt si es tramités a nivell d'Espanya i assenyala que en cas d'avortament voluntari les ajudes s'haurien de retornar.
18: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrid en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres, tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona una onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
18: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, el perfil @3catinfoviari.
0: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la despesa militar. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia. Una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació ucraïna i les demandes de més suport de Volodymyr Zelensky. Enviat especial encara, Bruno Fortea.
4: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
4: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord i Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
6: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump i jo l'elogio per haver-ho aconseguit. And I commend
4: him for it. En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
0: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
24: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem. I crec que aconseguirem posar-hi fi.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al Comitè de Tecnòcrates Palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
5: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
7: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
5: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
0: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, però confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
8: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar els agents estatals.
9: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
8: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
10: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
8: Altres testimonis han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'ls requeria des de Salut.
0: I en parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès, i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró a Barcelona. Durant la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3,5 milions d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de la iniciativa.
25: Cambios de imagen como son los de la Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano. A partir del grafismo, ahí sí, y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, me creen, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
1: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine, en canvi, han estat titulars. També ho ha estat el català del Madrid, Marc Cucurella. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
11: I quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonia i la responsabilitat i professionalitat que tenen aquests 26 futbolistes.
1: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió.
12: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto tiene total sentido.
1: El d'aquest dilluns també ha estat l'últim partit en una City mundialista de Cristiano Ronaldo. Espanya encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial. 5 partits, 5 porteries a 0. A més, la selecció espanyola torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 16 anys. L'última vegada va ser a Sud-àfrica el 2010. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades. La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada.
18: 3CAT Info.
1: El Tour de França, victòria de Tadej Pogacar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
13: To take yellow jersey is his dream for any cyclist of
14: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
13: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
1: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogacar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa per territori català.
15: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
1: Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant amb fo al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. L'equip femení, la davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada i en motor Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez abans havia competit amb Honda primer i amb Ducati després.
26: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
16: Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 15 graus a Castellar de Nuc, 22 a Gandesa, 22 també a Malgrat de Mar, però sobretot amb un enorme, enorme neguit.
1: Cua, flanc, esquerra. Cua, flanc, esquerra.
2: Potenciem aquesta línia d'aquí al flanc dret.
3: A veure.
2: Sí, sí, que assegurem això.
3: I que s'obrin des d'aquí d'enrere.
0: És la feina dels bombers durant tota aquesta nit, no en un, sinó en diferents focs simultanis que tenim ara mateix a Catalunya. Aquesta simultaneïtat és el que més preocupa. Tenir prou efectius per treballar en tots els fronts. Hi ha un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, i un altre a Carme, a l'Anoia. Ara mateix, aquests dos són els principals que estan centrant l'atenció dels bombers. Són els que estan sense control, són els que amenacen cases. Sentmenat, al Vallès Occidental, Carme, a l'Anoia. Tot això sense oblidar l'incendi de les Gavarres, l'incendi del cap de setmana, que està estabilitzat, però no està controlat. Està actiu i ahir es van haver de retirar efectius d'aquest incendi per anar als altres dos. La bona notícia de les últimes hores és que vam tenir un altre incendi a Artesa de Segre, a la Noguera, i aquest sí, està controlat. Però és que, a més, hi ha l'incendi de la Catalunya Nord, hi ha l'incendi de Castelló, aquest també amb bones notícies, i, a més, no és per amargar-vos al matí, però tenim una onada de calor en què el risc és extrem d'incendi, no només avui, sinó demà. En fi, el primer és el primer. Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Realment el panorama és complicat, eh?
4: I he de dir que cal que tinguem paciència i resiliència, perquè en els mapes del temps a llarg termini ens surt que aquesta setmana i la que ve seran setmanes molt complexes, de temperatures molt altes, i per tant, no, o sigui, hem de posar el nostre cap que això no és només el que està passant ara, sinó que seguirà passant, com a mínim, fins dimarts i dimecres de la setmana vinent.
0: Per tant, molta calor i humitat baixa, no, Tomàs, també?
4: Correcte. De fet, les últimes hores la situació ha millorat una miqueta. Ara estàs parlant d'aquests dos incendis. Mm. A Caldes de Montbui la humitat està ara mateix, per exemple, a 42%, i això ja sabem que quan les humitats són més altes dona més capacitat als bombers per extingir. I a l'Anoia, per exemple, a Òdena, estan al 60% d'humitat, amb una temperatura de 10 graus i amb un vent a tot arreu molt feble. Per tant, doncs, en aquest cas, aquestes primeres hores del matí els donaran capacitat o millorarà la seva capacitat per l'extinció.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara. Val la pena que anem en directe a tots aquests incendis que comentàvem ara mateix. Insistim que aquesta onada de calor a la qual feia referència el Tomàs Molina fa que tinguem 107 municipis de 18 comarques diferents en risc extrem d'incendis. És el doble que ahir. Per tant, ahir des del govern s'insistia en aquest missatge a la prudència que ara també ens feia el Tomàs Molina. Dèiem que tenim dos incendis ara mateix actius i que preocupen, una setmana al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia. Comencem anant a l'Anoia. Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
5: Què tal? Bon dia, Freddy.
0: Aquest foc va començar al municipi de Carme, com dèiem ara. A última hora havia afectat unes 400 hectàrees, però sobretot una de les dades més cridaneres és que hi havia més de 30.000 persones, més de 30.000, a qui es va confinar, a qui es va demanar que es quedessin a casa.
5: Sí, hi ha falta d'actualització per part de Protecció Civil. Continua sent així confinats els habitants de diversos municipis: Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, també l'oest de Capellades, la urbanització de les Garrigues, Santa Margarida de Montbui, Castellolí, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. De fet, el centre de comandament dels bombers és a la Torre de Claramunt, és on hi ha entrada i sortida constant de vehicles dels bombers i també dels Mossos d'Esquadra. Per arribar-hi, per arribar aquí, hem passat per la Pobla de Claramunt, municipi també confinat. De fet, impressionava passar-hi no només per no trobar-hi ningú, només Mossos per comprovar que ningú passava, sinó, Freddy, perquè moltes cases han tingut el foc a tocar i, de fet, els laterals de la carretera que entra al poble, estan més que socarrimats, columnes de fum encara visibles a tot arreu, també alguns punts amb foc viu que hem pogut veure. A l'espera que en 3/4 d'hora aproximadament els bombers actualitzin. Hi ha mobilitzats prop de 200 efectius dels bombers, 60 dotacions terrestres, 9 mitjans aeris també. L'incendi es va originar, recordem-ho, Freddy, en una zona agrícola, però es va estendre a una superfície forestal. El 70% de la superfície afectada és terreny forestal, 25% agrícola i 5%, com dèiem, de sòl urbà. Aquí la furtó és molt i molt intensa, el fum és present a tot arreu.
0: No, a preguntar-te això, Marc, es nota el fum, eh? Es nota, sí, que encara hi ha aquest incendi.
5: Sí, sí, sí, ben bé des d'uns 20-25 quilòmetres abans d'arribar a la zona afectada, que ja es comença a notar, i aquí, evidentment, a banda de poder això veure alguns punts amb foc, també el fum és constant a tot arreu, i de fet per això els remana a la gent que es quedi a casa seva, ja no per un perill seu físic, sinó també per inhalació de fum.
0: Gràcies, Marc. Fins ara.
5: Fins ara.
0: El Marc Jurado, eh? Un d'aquests incendis que tenim actius ara mateix, a l'Anoia. Saltem al Vallès Occidental, a Sentmenat. Cristian Roldán, molt bon dia.
6: Bon dia, Freddy.
0: Cristian, aquí el que més preocupava era que el foc amenaçava urbanitzacions que els mateixos bombers han reconegut que no tenien clar que poguessin protegir les cases. Com ha anat la nit? Què en sabem, Cristian?
6: Doncs pel que ens expliquen els bombers, la nit ha estat complicada, com es preveia, però sí que es mostren un pèl optimistes. A veure, les 7 urbanitzacions del Farell, d'aquesta zona de muntanya que ja toca de Sentmenat i que també toca amb Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, segueix confinada, sobretot la part de les 7 urbanitzacions que hi ha en aquesta zona, i de fet part d'aquests veïns que viuen aquí al Farell s'han hagut de desplaçar al balneari de Caldes de Montbui per tal de passar la nit d'una manera més segura. A més, durant la nit, els treballs en aquesta zona, sobretot tocant Sentmenat, han estat constants i els bombers asseguren que les maniobres per això han estat efectives. De fet, hi han treballat prop de 56 dotacions de forma molt intensa, ens explicaven, i també diuen que el perímetre de l'incendi de moment no ha crescut. Mm. El que vol dir que tampoc s'ha reduït, però almenys no ha crescut, que és el que els preocupava especialment. Perquè us feu una idea, ja més o menys segons agents rurals. Era el càlcul que feien ahir a darrera hora de la nit. Segurament aquest matí potser aquest número va creixent, però de moment ja han cremat 90 hectàrees, però feia por que les flames, tal com avançaven, poguessin arribar a les 200, que seria una mica tot el terreny de massa forestal que tenim en aquesta zona. La intenció és que en els pròxims minuts comencin a desplegar-se ja la dotzena de dotacions aèries que hi van treballar ahir a la tarda i fins ben entrada la nit, i esperen que amb aquest reforç, mica en mica, les flames es puguin combatre o almenys controlar, que seria l'objectiu d'aquesta primera hora del matí.
0: Cristian, pel que deies, les persones que estan desallotjades o les persones que estan confinades, aquesta situació continua igual, no?
6: Sí, aquí no tenim cap actualització per part de Protecció Civil. Per precaució, ens explicaven que no preveien cap aixecament del confinament en les pròximes hores, almenys de manera immediata. Tot dependrà una mica de veure com avancen aquestes tasques d'extinció i, si més no, de control de l'incendi.
0: Gràcies, Cristian. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Aquests dos són els incendis que tenim ara mateix, el de l'Anoia i el del Vallès Occidental, el de Sentmenat i el de Carme. El de Sentmenat, com ara ens deia el Cristian, hi ha confinades algunes urbanitzacions i nuclis disseminats entre Sentmenat i Castellà del Vallès, i després ahir els bombers insistien molt en el cas del Farell, que és una urbanització molt disseminada. De fet, el cap dels bombers la va definir com cases del bosc, més que no pas una urbanització, que és la imatge que tenim al cap. Aquí viuen unes 300 persones que els veïns han agrupat per protegir-los amb ells, però els bombers deien que no està clar que puguin protegir les cases. Moltes d'elles estan fetes de fusta, tot i que ahir, a última hora, la declaració que feien els bombers deia que la cosa començava a pintar una miqueta millor i que, com a mínim, no eren pessimistes. Aquest és el del Vallès Occidental. El de l'Anoia és aquest el que tenim unes 30.000 persones a qui s'ha demanat que es confinin a casa, Sant Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, per evitar aquesta fumarada que és clarament visible, com ens deia el Marc Jurado, des d'allà mateix. I tornarem, per descomptat que tornarem en aquests incendis, però, per donar una bona notícia a aquesta hora, a les Gavarres són una miqueta més optimistes. Ahir encara no es podia donar per controlat el foc, perquè hi va haver-hi alguna revifalla al flanc dret, però Ferran García, el cap de l'operatiu, ens deia això.
7: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale? Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i es pugui anar cap a les Gavarres.
0: I encara un altre foc, Aquest també les millors de les notícies de les últimes hores. Artesa de Segre, a la Noguera. Aquest sí que està controlat. Es va donar per controlat al cap de poques hores. Va cremar unes 25 hectàrees d'una zona boscosa al Coll de Comiols. A quarts de 9 del matí hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat amb el president Illa, els consellers de Presidència, Interior, Territori, Agricultura i Bombers, agents rurals, responsables de la gestió forestal, i a més s'ha activat un comandament únic per seguir aquest seguiment per fer aquest seguiment dels focs. Insistim que el que és més important és que molts d'aquests focs són alhora. Per tant, la simultaneïtat d'aquests focs és el que preocupa ara mateix. El cap dels bombers, David Borrell, passava pel Catalunya Vespa de Catalunya Ràdio.
8: Però sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis.
0: És el que ens deia el cap dels bombers, David Borrell, al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio. Avui també parlarem amb els bombers aquí al matí de Catalunya Ràdio. El govern, igual que va passar el cap de setmana amb l'incendi de les Gavarres, ha demanat ajuda a l'exèrcit, a la unitat militar d'emergència. També s'ha ampliat el tancament d'espais naturals, una mica pel que dèiem abans, el que ens deia el Tomàs Molina, aquest risc de calor, aquest risc d'incendis que tenim en situació molt extrema. Avui ja no es pot accedir al Montsec d'Ares i al Montsec de Rubies, i continuen tancats el massís de les Gavarres, per descomptat, però també la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. Però després tenim encara aquest incendi preocupant, aquest incendi també que en alguns moments va arribar a guitejar molt, a la Catalunya del Nord. A Perpinyà hi tenim la Montse Poblet. Montse, bon dia de nou.
9: Hola, bon dia.
0: Aquí les xifres són encara més elevades, eh? 5.000 hectàrees, 50 cases cremades i 10.000 persones, Montse, que continuen desallotjades.
9: Sí, de fet, hi ha alguns canvis, perquè la prefectura de Perpinyà i els bombers ens acaben d'actualitzar dades. Aquesta nit el foc no ha avançat, bona notícia. Es manté un balanç de 4.900 hectàrees cremades, però els bombers no creuen, i aquí ve la mala notícia, que les condicions climàtiques previstes per avui, temperatures extremes, vent i una humitat baixíssima, només d'un 11%, puguin estabilitzar-lo avui.
0: Aquesta és la situació...
10: Fixar el foc el més ràpidament possible. Mais je ne pense pas
9: que... És el cap dels bombers explicant que intentaran anar el més ràpid possible, però que serà molt difícil estabilitzar aquest incendi a les pròximes hores. Aquesta nit, els bombers sí que els ha funcionat el foc tàctic per frenar l'incendi al flanc esquerre, a la zona de Trevillac, però hi han hagut de renunciar a la zona del massís d'Aspres. De tota manera, el foc no ha entrat en el massís. La confiança està posada en la feina que puguin fer els 8 hidroavions de reforç que aquest matí s'incorporen a l'operatiu de 800 bombers que estan treballant per apagar un foc que ja té un perímetre de 40 quilòmetres. El nombre d'evacuats ha pujat a 12.000 persones, perquè ahir es van haver d'evacuar els veïns de Vinçà, un poble de 2.000 habitants. Des de la prefectura de Perpinyà insisteixen a demanar-los paciència i prudència. Continua sent molt perillós intentar retornar als pobles.
0: Són 12.000 persones que estan evacuades i que entenc que estan a casa de familiars o en pavellons o en situacions així, Montse?
9: Exacte, i en hotels també, però sobretot en 16 albergs repartits per diferents municipis. Nosaltres ahir vàrem estar a Tui, que és el poble on hi ha concentrat un nombre més important d'evacuats. Hi ha unes 300 persones en la casa del ciutadà. Per exemple, aquesta nit hi han dormit 180 veïns dels pobles que van ser evacuats. En total, 27 municipis.
0: Gràcies, Montse. Fins ara.
9: Fins ara.
0: I encara l'altre foc, eh? Perquè realment el llistat d'incendis que tenim ara mateix actius no és precisament curt. Al País Valencià, aquí també hi ha bones notícies. Ahir la tarda es va estabilitzar l'incendi de Soneja, a l'Alt Palància, després que hagi cremat unes 200 hectàrees. Això sí, durant aquesta nit encara s'hi ha estat treballant, Pepa Ferrer.
11: Durant aquest matí s'espera que els 500 veïns evacuats de Suèbar puguen tornar a casa seva després de passar dues nits fora. L'incendi es va donar per estabilitzat ahir a la tarda, però el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, advertia que avui és un dia crític al País Valencià amb risc extrem d'incendis. Les temperatures poden enfilar-se fins als 44 graus i per això el govern valencià ha decidit prohibir circular per pistes i camins forestals, fer foc o disparar focs artificials. Des de Soneja, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Pepa. Avui, evidentment, al Matí de Catalunya Ràdio seguirem durant tot el matí l'evolució d'aquests incendis. Parlem amb afectats, parlem amb pagesos per saber com viuen i com treballen amb aquesta amenaça constant. I a l'Àgora parlarem també amb l'alcalde de Paüls, perquè queda lluny, però és que avui fa un any de l'incendi de les Terres de l'Ebre. Avui fa un any d'aquell incendi que es va declarar també al principi de l'estiu, i també és interessant saber si aquest després dels focs, aquestes promeses que es van fer ara fa un any, es confirmen d'alguna manera o tot el contrari. De fet, els danys provocats pels incendis forestals no entren, i això és important, no entren dins les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances, i és per això els propietaris que o ja han perdut la casa, o es veuen a venir que la perdran, hauran de reclamar a l'assegurança de la llar, segons diuen des de l'Organització de Consumidors, des de l'OCU.
12: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de continente y contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no.
0: És el que explicava Enrique García, que és portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris. En fi, ja és un quart de vuit. Només amb els incendis hem consumit una part important del tram informatiu del Matí de Catalunya Ràdio. Només un parell de coses més, abans d'entrar en altres titulars. Avui farem Àgora Esportiva per parlar del Mundial.
13: I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think
0: aquest és el tema de les últimes hores. Donald Trump reconeixent obertament i presumint obertament de les pressions que va fer la FIFA perquè li retiressin la targeta vermella al seu davanter estrella, que, francament, ha servit de poquet, perquè aquesta nit Bèlgica ha eliminat els Estats Units per 4-1. Amb qui jugarà Bèlgica als quarts de final? Amb Espanya, que ahir va eliminar Portugal 1-0 amb gol de Miguel Merino. Miquel Merino, al temps de descompte. Avui, a partir de quarts d'11, Àgora Esportiva amb el Ramon Besa, la Laia Tudel i el Ricard Torquemada. Comença un dia marcat pels incendis, és un quart de vuit. Molt bon dia a tothom.
14: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot això a l'Àgora avui del matí de Catalunya Ràdio, que començarem d'aquí una hora i mitja amb l'Oriol Marc, l'Anna Grau, l'Alícia Puig i el Toni Bolaño. Abans, però...

0: Abans, però, Pol Foradada, Maria Fernández Noguera, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Begoña Gómez, a l'OTAN, no.
2: Begoña Gómez no podrà acompanyar avui el seu marit i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la cimera de l'OTAN a Turquia.
3: En canvi, sí que podrà ser dimecres a divendres a Londres per anar a la graduació de la seva filla. És la resposta dels tribunals a la petició que havia fet de la Gómez al jutge Juan Carlos Peinado per poder assistir als dos esdeveniments.
0: Joan Vilaplana.
4: Peinado li havia retirat el passaport com a mesura cautelar i Gómez havia demanat recuperar-lo per poder ser a les dues cites. El magistrat, però, és de vacances i no va poder resoldre sobre la petició abans de marxar perquè l'últim escrit de les parts implicades va arribar divendres passat, segons fonts judicials. La decisió l'ha acabat prenent el jutge Antonio Viejo. Alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió del magistrat. Ara la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el primer dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres, el 13 de juliol. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Càstig.
1: El líder de l'OTAN, Marc Rutte, dona via lliure perquè els Estats Units puguin castigar els aliats europeus que es neguin a gastar el 5% del PIB en defensa de cara a l'any 2025.
2: El govern nord-americà estudia aplicar penalitzacions per pressionar països com Espanya, que és l'únic que ha rebutjat obertament aquest objectiu de despesa. L'augment de la inversió militar protagonitzarà la cimera de l'OTAN que avui arrenca a Turquia.
0: Doncs en capellà, enviat especial, Bruno Fortea Mires.
5: Fons del govern espanyol remarquen que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% del PIB en defensa i que l'Aliança Atlàntica no té mecanismes per imposar-ho. Per això, els Estats Units ja avisen que els governs que incompleixin s'enfrontaran a possibles represàlies, però no pas de l'OTAN, sinó de Washington. Marc Rutte va avalar aquesta opció quan ahir li van preguntar si li semblaria bé que Donald Trump restringís la venda d'armament nord-americà per als països amb menys despesa militar.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
5: Des d'encara, Bruno Fortea Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més qüestions, bloqueig.
3: El govern espanyol tornarà a convocar tots els governs autonòmics a final del mes, el 29 de juliol, aquesta vegada per debatre el nou model de finançament. El bloqueig tradicional de les comunitats governades pel PP ara s'hi afegeix l'amenaça de Junts de tombar el nou model quan arribi al Congrés. Josep Rius, diputat de Junts.
7: El que sembla que ens proposen no és un nou model de finançament, és perpetuar el café para todos.
1: Des del PSC i Esquerra, Lluís Amoret i Oriol Junqueras pressionen el partit de Puigdemont.
8: Esperem que tota aquesta majoria parlamentària tingui clar la importància i la transcendència que té l'aprovació tant del FLA com del model de finançament.
9: Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
0: Formació.
2: Els mestres i professors que destinen el juliol a formar-se són un de cada quatre. Són dades que us avança avui al Matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició a Transparència. El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles o instituts i es destina sobretot a això, a la formació. Els cursos no són obligatoris, però sí donen mèrits.
3: El 71% dels docents fan formació entre el setembre i juny. Són dades del curs 24-25 que mantenen la tendència dels últims anys. Els motius per conciliar, per l'oferta o format. Yolanda Segura d'Ustec i Cristian Marco de Comissions Obreres.
10: Sovint ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no podràs fer perquè la realitat és aquesta. No tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
11: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
1: Sobre el paper, els cursos de formació permanent es fan en horari laboral, encara que els sindicats asseguren que també es fan en hores personals. Els d'inclusió són els més demanats. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
0: Receptes.
3: Per millorar l'educació, l'OCDE recomana

0: con alumnos más desfavorables.
1: També reclamen donar més poder a les direccions dels centres, incentivar la formació de professors i distribuir els recursos en funció de les necessitats dels centres per tal de garantir l'equitat. Txell Garriga pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: La flora i la fauna.
3: Comencem per la gran paraula, que és droga, en l'actualitat.
4: És el nou podcast que estrena avui Catalunya Ràdio, conduït per la Flora Saura. Els 10 capítols, que ja podeu trobar penjats al web, aprofundeixen amb la ment oberta en l'addicció a les drogues. Per la periodista, les substàncies, siguin legals o no, formen part de la nostra cultura i estigmatitzar qui en consumeix només porta conseqüències negatives.
5: Per això, amb convidats com Sergi Pàmies o Xavier Ferrer, que és psicòleg clínic expert en drogodependències, o la cuinera de Pedrellada, Saura, abordarà el fenomen amb rigor tant amb experts com amb testimonis en primera persona.
2: 7 i 21 minuts en els esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia.
2: Ho dèiem abans, Espanya jugarà contra Bèlgica als quarts de final del Mundial.
6: 1-0 davant Portugal amb gol de Miquel Merino. El temps afegit, Ferran Torres va donar l'assistència del gol.
7: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
6: El català Robert Martínez es el seleccionador portugués.
8: Hoy es mi último partido con la selección, ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto... Tiene total sentido.
6: Bèlgica serà el rival dels espanyols aquest divendres a les 9 de la nit. Els belgues han guanyat aquesta matinada 1-4 als Estats Units. Els jugadors van celebrar el gol de Lukaku fent el tradicional ball amb moviment de mans de Donald Trump com a protesta perquè la FIFA va perdonar la vermella del jugador nord-americà Balogun. Pochettino és el seleccionador dels Estats Units.
9: És una acció involuntària, no? I me parece que todo el mundo lo ha dicho, 99,9% de las personas de fútbol han dicho que fue una sanción injusta.
2: I avui tornarem a veure una de les estrelles d'aquest Mundial.
6: Es juguen els dos últims partits de vuitens de final, Argentina-Egipte a les 6 de la tarda, amb Messi com a reclam, Scaloni, seleccionador argentí.
10: Con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado todos nosotros, y eso lo tiene el equipo.
6: A les 10 de la nit es jugarà el Suïssa-Colòmbia.
2: I el Tour deixa Catalunya amb una lluita pel lideratge entre els dos grans ciclistes del moment.
6: Pogacar, que deixa clavat Vingegaard a la meta i li pispa lideratge, tot i que els dos tenen el mateix temps.
11: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
6: Avui etapa de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Pedro Martínez, nou entrenador del Real Madrid de bàsquet. El Barça retira de les negociacions per fitxar Paulo Galbiati, el tècnic del Baskonia.
12: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
13: Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randarock?
14: Facilíssim, amb Drac, a veure tu.
15: I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros.
13: Amb Wigo? Amb seients XL i bar a bord als seus trens de dos pisos. No cal ser gaire espavilat, eh?
15: Entra a wigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Wigo, sigues espavilat.
16: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
17: el 69.233. 6, 9, 2, 3, 3.
18: No, és el 10 d'abril del 1966.
17: I també és el 10 d'abril del 1966. 96.
16: I el número de la sort, el...
17: 3.
16: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: I ara que parlàvem del Mundial, ara que sabem que Trump ha trucat a la FIFA perquè retirin sancions, expliquem i recordem el dia que un xeic àrab va rearbitrar un partit del Mundial.
4: Va ser Espanya l'any 82, concretament a Valladolid, a l'estadi Zorrilla. França guanyava 3-1 a Kuwait. I ara sentirem el so d'ambient del partit. Primer se sent un xiulet i després, uns segons després, el públic celebrant un gol. El cas és que amb el xiulet que se sent i pensant que podia ser de l'àrbitre, la defensa kuwaitiana es va desentendre de la jugada. Aleshores, què va passar? Doncs a la graderia, a la tribuna, es va aixecar un home amb túnica i turbà i comença a fer gestos als jugadors del país del Golf Pèrsic perquè abandonin el camp. És Fahid Al-Haham Al-Sabat, que és president de la Federació de Futbol

0: de Kuwait i germà de l'emir d'aquell país. I com que no li fan cas, acaba baixant a la gespa. I des de la gespa parla amb els jugadors, de fet parla amb tothom que se li posa al davant. Els jugadors del Kuwait sí que hi ha un moment que s'acosten a la banda i sembla que li faran cas, però 9 minuts després de que el partit estigui aturat, l'àrbitre de la URSS, Miroslav Stupar, decideix que es reprengui el partit amb el mateix marcador, 3-1. Per tant, el gol no val.
1: I la FIFA què va fer ara fa 44 anys amb aquesta història, Pol?
0: Doncs va ser bastant més contundent que ara amb Donald Trump. En parlava dies després l'aleshores president Joseph Blatter.
2: L'equipo de Kuwait, per su comportament antideportiva, però també el número 4 de la nostra decisió...
0: Es va donar per bo el resultat 4-1, però no perquè es fes bo el gol, sinó perquè França en va marcar un altre. Es va sancionar amb 25.000 francs suïssos la selecció de Kuwait i es va amonestar el seu president, l'àrbitre soviètic, que va rectificar la decisió. Va ser sancionat de per vida. No va tornar a xiular un partit internacional.
1: Hi ha 3 minuts a 2:15, el més destacat de la televisió amb la Mariola Cubells.
3: Ahir es va estrenar a Telecinco de lunes a viernes, el programa de tarda que han previst per l'estiu i que és ni més ni menys que Sálvame, però sense Jorge Javier, i amb la pretensió de fer-nos creure que és una altra cosa. Les meues preguntes són: calia tot este temps de desconcert des de que van tancar el programa fa exactament 3 anys i acomiadaren a tot l'equip? El directiu que ho va decidir encara està a la casa?
1: I ara que hi ha cimera Nacions Unides sobre intel·ligència artificial, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie The Captor.
4: Una producció britànica centrada en com la tecnologia pot alterar la realitat. Arrenca amb el cas d'un jove soldat que torna de l'Afganistan i surt a celebrar-ho amb la seva advocada, que desapareix per art de màgia. Les imatges captades per una càmera de seguretat són molt clares i el vinculen directament a la desaparició. Però el que veiem és el que passa en realitat. 3 temporades sobre la manipulació de les comunicacions, portada a l'extrem en clau de thriller policial. Busqueu-la a Movistar Plus.
1: I per arribar a 2:15, un dels protagonistes de l'estiu, Jovany.
5: Pero si es que hay uno solo. Se ve que hay un tren solo.
6: Horroroso. Yo la gente mayor no sé cómo no se ha muerto.
5: Home!
7: Espera, un moment, sisplau, perquè avui serà... Senyora!
8: Fàbula! Què creus tu? Com creus tu que ho estem passant?
7: Senyora, sí, no li hem preguntat res.
9: Avui serà un dia complicat, deia la xarxa de Rodalies de Renfe, perquè unes obres a Castelldefels...
8: A Castelldefels, claro, a Castelldefels... No podien fer les obres en su puta casa, no. En Castelldefels...
9: Sí, si ens ho deixa explicar... Si ens ho deixa explicar...
8: Explica, senyorito, explica, a ver com ho explica. Venga.
9: Bueno, és que...
8: Venga, explicar què?
9: És que quan parlo...
8: Explicar què? Què tiene que explicar? Què tiene que explicar? Que la Renfe ens està fent la vida impossible.
7: No, però un moment. Deien que hi ha unes obres a Castelldefels que duraran tota la setmana, deixarà sense servei el tram entre Gavà i Sitges, i per això hi ha un servei de bus a disposició dels usuaris.
8: El autocar, ¿dónde crees que estoy ahora? ¿Dónde crees? ¿En la playa, en Malibú? No, en el autocar. Estoy en el autocar, que es donde estoy ahora mateix sentada al costat d'un home que, bueno... Mira, millor no parlo perquè no m'escolta.
9: Escolti, senyora, en tot cas...
8: Però perquè menuda pinta tiene este señor, ¿eh?
9: Senyora usuària...
8: Que parece que nos compañeros de clase y no les cosen al del Tibidabo.
9: Sí, senyora usuària, escolti'm...
8: Es que mira, Marta, no, senyora usuària no, ¿eh? Ricard, senyora usuària no.
9: Marta...
8: Que yo no te digo el locutor. M'entens? A mi no em deshumanitzis, ¿eh?
9: No, Marta,
7: algú l'està deshumanitzant.
9: En tot cas, paciència.
8: De ocas parece que seamos.
9: Que tinguis...
8: Hombre, paciència? M'estàs demanant paciència a mi? M'estàs demanant paciència a mi?
1: Aquests són un dels protagonistes de l'estiu i de l'any, diríem. Arribem a 2:15. Ja hem arribat, 8:15.

0: Ho estem seguint sobre el terreny i donant veu als protagonistes. Els bombers continuen treballant amb els incendis forestals simultanis que cremen ara mateix a Catalunya. Una setmana al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, tots declarats ahir. També s'hi suma l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres. La simultaneïtat dels focs preocupa els bombers i la unitat militar d'emergències, que s'ha unit a les tasques d'extinció a petició del govern. Última hora, des de la Torre de Claramunt, Marc Jurado, bon dia de nou.
1: El centre de comandament del foc de l'Anoia, situat al pavelló esportiu municipal de la Torre de Claramunt. Aquí bombers, Mossos i SEM estan ja coordinant les tasques d'aquest matí. També hi és l'UME. La situació és de calma i contrasta amb la imatge que us explicàvem des de la Pobla de Claramunt, aquí a 5 quilòmetres amb la població confinada i els Mossos comprovant que ningú surti al carrer. Tot i ser zona urbana, han tingut el foc a tocar de casa. Encara hi ha moltes fumarades i algunes flames visibles des del municipi i confien els veïns que en unes hores això hagi estat un malson del passat.
0: El jutge, mentrestant, gràcies Marc, actualitzarem aquests incendis a mesura que vagi avançant al matí. Insistim que aquests dos incendis, el de l'Anoia i el del Vallès Occidental, són els que neguitegen més, primer per la simultaneïtat i segon perquè encara estan cremant ara mateix sense control. Aquest que dèiem de l'Artesa de Segre ahir, afortunadament, ja es va donar per controlat. A banda d'això, dèiem, el jutge denega Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per sortir d'Espanya per acompanyar el president espanyol a la cimera de l'OTAN de Turquia, però sí l'autoritza assistir a la graduació de la seva filla a Londres. La Moncloa ho veu incomprensible. Avui, que el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve. També donarà llum verd als objectius de dèficit presentats ahir al Consell de Política Fiscal i Financera, és a dir, els consellers d'Economia i conselleres d'Economia del conjunt de l'Estat. Junts ja ha anunciat que votaran contra si es manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del producte interior brut. Una de les notícies que avui estem explicant aquí al matí de Catalunya Ràdio és que els mestres i professors que destinen el juliol a formar-se són un de cada quatre. Són dades que us avança aquest programa recollides a partir d'una petició de transparència. El juliol, com sabeu, és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts i es destina sobretot a formació. I pel que fa als esports, Robert Prat, què tenim?
2: Doncs Espanya, que jugarà contra Bèlgica als quarts de final del Mundial de Futbol divendres a les 9 de la nit. Els espanyols guanyen 1-0 Portugal, gol de Merino al temps afegit. Bèlgica goleja 1-4 als Estats Units. Els belgues celebren el gol de Lukaku amb el ball en moviment de mans típic de Donald Trump com a protesta per la intervenció del president dels Estats Units per retirar la sanció d'un dels seus jugadors.
0: Tot això amb aquesta situació dels incendis francament complicada, que dèieu només començar, i que ens ha de mantenir en alerta perquè estem en plena onada de calor. Tomàs Molina, bon dia.
3: Aquest dimarts 7 de juliol hem de seguir atents en aquesta situació de temperatures altes, força altes, que mantindran valors, fins i tot els superaran aquest dimecres i fins dijous, amb temperatures per sobre de les normals per l'època i amb un temps bàsicament assolellat. Atenció també a la possibilitat de tempestes seques al Pirineu, sobretot a partir de demà. Una situació de calor intensa que doncs, cal recordar que cal hidratar-nos i també extremar les precaucions davant de l'altíssim perill d'incendi.
0: Gràcies, Tomàs. És important, perquè estem en plena onada de calor i estarem demà, i ens deia abans el Tomàs Molina, ben bé fins a mitjans de la setmana que ve amb més temperatures més altes del que és habitual. Més coses. La mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia. Força normalitat a Rodalies. Recordem que a la línia R3 hi ha un tall programat per unes obres que DIF està fent entre Parets i la Garriga, entre Frabra i Puig. I la Garriga, el servei es fa per carretera. A la mitjana i llarga distància, el tren de Tortosa amb destinació a Estació de Sants, de 8:45, circula amb mitja hora de retard. A la capital catalana, línies de metro i autobús a l'hora.
0: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Doncs tenim un matí complicat de sortida de Barcelona. Hi ha un accident a la C58 a l'alçada de Ripollet que ara talla un carril i provoca cua des del Nus a la Trinitat en sentit Sabadell. S'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles excepte els camions. De retruc d'aquest accident hi ha aturades a la Ronda de Dalt a Santa Coloma en sentit Trinitat i des d'Horta, direcció Besòs, també a la Ronda Litoral des de Sant Adrià en sentit Nus a la Trinitat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
5: Fins ara.
0: 5 minuts ara mateix passen de 7:45.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
7: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes. Això, si tries comprar-te un Citroën com el meu.
8: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services. Només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
9: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
10: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
11: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
12: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: 6:06. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio, pendents dels incendis de les últimes hores. Estem a l'espera de l'últim balanç, però de moment fem un cop d'ull a la premsa. I comencem, com sempre, amb les portades i els articles d'opinió des de la redacció del matí de Catalunya Ràdio, Pol Foradada. Bon dia de nou.
13: Bon dia. La Vanguardia i l'Ara obren edició amb els focs. Incendis simultanis posen en escac Catalunya, diu la Vanguardia, mentre que l'Ara titula 3 nous incendis simultanis aguditzen una situació crítica. El periòdico, en canvi, obre portada amb que 2 nous hotels planegen la seva obertura a l'Hospitalet de Llobregat. El País sobre el Mundial, però no sobre la classificació d'Espanya, sinó que obre amb l'escàndol, diu, pel tracte de favor de la FIFA a Donald Trump. El rotatiu de Prisa fins i tot hi dedica l'editorial, titulat Cacicada d'Infantino i Trump. O també el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, que escriu un article d'opinió en què remarca que Trump ridiculitza la FIFA. Afegeix que el drama no és tan Trump, sinó que la FIFA no li pari els peus i accedeixi a deixar jugar un futbolista que havia estat expulsat. D'altra banda, un parell d'editorials sobre el Consell de Política Fiscal i Financera d'ahir. El periòdico considera que és una llàstima que no s'aprofiti aquesta reunió d'autonomies i govern espanyol per debatre el model de finançament. Mentrestant, El Mundo destaca que el finançament autonòmic necessita una reforma urgent, tècnica i solidària.
0: Continuem el repàs a la premsa aquí al matí de Catalunya Ràdio. Què hi ha llegit avui la periodista Olga Viza?
14: Aniràs a veure el tour? Preguntava el diari de Tarragona. I donava consells als espectadors per combatre l'onada de calor. Alhora veiem els ciclistes protegits amb armilles de gel, també unes quantes rodes punxades a causa de la temperatura de l'asfalt. El que fan és admirable, i és cert que els ciclistes estan acostumats a la calor, però no tanta. De fet, el seu sindicat demana córrer només al matí. En més d'un segle d'història, el Tour no ha suspès mai una etapa per la calor, però ningú no s'atreveix a assegurar que enguany això no passi.
15: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Nargal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
16: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supersucós.
15: A més, té un 98% de carn.
16: És natural que es noti, oi?
15: Doncs sí, natural.
17: Nargal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I fem, com sempre, aquesta hora, cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Cília Solanes. Les millors platges del món.
18: La classificació de les millors 50 platges del món que s'acaba de publicar considera que la millor és a Filipines, Lentalula Beach. En segon lloc, Afteri Beach, a Grècia. I tanca el podi l'australiana Warthorn Beach. Només dues platges de l'estat es colen en aquest top 50 són la Cala Macarella, Menorca, i la platja de Cofete, Fuerteventura, on recull el Nació.
0: Encara hi ha esperança.
18: Tornen al seu propietari un sobre de 780 euros extraviat a l'àrea de Vilassant, al Pla d'Urgell. Van ser, això sí, dos Mossos de Mollerussa qui van trobar terra al sobre en una gasolinera. Tenia un nom de pila, però sense cognoms ni res més que ajudés a identificar el propietari. Quan el van obrir, van trobar els diners. Després de revisar les càmeres, van veure la matrícula de la persona qui li havia caigut i van poder fer el retorn. Una història que llegim al Segre.
0: 5 anys i tot a punt.
18: Barcelona acabarà la reforma de tots els mercats municipals d'aquí a 5 anys. Entre aquests hi ha, per exemple, la Boqueria o el Mercat de l'Estrella o el d'Hostafrancs. El pla preveu una inversió de 100 milions d'euros. D'aquesta manera, el 2036 haurà acabat la renovació dels 39 mercats municipals de Barcelona que va començar el 1992. Ho veiem al web de BTV.
0: I si sou amants de PortAventura i en concret del Dragon Khan, pareu l'orella.
18: Perquè es pot comprar una peça original del Dragon Khan. PortAventura ha presentat una edició limitada de 500 peces de l'antic rail de l'emblemàtica muntanya russa. La col·lecció arriba després de la renovació parcial d'aquesta atracció, la primera renovació des que es va inaugurar fa 31 anys. Tots els beneficis es destinaran a un projecte solidari. Ho llegim al diari. més.
0: I la notícia que agradarà als fans de Tu a Londres i Jo a Califòrnia.
18: Que tindrà oficialment una segona part. L'alerta la va llançar l'actriu Liz Ann Walter, que interpreta la mainadera Chasey. Tot i que encara no hi ha data d'estrena ni repartiment oficial, va explicar que s'han posat en contacte amb ella perquè repeteixi paper. Disney ha confirmat el projecte que 30 anys després tornarà a donar vida a les bessones Hallie Parker i Annie James. Ho recullen diversos mitjans.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i el Francesc Soler.
19: El diari belga L'Estoile obre edició amb el Mundial i titula amb una pregunta. Allô, Trump? El rotatiu celebra que finalment la selecció belga, els anomenats Diables Vermells, van eliminar els Estats Units malgrat que el president Donald Trump va convèncer el president de la FIFA perquè un jugador dels Estats Units que estava expulsat pogués jugar als vuitens de final. Canviant de tema, The New York Times fa una anàlisi en què es pregunta si Europa pot tenir un tema destacat de lideratge en aquest acte de l'OTAN, en aquesta cimera. Explica que la cimera de líders de l'Aliança Atlàntica que es fa a Turquia estarà marcada per un Trump que pressiona per tenir un paper menys rellevant mentre pressiona els altres estats perquè agafin més protagonisme. I pel que fa a la premsa de Veneçuela, l'Universal explica la història d'una família que va ser rescatada després de 12 dies atrapada sota la runa a La Guaira. Una dona i els seus tres fills, entre ells un nadó, van quedar atrapats sota un edifici, però finalment van poder-ne sortir vius.
2: Pel que fa a la premsa econòmica, l'ON Economia explica que CaixaBank, el BBVA i el Sabadell tancaran més de 900 oficines aquest estiu a tot l'estat, 300 de les quals a Catalunya. Els bancs aprofiten els mesos d'estiu per adaptar l'activitat a la menor afluència de clients i facilitar el descans de les plantilles. Per la seva banda, l'economista es refereix als efectes del conflicte amb l'Iran i el tancament de l'estret d'Hormuz. Diu que més enllà de l'increment dels preus, els bancs centrals es veuen obligats a mantenir els tipus d'interès més alts en els pròxims anys del que s'esperava abans del començament del conflicte. I finalment, 5 dies, es fa ressò que l'Audiència Nacional ha reconegut el dret de l'exentrenador del Barça, Louis van Gaal, d'aplicar una deducció del 40% sobre la indemnització de 4,2 milions d'euros que va rebre en deixar de ser tècnic del club. Hisenda considerava que van Gaal havia aplicat una deducció que no es corresponia.
20: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: La premsa esportiva, Robert Prat.
2: La selecció espanyola, que continua tenint una flor en aquest Mundial, com la de Cruyff, victòria 1-0 davant Portugal, al temps afegit amb gol de Merino.
21: Som

0: Els detalls van decidir la classificació pels quarts de final. Explica el Mundo Deportivo, van segellar la jubilació de Cristiano Ronaldo. L'esport destaca que Portugal, amb una imatge de Ronaldo, se'n va al carrer. Un Cristiano que es va acomiadar amb llàgrimes en el seu últim partit amb la selecció. Joan Bails diu que Espanya es guanya el dret a somiar. La Vanguardia afegeix que Lamine aparca Cristiano amb una imatge tendra, una abraçada entre els dos jugadors al final del partit. El diari també parla d'escàndol mundial pel fet que la FIFA indulti un jugador a petició de Donald Trump. Parla de clam mundial contra la decisió, una decisió que ha superat, ha creuat, en aquest cas, una línia vermella. Pel diari Ara és una agonia aquesta classificació d'Espanya. El periòdico Francisco Cabezas parla de decrepitud i vergonya, decrepitud de Ronaldo, que no amaga les penúries de la seva edat, i vergonya per les ingerències de Donald Trump. El Marca diu que ni Trump pot evitar que hi hagi una Espanya-Bèlgica als quarts de final, i el diari es destaca també que Pedro Martínez, com a nou entrenador del Madrid de bàsquet, vol un equip sense por.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una cop al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
2: Doncs continuem el repàs a la premsa i a la premsa del cor, Silvia Andrés.
3: El príncep Harry arriba a Londres i amb ell torna al drama. Segons la BBC, el duc de Sussex havia acceptat instal·lar-se al palau de Buckingham, però de sobte no hi havia prou temps per preparar una de les 240 habitacions reials. Curiosament, avui s'espera que el Tribunal Superior Britànic dicti sentència sobre la demanda presentada per Harry i altres estrelles britàniques contra alguns diaris sensacionalistes. Res, per tant, és casual. De moment, el príncep Harry ha vingut sol, ja que afirma que les autoritats no asseguren la protecció de la seva família. Mentrestant, el príncep Guillem i la reina Camila s'ho miren de reull. Tenen por que els ducs de Sussex vinguin amb càmera incorporada per fer un altre documental. Es veu que la mansió de Montecito, a Califòrnia, no quadren els números. Les melmelades orgàniques de Meghan Markle no donen prou i necessiten més polèmiques a explotar.
2: Mira, Isar, com estàs? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Qui fa anys avui, va?
4: Doncs mira, avui faran una festa d'aniversari a Ringo Starr. El bateria dels Beatles celebra 86 anys. També es fa gran, però una mica menys, l'actriu irlandesa Eve Hewson. Nascuda al 1991, Hewson és una de les protagonistes de l'última pel·lícula de Spielberg, El dia de la revelació, i de sèries com The Nick. A més, com a curiositat, és filla del Bono Dudós. Altres persones que fan anys el 7 de juliol són l'escriptora catalana Marta Pérez o la nedadora alemanya Bàrbara Krause, que va ser la primera dona que va nedar al 100 metres lliures en 55 segons. Nascuda a l'any 59, va guanyar 3 medalles d'or olímpiques.
2: Això els aniversaris, però al Santoral, Mireia...
4: Doncs heu de felicitar els Ots, Marsals i Fermins, i si teniu sort, i en trobeu alguna, perquè a l'IDESCAT no n'hi consta cap, a les Adilbergues.
2: Adilberga?
4: Adilberga. Adilberga. Sí, mira, bon. Saps un nom nou?
2: Bon sant a les Adilbergues. Són 3:15 d'avui, escolteu el matí de Catalunya Ràdio amb l'atenció molt posada als incendis. De fet, ara, d'un moment a l'altre, està prevista una atenció als mitjans per saber l'última hora, que seguirem en directe aquí el programa, però aquest estiu cada matí volem fer una recomanació literària des d'una llibreria.
5: Hola a tothom, soc la Rosa Obradors, llibretera de la llibreria Calcisteller de Navàs, i us vull recomanar L'escorxador de Lluís Riera i Porta, d'Editorial Clandestina, que és un thriller rural, cru i sòrdid, amb un llenguatge brut i descarnat, on hi conviuen personatges que sobreviuen als marges de la societat. En Lluís Riera remou la consciència i fins i tot els budells. És un profund coneixedor de les misèries humanes i com a músic també hi té moltes referències musicals que ens hi aporten moltíssim. El recomano a tothom qui vulgui endinsar-se en realitats incòmodes. Enganxa moltíssim.
2: La recomanació en un dia en què, insistim, estem molt pendents dels incendis i, a banda d'això, aquests són els sons del dia.
6: Els sons del matí.
7: Tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat a la zona de Comiols i després aquests dos incendis.
8: Condicions molt extremes. Estem en una situació en què es poden produir un nombre d'incendis important i que aquests incendis tinguin un comportament molt virulent.
9: El que sembla que ens proposen no és un nou model de finançament, és perpetuar el Café para Todos.
10: Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
11: Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social.
12: Pues ho fas durant el curs, perquè el juliol saps que igual per conciliació no podràs fer, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casal.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Sílvia Solanes. Concebut.
13: Participi de concebre, vol dir donar dins de si mateix un nou ésser a partir de la fecundació, però també formar-se una idea, un pensament, una opinió o fins i tot un sentiment. Aquest concebut, quan s'acompanya de no nascut, és que encara no s'ha dut a terme, i això és el que porta de cap Núñez Feijóo per una nova llei que efectes administratius un embrió sigui membre més d'una família i ja permeti accedir ajudes o beneficis de forma anticipada.
2: Simultaneïtat.
13: Que és simultani la qualitat o el fet que dos o més esdeveniments tenen lloc al mateix temps. Segons el context, pot ser coincidència temporal de dues accions. En la teoria de la relativitat, la simultaneïtat depèn del sistema de referència de l'observador, de manera que dos esdeveniments que són simultanis per un observador poden no ser-ho per un altre. Ara mateix s'aplica la primera definició. Més d'un incendi té lloc al mateix temps.
2: Passaport.
13: Llicència per escrit que es dona a algú perquè pugui entrar en un país estranger i viatjar-hi. És un document oficial d'identificació i de viatge que emeten les autoritats d'un estat que acredita la identitat i la nacionalitat del seu titular. També hi ha l'expressió donar el passaport a algú, que vol dir desfer-se'n. Quan una autoritat et retiri o et confisqui el passaport, impedeix que el puguis utilitzar normalment per motius legals o administratius.
2: Aquestes són les paraules del dia. Posem-hi tres xifres ara amb el Francesc Soler. 8.450.
14: Són els milions que el govern espanyol ha injectat en defensa durant el mes de juny, just abans de la cimera de l'OTAN, que celebra avui i demà a Turquia. Aquesta inversió s'ha fet a través de transferències a defensa, compres d'armament o finançament de la participació de les forces armades a missions de l'OTAN.
2: 4%.
14: És el percentatge que el govern espanyol permetrà augmentar la despesa de les comunitats autònomes el 2027. L'executiu de Pedro Sánchez ho va comunicar ahir al Consell de Política Fiscal i Financera, que es va fer a Madrid. A la trobada, també va plantejar a les comunitats un objectiu de dèficit del 0,1% del producte interior brut pel període 27-29.
2: 100.
14: Són els milions que l'Ajuntament de Barcelona destinarà a completar la reforma de 9 mercats de la ciutat en els pròxims 5 anys. En aquesta reforma es farà especial incidència en la digitalització de l'activitat i en la formació i la professionalització dels venedors.
2: I després de les xifres, després de les paraules, les imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, un carrer totalment blindat, amb tanques per tot arreu, a les quals només es pot accedir per una petita escletxa que està custodiada per dos policies.
15: Encara a Turquia, ciutat blindada per la cimera de l'OTAN que arrenca avui, a les reunions, a les discussions, es girarà sobretot al voltant de la inversió en defensa. Les hores prèvies, però, han estat marcades per les protestes d'estudiants o d'activistes. En una operació d'ahir, 200 detinguts, la meitat en presó preventiva sense fiança, investigats per terrorisme. A la ciutat han quedat prohibits tots els actes públics.
2: A la segona imatge del dia, Donald Trump, al despatx Oval, al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, fent broma, mentre el president dels Estats Units ensenya, com si fos un àrbitre, una targeta vermella.
15: Imatge d'arxiu en una de les recepcions a la Casa Blanca els últims mesos durant els preparatius del Mundial, però imatge que ha estat premonitòria del control que Trump vol tenir i ha volgut tenir de la cita mundialista. El president nord-americà ha admès que va trucar Infantino per demanar que aixequessin la sanció a la seva estrella perquè pogués jugar aquesta matinada contra Bèlgica. No ha servit de gaire. Algun ha jugat, però els belgues han passat per sobre els anfitrions.
2: I a la tercera imatge ens l'envien des de Girona. Hi veiem l'alcalde, en Lluc Salelles, parlant amb un ciclista, sense samarreta, i al darrere hi veiem un vehicle de protecció civil. On és això, Clara Jordan?
16: Doncs això és a la Vall de Sant Daniel, que és una de les portes d'accés des de la ciutat de Girona, al massís de les Gavarres. L'alcalde li està explicant al ciclista que està completament tallat l'accés a aquest espai natural per l'onada de calor i perquè justament per l'altra banda, ja al Baix Empordà, és on hi ha hagut l'incendi que va començar divendres i que encara no està extingit. Recordem que hi ha controls als diferents accessos que hi ha a tot l'entorn de les Gavarres, òbviament també la ciutat de Girona, que és un espai molt i molt habitual d'esbarjo i, de fet, és una de les rutes més utilitzades per caminants i ciclistes de la ciutat.
17: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Inventen un vàter robot que s'acosta fins on tu vulguis perquè puguis orinar sense moure't. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia, diu la notícia que el vàter robot està impulsat amb intel·ligència artificial i es mou de forma autònoma fins on tu vulguis gràcies a un sistema tridimensional que evita els obstacles. El vàter mòbil també és capaç de buidar el contingut dipositant-lo i triturant-lo primer i connectant-se després directament a una canonada de la casa. A més, és capaç d'autonetejar-se utilitzant xorros d'aigua i llum ultravioleta. A més, inclou una capa protectora d'escuma i filtres de carbó activat per eliminar les olors. Per últim, diu la notícia que ara circula que aquest vàter robot autònom costarà uns 11.000 euros.
2: I això és veritat o és fals?
18: El matí de Catalunya Ràdio.
19: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
17: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que inventen un vàter robot que s'acosta fins on tu vulguis perquè puguis fer pipí sense moure't del lloc, és una notícia real. Es diu Xiaoban. S'ha presentat a l'exposició internacional de Shanghai sobre atenció a persones grans i dispositius d'assistència. De moment, però, perquè li interessi, només es vendrà a la Xina.
2: Gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
20: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
21: L'altre dia vaig veure en Carles, al poble, el que va estudiar amb mi a l'universitat.
22: Vaja, Carles.
21: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
22: I tu què li vas dir?
21: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
23: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
24: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
25: Troba el teu lloc amb Parklink.
26: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
27: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 5 minuts i les 8. Titulars en 2 minuts amb la Sílvia Solanes i la Maria Fernández Noguera. Avui el risc d'incendi forestal continua sent extrem a més d'un centenar de municipis de 18 comarques.
13: L'augment de les temperatures i la baixa humitat en són les principals causes. També hi ha 6 espais naturals amb el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt.
2: Tot això mentre continuen actius, molt especialment l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental i també l'incendi que tenim a l'Anoia. Estem a l'espera de l'actualització que ens facin els bombers. Però a banda d'això hi ha altres notícies, com per exemple que el jutge li denega a la dona de Pedro Sánchez el permís per sortir d'Espanya per acompanyar el seu marit a la cimera de l'OTAN de Turquia.
28: En canvi, l'autoritza a assistir a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. La Moncloa considera incomprensible la decisió judicial.
2: El Consell de Ministres aprovarà avui el sostre de despesa per poder fer els pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve.
13: També donarà llum verda als objectius de dèficit presentats ahir als consellers d'Economia del Consell de Política Fiscal i Financera. Junts ja ha anticipat que hi votarà en contra si es manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB.
2: Notícia que us avança aquest programa. Els mestres i professors que destinen el juliol a formar-se són un de cada 4.
28: El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts i es destina sobretot a formació. Els cursos no són obligatoris, però donen mèrits.
2: Guanyar seguretat en la protecció de dades dels ciutadans als serveis públics.
13: El govern dona avui el tret de sortir del núvol públic que impulsa la Generalitat per fer-ho possible.
2: I en esport, la selecció espanyola classificada pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 Portugal.
28: Miquel Merino, a temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la seva dimissió.
29: Avui seguim parlant d'aquesta situació de temperatures altes, de perill d'incendi molt elevat. És una situació que no només avui, sinó que durarà encara tota aquesta setmana i podria allargar-se també a la setmana vinent. Per tant, doncs, cal que adonem d'aquesta situació que pot ser perllongada en el temps, amb una situació avui de sol en conjunt, però atenció també a la possibilitat d'alguna tempesta seca en àrees de l'Alt Pirineu, tempestes que van acompanyades de llamps, però de poca precipitació, i que, per tant, doncs, també poden fer augmentar el perill d'incendi i la situació d'incendi a les àrees de muntanya al llarg de les properes hores.
2: I el trànsit, Clàudia Serra, com ho tenim, això? Bon dia.
0: Bon dia. Doncs força col·lapse a l'entorn del Nus de la Trinitat per aquest accident que us explicàvem fa uns minuts a la C58 a Ripollet, que talla un carril i provoca cua des del Nus de la Trinitat en sentit a Sabadell. S'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles, excepte els camions. De retruc, aquest accident hi ha aturades a la Ronda de Dalt a Santa Coloma, sentit Trinitat, i des d'Horta, també cap a aquest punt, a la Ronda Litoral, des de Sant Adrià, en sentit Nus de la Trinitat, i a la C31 a Badalona, cap a la Gran Via i la Ronda Litoral.
2: Gràcies, Claudi. Fins ara.
0: Fins ara.
2: I per arribar a les 8 ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar cançons a qui vulgueu. Si voleu dedicar alguna cançó a qui sigui, nota de veu al 636-360609, 636-360609, és el que ha fet la Marga.
1: Hola, sóc la Marga i tinc 59 anys. Ara fa un any que em vaig casar i quan penso en aquell dia em ve al cap la cançó de Dancing Queen d'Ava, que ens va acompanyar en aquell dia tan i tan bonic i també en el vídeo recordatori. Li dedico, evidentment, al Jordi, al meu marit.

0: Bon dia, són les 8. I a aquesta hora, com sempre, el primer titular és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora força col·lapsa l'entorn del nus de la Trinitat per un accident a la C-58 a Ripollet que talla un carril i provoca cua des del nus de la Trinitat en sentit Sabadell. S'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles excepte els camions. De retruc d'aquest accident hi ha aturades en sentit Trinitat a la Ronda de Dalt des de Santa Coloma i des d'Horta, a la Ronda Litoral des de Sant Adrià i a la C-31 a Badalona, en aquest cas cap a la Gran Via i la Ronda Litoral.
0: Nit intensa per als bombers que han treballat simultàniament en 3 incendis importants. Comencem el dia amb bones notícies al foc de l'Anoia, on han aixecat el confinament als diferents municipis afectats. També continuen treballant el de Sant Manat, al Vallès Occidental, i el tercer Artesa de Segre, la Noguera, que ja està controlat. També continuen vigilant el foc de les Gavarres, que es manté estable. La crida a la precaució és constant vistes les condicions meteorològiques. I pel que fa a l'incendi de la Catalunya Nord, continua actiu. S'acosta a les 5.000 hectàrees afectades. Els treballs d'extinció continuen, però els equips descarten poder-lo donar avui per estabilitzat. El País Valencià sí, està estabilitzat des d'ahir a la tarda a foc de Soneja, a l'Alt Palància, amb una afectació d'unes 200 hectàrees. Altres qüestions. El jutge denega Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per sortir d'Espanya per acompanyar el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, l'autoritza assistir a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. La Moncloa considera incomprensible la decisió judicial. El secretari general de l'OTAN reclama als estats membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i dona suport a la intenció dels Estats Units de penalitzar els països que, com Espanya, no volen augmentar la despesa. La cimera de l'Aliança, que comença avui a Turquia, aprovarà també un nou paquet d'ajuda militar a Ucraïna, sotmès els últims dies a intensos bombardejos russos. El Consell de Ministres aprovarà avui el sostre de despesa per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat per a l'any que ve. També donarà llum verda als objectius de dèficit presentats ahir als consellers d'Economia, al Consell de Política Fiscal i Financera. Junts ja ha anunciat que hi votaran contra si es manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB. Primeres alertes de brots de malalties a Veneçuela a la zona del doble terratrèmol. En concret, es tracta de xarampió i el tètanus, però també de les evidències del xoc posttraumàtic. El balanç provisional d'aquest sisme se situa ara en les 3.500 persones mortes. I només un de cada 4 mestres i professors destinen el juliol a formació, segons dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Segons les mateixes dades de transparència, la majoria opta per fer-los durant el curs escolar. Aquesta formació no és obligatòria, però atorga mèrits.
2: Esports.
3: La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després de superar Portugal als vuitens per 1-0 amb un gol de Miquel Merino al temps afegit. Bèlgica, per la seva banda, ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Avui es tanquen les eliminatòries de vuitens de final d'aquest Mundial amb els partits Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I el Tour de França, Tadej Pogacar, s'adjudica la tercera etapa, l'última per territori català, i se situa com a nou líder de la general, amb el mateix temps, però, que Jonas Vingegaard. Avui, quarta etapa, entre Carcassona i Foix.
0: I ens queda el titular del temps. Avui, segon dia de valors de 40 graus a l'interior del país, de fins a 43 de manera puntual, també. L'onada de calor es reforça i es generalitza, sobretot a tot l'interior i especialment al terç oest del país. Sol amb marinades actives a partir del migdia i algunes nuvolades al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem dimarts 7 de juliol, ho fem molt pendents d'aquests incendis que ara mateix continuen actius al nostre país. Els bombers han treballat intensament durant tota la matinada en els focs forestals simultanis que cremen a Catalunya. Només ahir es van declarar 3 incendis importants, una Carme a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, un altre Sant Manat al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats, i un tercer Artesa de Segre, la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. També s'hi suma l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. Recordar que en el cas de Carme, a la noia, aquest confinament s'ha aixecat fa molt poca estona i també estem pendents d'una compareixença dels bombers que estava prevista a pocs minuts per arribar a les 8 del matí, per tant, serà relativament imminent per, precisament, donar l'última hora sobre tots aquests focs. És una compareixença que pràcticament està a punt de començar, tan bon punt ho faci i anirem en directe. Recordar que el govern ha sol·licitat el suport de la Unitat Militar d'Emergències, la UME, i ha demanat extremar, sobretot, molt la prudència. Aquest matí, com us dèiem, també hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat amb els consellers de Presidència, d'Interior, de Territori i d'Agricultura, també amb representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. El govern també ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer seguiment d'aquests focs, precisament després també hi passarem. Mentrestant, fem un repàs dels incendis que ara mateix hi ha actius. Com us dèiem, parlem primer del de la Noia. Una cinquantena de dotacions terrestres han treballat durant tota la nit en aquest foc declarat a la Pobla de Claramunt. Ahir a la tarda, fa només uns minuts, s'ha aixecat, com us dèiem, tot el confinament per aquest foc que ha afectat una zona industrial i també alguns habitatges. Pel que fa al de Sentmenat, el Vallès Occidental continua descontrolat, ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals, i treballen a aquesta hora una cinquantena de mitjans terrestres, també de la mateixa manera que ho fan a l'Anoia, i ara al matí s'hi han sumat també ja els mitjans aeris. El tercer, declarat Artesa de Segre, la Noguera, ahir es van cremar unes 25 hectàrees d'una zona boscosa, al Coll de Comiols. El foc es va poder donar per controlat unes hores més tard perquè havia començat en una zona alta, fet que va reduir el potencial d'aquestes hectàrees. Recordar també que els bombers treballen en aquest incendi de la Bisbal d'Empordà. No saben quan el podran donar controlat. La intenció era fer-ho durant la jornada d'ahir, però el fet de que es declaressin altres incendis el que va provocar és que alguns efectius s'haguessin de desplaçar per altres zones del territori i això finalment ha acabat alentint aquestes tasques. Han perdut alguns efectius per la resta de focs simultanis i això alenteix aquestes tasques d'extinció. Més enllà d'això, i fent temps encara perquè comenci aquesta compareixença, estem veient a David Borrell, inspector en cap dels bombers, ja a punt d'atendre els mitjans. Diguem que està esperant que els mitjans gràfics acabin de col·locar les càmeres. Recordar que també estem molt pendents de tot el que passa a la Catalunya Nord. Continua cremant fort de control aquest incendi que des d'aquest cap de setmana afecta aquest territori. El foc, en aquest cas, ja ha cremat, és el més extens del que estem parlant, unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà, ha obligat a evacuar 10.000 persones i ha destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. També en un punt haguem escoltat la darrera hora dels bombers. Passarem pel País Valencià. Ja en parlàvem ahir a la tarda. Es va estabilitzar l'incendi de Soneja, a l'Alt Palància, que ha cremat unes 200 hectàrees. Durant la nit encara hi ha treballat una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers per remullar tota aquesta zona.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis.
0: I ara sí que podem marxar cap a Cerdanyola del Vallès. Sentim David Borrell, inspector en cap dels bombers.
6: Vam començar la nit que manteníem actius dos incendis, un al Vallès, a Sentmenat, i l'altre a l'Anoia, a l'incendi de Carme. Tenim relatives bones notícies en el sentit de que l'incendi de l'Anoia el donarem per estabilitzat ara mateix. Per tant, fem un pas endavant. Hem aixecat ja les ordres de confinament de pràcticament tot el que és el perímetre de l'incendi. Només queda dins de l'urbanització de les Garrigues que mantenim confinament perquè està dins el perímetre. L'incendi de Sentmenat encara no el podem donar per estabilitzat. Ha mantingut, diguéssim, certa activitat doncs, de diverses fumaroles, diversa activitat, diguéssim, a dins del perímetre. S'ha treballat molt bé el que era el flanc en potencial, el flanc dret, on ja sí que aquest flanc el podem donar per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Tenim molt, un perímetre molt irregular, amb molts focus secundaris, i per tant haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
7: Les persones que continuen confinades, quantes persones estarien parlant, aquests de les Garrigues?
6: De les Garrigues és una urbanització que no és excessivament gran. Em sembla que és un centenar de persones que està diguéssim, amb aquesta situació de cada moment, doncs, no poden entrar ni sortir. Es manté aquest confinament. Veurem al llarg de matí si en algun moment doncs ja es pot fer algun acompanyament de si hi ha alguna necessitat especial i tal, però de moment, com que està dins el perímetre, doncs no podem aixecar l'ordre de confinament. És que està a dintre, literalment, del que ha sigut l'impacte de l'incendi. Aquí hem tingut també afectació, doncs, a nivell d'afectacions, per exemple, l'incendi de Carme, hem tingut, a part de les indústries que comentàvem ahir, doncs, també l'impacte a les Garrigues, doncs, sobretot afectacions exteriors. Sembla que hi ha una casa parcialment afectada també, a falta de fer ben extensiva, doncs, tota la valoració de danys de l'impacte de l'incendi d'ahir. Sobretot pel que fa a Sant Manat, el que preocupa és un incendi per la gent del Vallès, ho coneix perfectament l'incendi que vam tenir el 2003 a Sant Llorenç Savall, doncs és un incendi que podria reproduir aquell incendi del 2003 de Sant Llorenç Savall. I per tant, sobretot, el que ens preocupa és això, és que amb l'obertura de la marinada, amb aquesta, diguéssim, amb aquest reforç de la marinada durant el dia d'avui, doncs poguéssim tenir un incendi que amb aquesta direcció nord i amb aquest eixamplament del que és el flanc dret, doncs ens pogués créixer considerablement. Penseu que el que ens preocupa sobretot també és perquè el perímetre està molt mal cremat, va propagant molts focus secundaris i per tant doncs, que això pugui anar pitjor. També ens preocupa molt que el dia d'avui segueixen un dia amb risc molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Manat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2. Per tant, fem una desescalada, però també molt a punt doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada. Sí, sí. Sí, òbviament. Nosaltres el que sobretot fem justament això és per desancorar efectius, estar, diguéssim, tenir aquesta agilitat i aquesta també frescor, que també la gent pugui descansar i estar a punt doncs, per donar resposta. S'ha treballat moltíssim amb aquests dos incendis que teníem actius, la gent ha treballat molt bé i molt intensament, recuperar forces, efectius i tornar-hi, si esperem que no, però tornar-hi a estar a punt en tot cas aquesta tarda si fes falta. Sí, hi ha hagut dues seccions de la UME, per tant, hi havien treballant les dues 50 soldats per cada secció. El que va és que una ja la desactivem i l'altra es queda a l'incendi d'Igualada, incendi de Carme. Sí. Gràcies.
0: Doncs fins aquí les explicacions de David Borrell, inspector en cap dels bombers, atès als mitjans per informar de la darrera hora d'aquests incendis, especialment els que més preocupaven ahir a la nit i a primera hora del dematí, el de Sant Manat, al Vallès Occidental i l'Anoia. A Carme acaba d'explicar que precisament pel que fa al de Carme, l'Anoia quedarà aquest matí, o de fet ha quedat estabilitzat. S'ha aixecat el confinament excepte en una urbanització, les Garrigues. La resta de zones afectades s'ha aixecat aquest confinament. El que més preocupa a aquesta hora és Sant Manat, encara no estabilitzat en aquest cas. Alguns flancs sí, però encara té un perímetre irregular i preocupa especialment aquesta arribada de la marinada. També crides a la prudència. Avui tornarà a haver-hi temperatures molt altes, un risc molt alt d'incendis i, per tant, preocupa que aquesta simultaneïtat de focs no es torni a produir. Recordar també que pel que fa al tercer foc, Artesa de Segre a la Noguera, aquest ja està controlat i que també continuen vigilant el foc de les Gavarres, que es manté estable. La crida, com us dèiem, a la precaució és constant. Us anirem informant al llarg d'aquest matí. A 2:15 tornem a fer un repàs a tots aquests focs. Ara anem a altres qüestions. El primer que fem a aquesta hora és un cop d'ull a les carreteres, als transports públics. Saludem el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs segueix la complicació a l'entorn del nus de la Trinitat a aquesta hora per dos accidents que hi ha hagut a la C-58 a l'alçada de Ripollet en sentit Sabadell. Ara ja s'han obert tots els carrils, però hi ha cua encara des del nus de la Trinitat. S'ha obert el carril Busbao per tots els vehicles excepte els camions per facilitar la sortida de vehicles. De retruc d'aquests accidents hi ha aturades en sentit Trinitat a la ronda de dalt des de Santa Coloma i des d'Horta, a la ronda litoral des de Santa Adrià i també la C-31 a Badalona, en aquest cas cap a la Gran Via i la Ronda Litoral. Transport públic, els ferrocarrils de la Generalitat, recordem que les línies R6 i R60 no funcionen, entre Capellades i Igualada per l'incendi que crema la zona, hi ha un bus directe de Piera a Igualada per indicació dels bombers. S'ofereix aquest autobús directe. Rodalies, després de la incidència d'ahir a la R3, ja resolta, avui sí, els trens ja circulen entre Ribes de Freser i Puigcerdà.
2: El temps.
0: Jofre Genuer.
8: Continuen sota els efectes d'aquesta onada de calor segon dia, que tindrem temperatures superiors als 40 a l'interior del país. Ahir es va arribar als 42 a Vinebre. Avui podria haver-hi fàcilment algun valor que arribi als 43. Sobretot, insistim, en aquesta àrea, que és on hi ha els avisos més importants de calor intensa, d'onada de calor, Ponent, Pla de Lleida, comarques de Lleida, en general, també Terres de l'Ebre. I, en general, els avisos també es van estenent per tot l'interior del país. Es van generalitzant. De fet, demà tindrem una situació d'avisos gairebé generals i a l'interior, en moltes comarques, estem parlant de risc molt alt de superar clarament els llindars habituals d'una onada de calor. De fet, demà podria haver-hi fins i tot alguna xifra que arribi als 44. Una onada de calor que, a més, serà persistent. Pot afluixar un palet, i ho notarem gairebé gens, però no tindrem aquests valors de temperatura tan alts, entre divendres i dissabte, aproximadament, i pendents de la setmana que ve, perquè ja avancem que la onada de calor es podria tornar a intensificar notablement. Per tant, de moment, molta paciència, i pendents d'aquests valors de temperatura, mantenir les precaucions habituals, de les hores de màxima exposició solar, hidratar-se, i evitar doncs, aquestes elevades temperatures que ens han d'acompanyar aquests propers dies. Tot plegat amb sol, amb aquestes marinades una mica actives, sobretot a partir de migdia fins a mitja tarda, vespre, i sempre més intenses al prelitoral central, i avui possibilitat d'alguna nuvolada que creixi amb la mateixa calor al Prepineu, sense descartar algun petit ruixat.
2: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si a aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Víctor Fernández, alias
12: El Pajarito.
13: Hi ha futbolistes que no juguen per fama.
14: És una superació estar aquí.
13: Ni per diners.
15: Aquesta lliga no es pot subestimar pas.
13: Per ells, el futbol és molt més que un esport.
16: Si me quitasen el futbol, no seria persona.
17: És com una excusa. Nosaltres igualment podem demostrar que tenim discapacitat, també podem trencar barreres.
18: Jo estic molt content amb mi mateix.
13: Nits sense ficció, genuïns. Això és una altra lliga. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: 3CAT Info.
0: Passant 4 minuts d'un quart de nou, anem ara per altres qüestions. La justícia impedeix Begoña Gómez acompanyar Pedro Sánchez de la cimera de l'OTAN que es fa a Turquia, que comença de fet avui. El substitut del jutge Juan Carlos Peinado, mentre fa vacances, ha denegat el permís a Gómez per anar a Turquia, però ha acceptat, en canvi, que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge, Antonio Viejo, alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren consideren incomprensible la decisió del magistrat. El mes passat, Peinado va retirar, recordem, el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans del judici per suposats delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis i malversació de diners públics. Després de l'estada a Londres, Begoña Gómez haurà de retornar el passaport a la justícia. Parlant d'aquesta cimera de l'OTAN, el líder Mark Rutte d'aquest organisme dona via lliure perquè els Estats Units puguin castigar els aliats europeus que es neguin a gastar el 5% del producte interior brut en defensa de cara al 2035. El govern nord-americà estudia aplicar penalitzacions per pressionar països com Espanya, que és l'únic que ha rebutjat obertament aquest objectiu de despesa. L'augment de la inversió militar protagonitzarà la cimera de l'OTAN que arrenca avui a Turquia, enviat especial a Ankara, Bruno Fortea.
12: Fons del govern espanyol remarquen que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% del PIB en defensa i que l'Aliança Atlàntica no té mecanismes per imposar-ho. Per això, els Estats Units ja avisen que els governs que incompleixin s'enfrontaran a possibles

0: tornarà a convocar tots els governs autonòmics a finals de mes, el 29 de juliol, aquesta vegada per debatre el nou model de finançament. El bloqueig tradicional de les comunitats governades pel PP ara s'hi afegeix l'amenaça de Junts de tombar el nou model quan arribi al Congrés. Josep Rius és diputat de Junts.
1: El que sembla que ens proposen no és un nou model de finançament, és perpetuar el café para todos.
0: Des del PSC i Esquerra, Lluís Amoret i Oriol Junqueras pressionen el partit de Puigdemont.
2: Esperem que tota aquesta majoria parlamentària tingui clar la importància i la transcendència que té l'aprovació tant del FLA com del model de finançament.
3: Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
0: A tot això, avui el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa per poder elaborar els comptes generals de l'Estat per a l'any que ve. També donarà llum verda als objectius de dèficit presentats als consellers d'Economia al Consell de Política Fiscal i Financera. Junts ja ha anunciat que votarà en contra de la senda d'estabilitat quan arribi al Congrés. Àngels Lafuente.
4: El ministre Arcadi Espanya ha assegurat que està disposat a negociar amb tots els grups parlamentaris per aprovar l'objectiu de dèficit del 0,1% per a totes les comunitats quan es voti al Congrés, i ho defensa.
5: L'objectiu de dèficit serà del 0,1 en 2027, 28 i 29 per a les comunitats autònomes. Esto significa que las comunidades autónomas no tendrán que hacer ningún esfuerzo para reducir el déficit en todo el periodo.
4: Junts ja va tombar l'any passat aquest mateix objectiu de dèficit, un no que pensa repetir si, com està previst, el govern manté el límit dels números vermells per a les comunitats en el 0,1% del PIB. Amb aquest escenari, els pressupostos per l'any que ve estan condemnats al fracàs.
0: I a Veneçuela, l'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però preocupa molt també el xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens per la mort de més de 3.500 persones i el nivell de devastació d'aquesta catàstrofe. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
6: Som a l'hospital de campanya que al Parc Este de Caracas ha plantat l'Agència de Cooperació Espanyola. En Jesús Marino Suárez explica al doctor Ricardo Angora l'impacte de la seva experiència el dia de Sant Joan.
7: Y cuando empezó a moverse todo eso, yo veo que el televisor río pega contra la pared, pero todavía no caigo en cuenta qué estaba pasando como tal.
8: Las familias tienen mucho problema para volver y para regresar. En algunos casos, por ejemplo, que están alojados en tiendas de campaña, nos cuentan que tienen que dormir con la cabeza fuera de la tienda de campaña, ¿no? Porque aún tienen ese temor que pueda haber una réplica, un nuevo terremoto y les caiga encima.
6: La ferida psicològica també la té el bomber Wilson, que feia xerrades precisament a les escoles sobre terratrèmols.
9: Y espero que de verdad ese día los niños que nos escucharon a nosotros, de verdad se hayan acordado todo lo que nosotros le hemos enseñado. Porque les enseñamos todo, cómo meterse abajo de la mesa, cuánto tiempo tienen que esperar.
6: I a la zona zero, el doctor Martín Solimán adverteix del mal irreparable entre els que han sobreviscut.
10: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sean los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
6: I després hi ha els nens, com la Naomi.
11: Ayudar a la gente que está en la calle y también tener un carro para mi mamá y mi abuela.
6: Ens diu el doctor Abel Martínez, director de l'Hospital de Campanya Espanyol, que ho viuen d'una forma diferent.
12: La visió dels nens de la realitat és molt diferent de la que podem tenir nosaltres, depèn de les edats. I els sentiments que poden haver van des de l'ansietat, a l'estrès, la tristesa, la ràbia...
6: La part positiva és que el seu cervell s'adaptarà i superarà millor l'impacte que en el cas dels adults.
0: Esports. Eudald Serra, molt bon dia.
13: Bon dia. La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després d'eliminar per 1-0 Portugal amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Per la seva banda, Bèlgica ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Espanya i Bèlgica jugaran aquests quarts de final divendres que ve. L'equip espanyol, que continua sense encaixar cap gol en aquest Mundial després de 5 partits jugats, ha accedit als quarts de final amb un solitari gol del jugador de l'Arsenal Mikel Merino al temps afegit després d'una assistència del blaugrana Ferran Torres, que com Merino havien entrat tots dos a la segunda par.
14: Bueno, antes de recibir ya sabía que Mikel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Mikel.
13: Els també blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal han estat titulars amb

0: L'equip espanyol, així com també el català del Madrid, Marco Corella. A l'acabar el partit, el seleccionador de Portugal, el català Robert Martínez, ha presentat la dimissió.
1: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es, en el contexto tiene total sentido.
0: El d'ahir a la nit també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Avui es completaran els vuitens de final d'aquest Mundial amb les dues últimes eliminatòries que enfrontaran l'Argentina i Egipte a partir de les 6 de la tarda i Suïssa i Colòmbia a partir de les 10.
2: 3CAT Info.
0: Encara en futbol, però a la Lliga de Primera, l'Espanyol comença avui oficialment la pretemporada. Els jugadors blanc i blaus comencen a passar avui les pertinents revisions mèdiques abans de començar els entrenaments. Aquest migdia també presentarà oficialment Àlex Calatrava, l'únic fitxatge que fins ara ha fet l'equip de Manolo González. Ahir es va fer oficial la renovació del porter Àngel Fortuño fins al 2030. I al Tour de França, Tadej Pogačar s'adjudica la tercera etapa, l'última que ha transcorregut per Catalunya entre Granollers i els Angles, i se situa com a nou líder de la General, amb el mateix temps, però, que el danès Jonas Vingegaard. Els favorits han arribat plegats al final de l'estació d'esquí dels Angles, on el ciclista eslové va ser el més ràpid en l'esprint final.
3: To take yellow jersey is dream for any cyclist of
4: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
3: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
0: Un dels ciclistes catalans participants en aquesta edició del Tour, Abel Balderston, ha valorat així el pas de la ronda francesa pel territori català.
5: Sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
0: Avui s'ha de disputar la quarta etapa de 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix, una etapa de mitja muntanya amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un altre de quarta.
2: 3CAT Info.
0: I en bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça retira de les negociacions per fitxar el tècnic del Baskonia, Paolo Galbiati. Aquest fet, però, no ha d'afectar l'interès que també té l'equip blaugrana de fitxar el director esportiu de l'equip basc, Xavi Pujol. Encara en bàsquet, el Madrid va fer oficial ahir el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per les tres pròximes temporades.
6: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo. Y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
0: Mentrestant, el Kitsanàs Manresa incorpora el pivot canadenc de nacionalitat sud-africana Nick Ongueda, de 25 anys i 2'11 d'alçada, signa per una temporada, i del Manresa arriba a la sisa joventut l'alè Àlex Reyes, que ahir es va convertir en el primer fitxatge verd i negre.

0: 3CAT Info.
1: 9:15, connectem amb el nostre equip viari, cop d'ull a carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Un accident genera retencions a la P7 a l'Hospitalet de l'Infant en sentit Amposta. Precaució en aquest punt. Encara circulació molt complicada també a l'entorn del Nus de la Trinitat per dos accidents ja retirats a la C58 a l'alçada de Ripollet en sentit Sabadell. Hi ha cua des del Nus de la Trinitat com a conseqüència d'aquests accidents. Hi ha aturades, sentit Trinitat a la Ronda de Dalt des de Santa Coloma i des d'Horta, a la Ronda Litoral des de Sant Adrià i també a la C31 a Badalona cap a la Gran Via i la Ronda Litoral.
1: Repàs el més destacat. Estabilitzat l'incendi de Carme a l'Anoia, s'ha aixecat el confinament als municipis de la zona i només es manté a una urbanització dins del perímetre del foc. En el cas del foc de Sant Manat, preocupa que l'entrada de marinada durant el dia pugui fer créixer aquest incendi, especialment pel flanc dret. Això és el que ha assegurat el cap dels bombers, David Borrell. Fa molt poca estona hem pogut seguir en directe i ha insistit en la complexitat que suposa la lluita contra el foc en casos de simultaneïtat d'incendis. També ha fet una crida a la prudència avui davant també les altes temperatures que ens esperen. A banda de tornar a repassar l'evolució dels focs des d'ara i fins les 9, també us explicarem que la líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, sabrà avui si es pot presentar a les eleccions presidencials de l'any que ve. El Tribunal d'Apel·lació de París anuncia aquest migdia si confirma o rebaixa la seva condemna de 4 anys de presó i 5 anys d'inhabilitació. També us parlarem del pla que el govern espanyol prepara per millorar el rendiment de les collites i reduir la dependència de la importació de fertilitzants. També del projecte que engega avui el govern per crear un núvol a l'estil del que ofereixen grans companyies com Google i Microsoft per guanyar seguretat a la protecció de dades. I també ens farem ressò de l'ensurt d'ahir en una residència de gent gran a Balaguer quan un porc senglar va entrar a les instal·lacions i va acabar ferint una treballadora. I en esports, Eudald Serra, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Pel que fa al Mundial, la selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final.
3: Tot això després de superar Portugal als vuitens de final per 1-0 amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Bèlgica, per la seva banda, ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1.
1: I ara fèiem referència al temps. Avui, segon dia de valors de 40 graus a l'interior del país, de fins a 43 de manera puntual. L'onada de calor es reforça avui, es generalitza, sobretot a l'interior i especialment al terç oest. Sol amb marinades actives a partir del migdia i alguna nuvolada al Pirineu. Passen 3 minuts de 9:15. Estabilitzat l'incendi de l'Anoia, on aquest matí ja s'ha aixecat el confinament de totes les poblacions, menys a la urbanització de les Garrigues, que es troba dins el perímetre del foc. En canvi, l'incendi de Sant Manat, al Vallès Oriental, continua actiu, ho explica l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
4: S'ha treballat molt bé el que era el flanc en potencial, el flanc dret, on ja sí que aquest flanc el podem donar per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Tenim un perímetre molt irregular amb molts focus secundaris i, per tant, haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
1: Segons Borrell, preocupa que el foc de Sant Manat reprodueixi el devastador incendi del 2003 de Sant Llorenç Savall, que va afectar el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Per tot plegat, demana extremar la prudència, ja que avui les temperatures s'enfilaran encara més que ahir.
4: El dia d'avui segueix sent un dia amb risc molt, molt, molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la Vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt, molt, molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat.
1: El govern també ha activat avui un centre de comandament únic a Bellaterra per fer seguiment de tots aquests focs. Doncs anem-hi ara a tots aquests focs i tenim companys desplaçats. Comencem per la Pobla de Claramunt, estabilitzat, com us dèiem, aquest foc i treballen una cinquantena de dotacions dels bombers a aquesta hora. Fa només uns minuts s'ha aixecat gran part del confinament per un foc que va afectar ahir una zona industrial i també alguns habitatges. Queda només confinada la urbanització de les Garrigues. Allà hi tenim en Marc Jurado.
5: S'acaba d'aixecar el confinament a tots els municipis afectats pel foc de la
0: l'Anoia, un foc que continua actiu per bé que s'és molt més optimista que no pas ahir a la nit. Més enllà de les moltes fumarades, encara hi ha alguns llocs amb foc. Ho hem pogut comprovar in situ l'equip d'aquesta emissora desplaçat a la zona. No són grans llengües de foc, almenys el que hem pogut veure, però sí flames repartides que encara cremen troncs i copes d'arbres. Sabem que durant la nit s'ha consolidat el treball dels bombers al flanc dret i al cap, i encara queden aquí una cinquantena de vehicles dels bombers. Uns vehicles als que ara, quan s'ha fet clar, s'han incorporat als mitjans aeris. Un foc, recordem-ho, que ha obligat a confinar durant unes quantes hores els habitants de Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, l'oest de Capellades, la urbanització de les Garrigues, Santa Margarida de Montbui, Castellolí, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. Ara, però, com podeu sentir de fons, ja s'han enviat els missatges en els quals s'ha informat a la població que poden tornar a circular pel carrer.
1: Pel que fa a l'incendi de Sentmenat, el Vallès Occidental continua descontrolat. Ha cremat ja almenys 90 hectàrees, sobretot forestals, i treballen 56 mitjans terrestres, i ara al matí s'hi sumaran els aeris. Preocupa el flanc dret d'aquest incendi, molt a prop del Parc Natural de Sant Llorenç Savall, que ja es va cremar en un incendi anterior. Anem fins a Sentmenat. Cristian Roldán.
5: La nit ha estat complicada i intensa aquí a Sentmenat. 56 dotacions de bombers han treballat en aquesta àrea sense aturador i han aconseguit que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant les últimes hores, però les flames segueixen actives. A més, amb la sortida del foc ja s'activen les dotacions aèries i això hauria d'afavorir que la situació millorés. L'objectiu dels bombers és controlar l'incendi com abans millor, tenint en compte que a mesura que avança el dia les temperatures pujaran i estem immersos en aquesta nova onada de calor. Tot i això, els 7.000 veïns de les urbanitzacions de la zona segueixen confinats i, de moment, des de Protecció Civil, esperen veure com avancen les tasques d'extinció del foc abans d'aixecar les restriccions de mobilitat. El regidor de Medi Natural de Sentmenat, Francesc Cadafalch, ens explica que el foc es va iniciar per la combustió d'una excavadora que estava aturada.
6: No és una màquina que s'acaba, ha sigut una màquina que estava aturada en un camp i encara no sabem encara en quines han sigut les causes, però s'ha encès la màquina i allò ha fet que el foc pugés amunt. I serà mentida com us deia, que el ràpid que va al pujar el foc.
5: Segons les últimes dades d'Agents Rurals, les flames han cremat 90 hectàrees, majoritàriament de massa forestal.
1: Doncs aquests incendis, els de Carme l'Anoia i els de Sentmenat, són els que preocupen ara mateix més o els que hi han de dedicar més efectius, però n'hi va haver d'altres durant la jornada d'ahir, on encara s'hi treballa. Artesa de Segre, la Noguera, ahir, recordem, es van cremar unes 25 hectàrees d'una zona boscosa, al Coll de Comiols. El foc es va poder donar per controlat unes hores més tard perquè havia començat en una zona alta, fet que va reduir el potencial d'hectàrees. Anem cap a Lleida. Noelia Casellas.
7: El foc va començar a les 4 i sobre les 9 ja es va poder donar per controlat. La zona on va començar el Coll de Comiols és un punt que preocupa els bombers, com explica el cap del cos a Lleida, Joan Josep Ballostas.
8: El Port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val? Però a banda doncs, podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar.
7: L'incendi va començar per un accident de sega, però al ser a la part més alta del coll, el potencial d'hectàrees va ser de 500. Si no, hagués estat molt superior.
1: I ara anem cap a l'incendi de les Gavarres. En aquest cas, els bombers que treballen en l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat. Han perdut alguns efectius per la resta de focs simultanis. Això alenteix aquestes tasques d'extinció. A la Bisbal hi tenim en Fèlix Martín.
9: La urbanització Mas Ambròs de Calonge, la sortida del poble en direcció Romanyà, és una de les més afectades per aquest incendi. Hem enfilat a primera hora muntanya amunt fins a les últimes cases. Abans no comenci, doncs, tota la zona calcinada d'aquestes muntanyes de les Gavarres. Terra cremada, olor de socarrim, arbres també mig calcinats, mig no, i en la part que veiem exterior d'un dipòsit d'aigua, un llençol penjat, escrit al mig en vermell, gràcies, en lletres majúscules i un cor vermell. I és que aquí van passar molta por, sobretot divendres i dissabte, i la feina dels bombers va ser intensa. Ara sembla a aquesta hora tot tranquil. En un lateral del camí de terra que puja muntanya amunt hi veiem també dos cartells que alerten del risc d'incendi i que recorden la prohibició d'accés a tota la zona de les Gavarres. Tot això de cara als veïns afectats, el cap de l'operatiu dels bombers a Girona, Ferran García, deixava clar que encara no es pot accedir a la zona afectada.
10: Sap greu per la gent que no tindrem el control d'accessos. Seguirem a través de Mossos, podent acompanyar a les persones que tenen animals, a persones que tinguin medicació, però és entrar i sortir. No podem garantir la... No volem que hi hagi gent a dintre i torni a engegar-se això. Vale? I més veient com estan respirant els altres incendis.
9: Aquest és el cinquè dia de feina al Baix Empordà i amb l'objectiu prioritari d'eliminar totes les zones calentes, que no hi hagi cap risc evident de revifada i que aquest foc de les Gavarres finalment es pugui donar per controlat. Ahir no va ser possible, van reaparèixer alguns focus nous. Hi ha més, menys efectius sobre el terreny, perquè una part es van desplaçar cap als altres incendis actius a Catalunya. Tot això, hi han estat tota la nit treballant uns 150 efectius dels bombers.
1: I el que continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà, obligat a evacuar 10.000 persones i ha destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, Montse Poblet.
11: Aquesta nit el foc de la Catalunya del Nord no ha avançat. Es manté el balanç de 4.900 hectàrees cremades, però els bombers no creuen que amb les condicions meteorològiques previstes per avui, temperatures extremes, vent i una humitat baixíssima, només d'un 11%, puguin estabilitzar-lo a les pròximes hores.
12: Esperem estabilitzar-lo el més aviat possible, però no crec pas que ho aconseguim avui amb aquestes condicions meteorològiques, que són calcades a les d'ahir o que van provocant reactivacions molt importants al perímetre del foc.
11: Aquesta nit els bombers els ha funcionat el foc tàctic per frenar l'incendi al flanc esquerre, a la zona de Trevillac, però hi han hagut de renunciar a la zona d'Aspres. De tota manera, el foc no ha entrat al massís. La confiança està posada en la feina que hi puguin fer els 8 hidroavions de reforç que avui s'incorporen a l'operatiu de 800 bombers que estan treballant per apagar l'incendi, un incendi que ja té un perímetre de 40 quilòmetres. El nombre d'evacuats ha pujat a 12.000 persones, perquè allí es van haver d'evacuar els 2.000 veïns del poble de Vinçà. Des de la prefectura de Perpinyà insisteixen en demanar-los paciència i prudència. Continua sent molt perillós intentar retornar als pobles.
1: I acabarem al País Valencià, on ahir a la tarda es va estabilitzar l'incendi de Soneja, l'Alt Palància, que ha cremat unes 200 hectàrees. Durant la nit encara hi ha treballat una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers per remullar la zona. Sogorb, Pepa Ferrer.
13: Durant aquest matí s'espera que els 500 veïns evacuats de Suèbar puguen tornar a casa seva després de passar dues nits fora. L'incendi es va donar per estabilitzat ahir a la tarda, però el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, advertia que avui és un dia crític al País Valencià amb risc extrem d'incendis. Les temperatures poden enfilar-se fins als 44 graus i per això el govern valencià ha decidit prohibir circular per pistes i camins forestals, fer foc o disparar focs artificials.
14: 3CAT Info.
1: Més qüestions, us ho destacàvem en els titulars. Els mestres i professors que destinen el mes de juliol a formar-se són un de cada quatre. Són dades que us ha avançat al matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició a Transparència. El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts, recordem, i es destina sobretot a la formació. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. Són una minoria els que opten per fer cursos a l'estiu. De fet, el 71% dels docents els fan entre setembre i juny. Són dades del curs 24-25 que mantenen la tendència dels últims anys. Des de l'USTEC, la seva portaveu, Iolanda Segura, admet al matí de Catalunya Ràdio que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar, altres per l'oferta, mentre que des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, ho atribueix al format.
15: Sovint pues, bueno, pues ho fas durant el curs, perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
16: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb, amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
1: Sobre el paper, els cursos de formació permanent es fan en horari laboral no lectiu, encara que els sindicats asseguren que també els fan en hores personals. Hi ha diverses modalitats, però perquè computi un curs com a certificat han de tenir un mínim de 15 hores. Els sindicats apunten que els cursos d'inclusió són dels més demanats, però reclamen una revisió i més qualitat.
16: Hauria d'estar el màster de professorat, hauria d'estar també el grau, encara més del que està ara.
15: L'oferta formativa també ha patit una devaluació qualitativa. I semblava que volien doncs, revertir una mica aquesta situació, però de moment doncs és que la qualitat també de la formació deixa molt que desitjar encara. És un tema també a treballar.
1: El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades. I ara canviem de qüestió i marxem cap a França. Marine Le Pen sabrà avui si es pot presentar a les eleccions presidencials de l'any que ve. La líder d'extrema dreta sabrà aquest migdia si el Tribunal d'Apel·lació de París confirma o rebaixa la seva condemna de 4 anys de presó i 5 d'inhabilitació pel cas del mal ús de diners del Parlament Europeu. París, Isabel Galí.
17: Presentarà l'extrema dreta francesa el 2027 una candidatura a les presidencials sense el cognom Le Pen. La incògnita es resoldrà aquest dimarts i la probabilitat que això passi és alta, perquè els analistes consideren improbable que el tribunal absolgui Marine Le Pen en apel·lació. Pel politòleg Benjamin Morel, la clau serà si la inhabilitació política contra ella es manté o no.
18: Si la pena d'ineligibilitat és superior a 2 anys, per ella serà impossible presentar-se el 2027. I això vol dir que Jordan Bardella serà probablement el candidat del reagrupament nacional.
17: Però Marine Le Pen ha dit repetidament que voldria fer campanya per les presidencials havent complert la condemna sencera, sense braçalet electrònic. Si el tribunal li rebaixa la pena de presó i la inhabilitació, podria donar-se el cas que el 31 de març de l'any que ve ja pogués ser candidata i que, tot i això, ella decideixi que no vol concórrer. Sigui ella o Jordan Bardella, les enquestes els donen sempre guanyadors en primera volta. Per al segon torn i amb els candidats per definir, els sondejos encara són poc fiables.
1: Passa gairebé un minut a 9:15. Moment d'aturar-nos i connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. A aquesta hora, un accident genera retencions a la P7 a l'Hospitalet de l'Infant en sentit Amposta. Precaució en aquest punt. Encara circulació complicada a l'entorn del nus de la Trinitat a Barcelona per 2 accidents ja retirats a la C58 a l'alçada de Ripollet en sentit Sabadell. Hi ha retencions des del nus de la Trinitat com a conseqüència. Aturades encara en sentit Trinitat a la B20 a Santa Coloma, a la Ronda Litoral des de Sant Adrià i també a la C31 a Badalona cap a la Gran Via i la Ronda Litoral. Pel que fa al transport públic, als ferrocarrils de la Generalitat, recordem que les línies R6 i R60 no funcionen entre Capellades i Igualada per l'incendi que crema la zona. Hi ha servei alternatiu en bus que fa parada a totes les estacions. A Rodalies, després de la incidència d'ahir, a la R3 ja resolta, avui sí, els trens circulen entre Ribes de Freser i Puigcerdà.
14: El temps.
1: Jofre Genué.
19: Les temperatures aquesta matinada han pujat un grauet més, amb més valors pròxims als 20 graus també a l'interior, 19 a Manresa, Girona, 22 a Lleida, fins i tot, valors tropicals, al Segrià, 23 a Batea, a la costa no cal dir, cada cop més pròxims als valors als 23-24, encara, però, alguns valors de 21 a Tortosa, Amposta, i els valors més alts a la costa central, Barcelona, 26, tot i que ahir al barri del Raval arribaven gairebé els 28, per tant ha baixat un palet, o també s'ha notat la tramuntana que ha afluixat completament a la zona de l'Alt Empordà, i si ahir no es baixava gairebé dels 29 a Portbou, avui la mínima sud de 26. Són els dos únics sectors on ha baixat una mica la temperatura. El valor més baix, doncs, un cop més cap a Cerdanya, amb aquests 9 graus a Ger. Avui pendents un altre cop del termòmetre, segon dia d'onada de calor, que ens ha de dur temperatures de 38 a 40 graus a moltes poblacions de l'interior, i més de 40, sobretot al terç oest del país, que és on hi ha els avisos més importants d'aquesta onada de calor per la jornada d'avui. De fet, si ahir es va arribar als 42 a Vinebre, avui no descartem alguna xifra puntual que arribi als 43. I, de fet, demà encara podria haver-hi alguna xifra superior a aquests 43 a les zones més càlides, perquè demà encara la temperatura puja més i es generalitzen més els avisos d'una onada de calor que pot ser força persistent, tot i que fluixi potser un pèl entre divendres i dissabte, com haurem d'anar veient, encara es podria reforçar més de cara a la setmana que ve.
20: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
14: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
20: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Passen 4 minuts de 3 quarts de 9. Continuem. Espanya prepara un pla estatal de fertilitzants per millorar el rendiment de les collites i per reduir la dependència de la importació d'adobs per a l'agricultura. El conflicte a l'Orient Mitjà ha encarit un 30% els fertilitzants en aquest últim any. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tenia autonomia agrícola, hauria d'evitar que els preus del menjar es disparin.
3: És un plan de soberania alimentària. Tiene también que ser un plan que abrace la innovación. Y sobre todo tiene que ser un plan para que tengamos unos precios justos y, por supuesto, también un pueblo o pueblos más vivos.
1: L'anunci coincideix amb la publicació de les ajudes per a la compra de fertilitzants que repartiran més de 600 milions d'euros a gairebé 500.000 d'agricultors. El pla estatal estarà llest abans del març de l'any que ve. I guanyar seguretat a la protecció de les dades dels ciutadans als serveis públics és la finalitat principal del núvol que impulsa la Generalitat. A l'estil del que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, la principal diferència és que aquest serà de titularitat pública i sotmès a la normativa europea. El govern aprovarà avui la licitació del concurs públic per tirar endavant aquest projecte. Joan García.
21: Serà una infraestructura d'emmagatzematge de dades connectada a la resta d'infraestructures de connectivitat del país. S'operarà només en el marc regulador europeu per garantir la protecció de la informació. Aquest núvol públic allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, només un 20% dels serveis de la Generalitat són en núvols públics i un 80% en infraestructura privada de computació. Ara es vol reduir la dependència d'operadors externs no europeus en la línia del que explica el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau.
22: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
21: Es preveu invertir-hi 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve. Com que serà un núvol públic, l'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com privades. Serà la primera infraestructura de l'Estat d'aquestes característiques. El projecte s'emmarca en l'estratègia d'autonomia tecnològica de la Generalitat, que és el full de ruta que també aprovarà avui el govern per reforçar la sobirania digital i el control de dades.
1: Per cert, que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors, la meitat són de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. El gegant tecnològic assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial estan disparant en els acomiadaments en el sector. Ara us parlem d'un ensurt que hi va haver ahir en una residència de gent gran a Balaguer. Un porc senglar va entrar a l'edifici i va ferir una treballadora. Els bombers van poder aïllar l'animal i un cop sedat el van poder retirar del centre. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
23: Bon dia, el senglar va entrar als baixos de les instal·lacions a quarts de vuit quan només hi havia una treballadora que estava netejant l'espai. L'animal va impactar primer contra una porta de vidre que es va trencar i després va embestir la dona que va quedar ferida lleu a la cama, segons han explicat des de la direcció de la residència. Els bombers van poder confinar l'animal i els agents rurals el van sedar i retirar poc després. Posteriorment es va haver de desinfectar tota la zona perquè havien quedat restes de sang de l'animal ferit per l'impacte amb la porta. La residència és al centre de la capital de la Noguera.
1: I ara cultura.
24: Que hi ha un nom, Romeu, que és el que val, quin és el preu, que hi ha un nom...
1: Àngels Gunyalons protagonitza el retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romé en el marc del Festival Grec fins al 2 d'agost. Ens ho explica la Marta Vives.
25: Els llibres no són murals ni morals, simplement estan ben escrits o mal escrits, deia Oscar Wilde. El retrat de Dorian Gray va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època que el va considerar immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa en una interpretació on l'actriu fa tots els papers de l'auca.
26: Oscar Wilde, explicant la història, Lord Henry, que és el gran manipulador, Dorian Gray, Basil Hallward, que és qui pinta el retrat, i la Sibyl Vane, que és la noia de la que s'enamora el Dorian.
25: Transitant de l'una a l'altra amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç, on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i una especial menció al quintet de cor record excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla a la vida sinó en l'espectador, l'ovació de la platea Àngels Guanyalons la nit de l'estrena ho diu absolutament tot.
1: I encara una darrera qüestió abans dels esports. Eufòria no és un plagi d'Operación Triunfo. És el que diu l'Audiència de Barcelona, que rebutja la demanda de Josep Maria Mainat, que va tirar endavant amb el seu soci Toni Cruz, que va morir. El tribunal constata que veu diferències substancials en els dos formats i recorda que els productors van rebutjar demandes per propietat intel·lectual similars entre concursos musicals en contra seva. És el cas de Tusi Kevales, acusat de plagi pels responsables de Got Talent. Aleshores, Mainat i Cruz van dir que pensar que els programes amb càsting de selecció de cantants, eliminació setmanal de concursants i seguiment dels assajos portaria a infinites querelles a cadenes i productores d'aquest format. Una reflexió que ara fa seva l'Audiència de Barcelona per parlar de programes diferents. A més, els jutges constaten que hi ha diferències substancials. Consideren que OT es combina el concurs musical amb el reality, cosa que no passa a Eufòria. El que sí que reconeix l'Audiència de Barcelona és l'autoria del format OT a Mainat i Cruz, cosa que no havia fet la jutge de primera instància.
14: Esports.
1: Audà Serra, molt bon dia.
0: Bon dia. La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després d'eliminar per 1-0 Portugal amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Per la seva banda, Bèlgica ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Espanya i Bèlgica jugaran aquests quarts de final divendres que ve. L'equip espanyol, que continua sense encaixar cap gol en aquest Mundial després de 5 partits jugats, ha accedit als quarts de final amb un solitari gol del jugador de l'Arsenal, Mikel Merino, al temps afegit, després d'una assistència del blaugrana Ferran Torres, que, com Merino, havien entrat tots dos al segon temps.
4: Bueno, antes de recibir ya sabía que Mikel estaba corriendo. Estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Mikel.
0: Els també blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal han estat titulars amb l'equip espanyol, així com també el català del Madrid, Marc Cucurella. A l'acabar el partit, el seleccionador de Portugal, el també català Robert Martínez, ha presentat la dimissió.
5: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es, en el contexto tiene total sentido.
0: El d'ahir a la nit també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Avui es completaran els vuitens de final d'aquest Mundial amb les dues últimes eliminatòries que enfrontaran l'Argentina i Egipte a partir de les 6 de la tarda i Suïssa i Colòmbia a partir de les 10.
14: 3CAT Info.
0: Encara en futbol, però la Lliga de Primera, l'Espanyol comença avui oficialment la pretemporada. Els jugadors blanc i blaus comencen a passar avui les pertinents revisions mèdiques abans de començar els entrenaments. Aquest migdia també presentarà oficialment Àlex Calatrava, l'únic fitxatge que fins ara ha fet l'equip de Manolo González. Ahir es va fer oficial la renovació del porter Àngel Fortuño fins al 2030. Al Tour de França, Tadej Pogacar s'adjudica la tercera etapa, l'última que ha transcorregut per Catalunya entre Granollers i els Angles, i se situa com a nou líder de la general amb el mateix temps, però, que el danès Jonas Vingegaard. Els favorits han arribat plegats a la final de l'estació d'esquí dels Angles, on el ciclista eslové ha estat el més ràpid en l'esprint final.
6: To take yellow jersey is dream for any cyclist of...
7: Aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
6: How long this will last, but yeah, we try to enjoy every moment.
0: Un dels ciclistes catalans participants en aquesta edició del Tour, Abel Balderston, ha valorat així el pas de la ronda francesa pel territori català.
8: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
0: Avui s'ha de disputar la quarta etapa de 182 quilòmetres de recorregut entre Carcassona i Foix, una etapa de mitja muntanya amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un altre de quarta.
14: 3CAT Info.
0: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions per fitxar el tècnic del Baskonia, Paolo Galbiati. Aquest fet, però, no ha d'afectar l'interès que també té l'equip blaugrana per fitxar el director esportiu de l'equip basc, Xavi Pujol. Encara en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per les tres.
9: Continua confinada perquè es troba dins el perímetre del foc. També es

0: simultanis que cremen a Catalunya, a la comarca de l'Anoia, Sentmenat i Artesa de Segre. Per altra banda, l'incendi de les Gavarres que crema des de divendres encara no s'ha donat per controlat i a la Catalunya Nord l'incendi ja ha cremat prop de 5.000 hectàrees i més de 10.000 persones han estat evacuades. Un cop passada l'emergència, caldrà fer-se una pregunta. Estem preparats per conviure amb un clima cada vegada més extrem? Adaptar municipis, reforçar els serveis d'emergències, gestionar millor els boscos i crear més refugis climàtics ja no són una opció de futur, sinó una necessitat del present. És dimarts 7 de juliol del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, i que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb Àlex Andreu, un programador de Caldes de Montbui. I després l'Isaac Muntades conversarà amb Eloi Cordomí, Albert Solà i Lluís Solanes a l'estació meteorològica d'Ugassa. Tocades a les 10 del matí, ens endinsarem en el món econòmic amb Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental. I després, a 10:45, serà el moment de veure què s'hi cou a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez. I acabarem el programa amb el traster, la tertúlia d'Estar per casa, amb l'Enric Rubió, la Laia de Déu i l'Isaac Muntades. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. I com us avançàvem en l'editorial, diversos incendis cremen en Catalunya i un d'aquests que segueix actiu és l'incendi al Vallès de Sentmenat. Segons el cap de bombers de la Generalitat, David Borrell, el flanc dret està pràcticament estabilitzat, mentre que preocupa especialment és el flanc esquerre, com també que es pugui reproduir el del 2003 amb el vent de Marinada. I nosaltres tenim en directe a la Laia de Déu des del lloc dels fets. Laia.
2: Doncs sí, bon dia, Ona. Estem aquí al Balneari Termes Victòria, que és on s'han allotjat finalment les persones que van decidir dormir fora de casa degut a l'incendi que crema aquí al Vallès Oriental. Les van reubicar aquí perquè finalment doncs, no hi havia tanta gent i el Termes Victòria es va oferir com a refugi per a aquestes persones que havien de deixar casa seva corrent. Com molt bé has comentat, al final doncs, és un incendi que ha mantingut certa activitat, però s'està treballant perquè s'aconsegueixi estabilitzar. Sí que és veritat que hi han treballat una cinquantena de dotacions terrestres i ara ja estan des de fa estona els aeris. Una mica de context, doncs això, com deies tu, el 2003, el de Gallispa i Sant Llorenç de Granera, i és una lluita dels bombers, és que és un foc que no pugui arribar a Sant Sebastià de Montmajor perquè d'allà és un moment que corri cap a les Elies i Sant Feliu i, per tant, cap al Moianès, que és el que va passar el 2003, perdoneu. Però, si voleu, ara us dono pas a Pol Batlles Colomer, que és el responsable d'operacions del grup Victòria, que això és el que ens deia de les persones que han passat la nit aquí a l'Hotel Balneari de Caldes.
3: Bé, s'ha gestionat que ahir a la tarda nosaltres ens vam posar en contacte amb l'Ajuntament, un cop es va saber la situació, per oferir part de les habitacions que teníem disponibles en aquell moment per si hi havia necessitat que veïns del barri del Farell s'allotgessin aquí. Aproximadament unes 20 persones han passat la nit aquí. Sí, al final som una empresa arrelada al poble, al municipi, per nosaltres no, al final som d'aquí, llavors és totalment lògic les habitacions que en aquell moment teníem disponibles posar-les a disposició de les persones que ho necessitessin.
2: Per ara sí que és veritat que l'última hora és que el foc s'ha mantingut, no ha avançat el perímetre, per tant, per ara bones notícies, però seguim a l'espera de les primeres declaracions i de com avança o a veure si aconsegueixen estabilitzar el foc.
0: Doncs, Laia, de Déu, moltes gràcies. Estarem al cas i seguirem pendents de com avança aquest incendi a Sentmenat. Estarem al cas i també connectarem amb tu més endavant per veure com avança, especialment aquest flanc esquerre que encara s'ha d'acabar d'estabilitzar. Moltes gràcies, Laia.
2: A vosaltres.
0: I canviem de tema perquè la tercera etapa del Tour de França va passar ahir per 17 municipis de la comarca d'Osona. És la tercera vegada que la ronda francesa travessa territori osonenc i la resposta del públic va ser massiva. Andreu Jiménez.
1: La Rambla del Passeig de Vic es va omplir ahir al matí de gom a gom per rebre la tercera etapa del Tour de França. A 3:15, persones d'arreu de la comarca van veure passar la caravana publicitària, que va repartir tota mena de productes que serviran de record per a tots aquells que n'han pogut agafar. Una jornada que també va servir per posar de manifest la magnitud de l'esdeveniment. Ho expliquen Jordi Galian i Albert Verdaguer i l'exciclista professional Josep Jofré.
4: Jo crec que la gent avui ho ha començat a veure, però els que el seguim el ciclisme i hem anat a França, el que mou el Tour no mou cap carrera del món.
5: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca, i això també ho hem d'ensenyar al món.
6: És un dia històric, un moment inoblidable, que molts biguetans i biguetanes s'aficionaran a la bici de petits a partir d'avui, segur. Vull dir que tenim la gran sort de que som protagonistes, que passa per la nostra ciutat i per Catalunya, i al final doncs, és molt gran i molt emocionant.
1: Des de Jofre Cycling, conjuntament amb l'Ajuntament de Vic, van complementar la matinal amb una fanzona equipada amb una pantalla gegant, un espai perquè els més petits poguessin anar amb bicicleta, així com zones de música, restauració i espais d'ombra per protegir-se del sol. Sentim el regidor d'Esports, Eduard Comerma, i l'alcalde de Vic, Albert Castells.
7: Sí que esperàvem, no? Ostres, el pas del Tour, Vic, capital de comarca. Jo crec que també, no, aquesta zona d'animació preparada per diferents edats, doncs jo crec que també facilita, no, això, no, que gent de comarques veïnes segurament han preferit venir a passar el matí aquí amb tota la família que no al mig de la carretera, no? Però, bueno, em sembla que l'objectiu l'hem aconseguit, que hi hagués ambient.
8: Contentíssims, a més ens coincideix amb aquest dia festiu posterior a la Festa Major i, per tant, un honor per la ciutat de Vic ser aquest aparador a nivell mundial d'aquest gran esdeveniment esportiu que és el Tour de França, no? I que aquesta és la festa de l'esport, del ciclisme, és també tot això, no? Una oportunitat per donar a conèixer la ciutat al món.
1: Els ciclistes van passar pels vols a 2:15, repartits en 3 grups en una jornada que es va fer història a la capital de la comarca d'Osona.
0: I comença les obres de l'escorxador comarcal del Ripollès perquè sigui viable, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
9: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs, que han d'acabar abans del setembre, comencen aquest dimarts. Les obres consistiran en una reforma integral de l'equipament per complir la legislació sanitària animal i adaptar-lo a la normativa ISO. Això deia el president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
10: El Consell Comarcal d'aquí al Ripollès creiem que el sector primari és un dels principals motors econòmics, socials i mediambientals bàsics. El Consell Comarcal creiem, per tant, que l'escorxador del Ripollès, que serà un revulsiu, perquè el Consell Comarcal creiem en la seva viabilitat i també en el seu futur, com no podria ser d'una altra manera.
9: Rossell deia que la inversió és un revulsiu perquè creuen en la viabilitat de l'escorxador, que dona servei a més d'una vuitantena de explotacions. Pel vicepresident cinquè de l'ENS, Sergi Albric, també era molt important que el Consell formi part de la governança de l'escorxador i també parlava sobre això.
11: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segurament que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com l'escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest 1 milió d'euros que era necessari.
9: La presidenta d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per motius personals justificats.
0: I Osona s'ha sumat amb les mostres de suport després del terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela les últimes setmanes. La concentració de Vic aquest dissabte va fer evident la necessitat d'ajudar les persones que es troben sense recursos a l'altra banda de l'oceà. Andreu.
1: La distància no és impediment per posar-se a la pell dels familiars dels afectats pel terratrèmol de Veneçuela. Les històries es multipliquen, com la de la Noreli Hernández, que fa 7 anys que viu a Manlleu. Amb la seva mare hi va poder contactar unes hores després de la catàstrofe natural, però una altra part de la seva família no va tenir la mateixa sort.
12: Lastimosamente sí que hem tingut una altra família que vivia al litoral, a la zona de Catia la Mar. L'edifici es va venir a sobre i van quedar sepultats i l'ajuda va arribar molt tard. I lamentablement van morir. Des de lluny se viu molta impotència, molta tristesa, ver només la teva família, sinó el teu país destruït. És molt trist. No tinc paraules.
1: La Míriam Angarita no ha hagut de lamentar cap víctima entre el seu entorn proper, però ella també va participar de la concentració de suport a Veneçuela i als afectats pel terratrèmol organitzada per l'Associació de Llatinoamericans d'Osona.
13: Es muy fuerte porque Venezuela no debería haber pasado eso porque nosotros tenemos muchos años con serios problemas. Ahora se suma este gran dolor, esta gran tragedia, estos terremotos que han enlutado a toda la nación.
1: Una quinzena de persones amb origen a Veneçuela, però també altres països llatinoamericans, no van dubtar ni un moment a donar el seu suport a tota la comunitat veneçolana que sobreviu com pot les conseqüències de la catàstrofe. Després de la lectura d'un manifest, es va guardar un respectuós minut de silenci. Així ho explicava el Delicia Saavedra, membre de l'Associació de Llatinoamericans d'Osona.
14: Vivir esa situación que no solamente ellos, hay miles y miles de personas en todo el mundo que están viviendo lo mismo, que su familia está en Venezuela y ellos están en otros países como han salido de nuestro país, hemos salido todos, ¿vale? Y pues esto es un pequeño acto de acompañamiento y, como te digo, un acto humanitario para los hermanos venezolanos.
1: L'entitat preveu dues línies d'actuació per fer aportacions econòmiques a través dels telèfons oficials facilitats per la Generalitat de Catalunya i també establir dos punts de recollida d'aliments i medicaments. A la concentració s'hi van desplegar banderes de tots els països llatinoamericans i la solidaritat no entén de quilòmetres ni de fronteres.
0: Blai Taberner tornarà a ser el candidat de la CUP a l'alcaldia de Cardedeu a les eleccions municipals del 2027. Enric Rubio.
15: Doncs sí, Ona, així és. L'Assemblea Local de la Formació ha tornat a confiar en l'actual regidor i portaveu del grup municipal per liderar un projecte que, segons la CUP, vol consolidar una alternativa d'esquerres municipalista i independentista per al municipi. Escoltem el mateix Blai Taberner.
16: Jo entomo aquest repte amb moltíssima il·lusió, però també amb moltíssima responsabilitat. Responsabilitat per què? Doncs responsabilitat perquè crec que jo, i en aquest cas la CUP de Cardedeu, tenim el repte de tornar a situar polítiques veritablement transformadores, veritablement d'esquerres, veritablement independentistes i que defensin la nostra cultura, la nostra llengua, el nostre país, a l'Ajuntament. I amb il·lusió, per què? Doncs perquè penso que això que nosaltres tenim ganes de fer, ho hem de fer i ho podem fer amb moltíssimes persones més. Persones que hi són, persones que estan mobilitzades, persones que estimen Cardedeu, que volen que Cardedeu canviï i que dediquen moltíssimes hores del seu dia a dia a fer que Cardedeu sigui un lloc millor. La gent hi és, les idees hi són, per tant, hi ha totes les possibilitats de que aquestes idees, de que aquestes propostes es puguin tirar endavant en un govern veritablement d'esquerres i veritablement independentista.
15: La candidatura és fruit, en definitiva, d'un procés intern assembleari que la formació ha desenvolupat durant els darrers mesos. Paral·lelament, la CUP també està impulsant una enquesta oberta al veïnat amb la voluntat de conèixer les principals preocupacions de la ciutadania i incorporar-les a l'elaboració del seu projecte per als propers comicis.
16: Cardedeu, el que hem vist en aquests darrers 3 anys és un gir a la dreta en les polítiques d'àmbit social i també hem vist un gir cap a l'espanyolisme en la no defensa de la cultura, de la llengua del nostre país. A més, hem vist un gir cap a la burocratització. Cada vegada es fa més complicat poder desenvolupar cultura, poder desenvolupar cultura popular, poder desenvolupar cultura comunitària al municipi. I això ens alerta profundament. Necessitem que aquest canvi de rumb es faci el més aviat possible, perquè 4 anys més de sociovergència poden transformar radicalment el futur del municipi cap a un municipi més gris, cap a un municipi pitjor.
15: Taberner repetirà així com a alcaldable després d'haver encapçalat també la candidatura de la CUP a les eleccions municipals del 2023. La formació afronta els propers mesos amb la voluntat de continuar configurant el seu projecte polític de cara als comicis d'aquest proper any.
0: I Ripoll prohibeix el bany a la Font del Tòtil per evitar-ne la massificació, Isaac.
9: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'Alternativa per Ripoll, CUP i Som-hi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can Dànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim què deia. deia.
17: Amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar i arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
9: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai i, a més, caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per Tempos, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament, en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Reigón de Junts estava en sintonia amb l'equip de govern.
18: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és gaire tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagin aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona, per tant vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora, si tu vols.
9: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. La del Cupaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
19: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais, perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
9: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
20: Tenim un exemple a la població del costat, al torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can Davano no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
9: Oriols li responia que no era legal deixar entrar de franc els empadronats i fer pagar els que no ho eren.
0: La plaça de la Catedral va acollir aquest dissabte el pregó inaugural, que enguany va a càrrec d'Aina Amat, presidenta del grup sardanista Riallera. Un discurs que va reivindicar la sardana de competició i que va servir també per donar tret de sortida als dies de gran festa. Andreu Jiménez.
1: Aina Amat, presidenta del grup sardanista Riallera, ha estat enguany l'encarregada de llegir el pregó de la festa major a la plaça de la Catedral. Ho feia en nom d'una entitat que dissabte que ve, el dia 11 de juliol, viurà la centena edició del concurs de colles sardanistes.
21: Sobretot, doncs, la importància del treball col·lectiu que hi ha hagut durant generacions i generacions que han mantingut viu aquest esdeveniment únic, que és el concurs de colles sardanistes de Vic. I diem que és únic perquè precisament és l'únic a Catalunya que s'ha mantingut fins als nostres dies des de l'inici, diguéssim, des dels orígens d'aquesta sardana de competició. Les primeres edicions del 1902, 1904, 1905 en altres pobles i ciutats, doncs no han tingut continuïtat, i en canvi el nostre sí, justament en el marc de les festes de Sant Miquel dels Sants, i per això doncs creiem que és tan important reivindicar-ho. Home, i tant, és un honor, perquè doncs ja sabem que per tots els vigatans i vigatanes la festa major, com dèiem, és una cosa important, és una cosa que té un punt de solemnitat que nosaltres no volem perdre, i és el que volem transmetre i mantenir.
1: Malgrat que la sardana de competició no passa pel seu millor moment, Amat va voler recordar que és un esport de primer nivell. També va reivindicar la sardana esportiva pel seu caràcter atractiu, festiu, disbuixat i solemne.
21: I la veritat és que molt contents per això que dèiem, per reivindicar aquesta trajectòria que han dut a terme dansaires i col·lectius de la ciutat de Vic, i també per reivindicar la feina que nosaltres fem com a entitat dia rere dia, que a vegades doncs, és una feina invisible i que està bé que en moments com aquest doncs, es vegi i es dignifiqui. Un altaveu per poder mostrar allò que nosaltres ja fem cada dia i durant moltíssims anys, i per això estem molt contents i molt agraïts.
1: Amat va convidar tothom a la celebració del centenari del concurs de colles i va tancar el pregó convidant a tothom a ballar una sardana de germanor. El pregó va donar pas al tradicional concert de la vigília protagonitzat per la banda de l'Escola de Música de Vic.
0: I la forta calorada no ha restat públic ni lluïment al cap de setmana centrat de la Festa Major. El seguici solemne a l'ofici de Sant Miquel dels Sants i els balls de lluïment a la plaça de la Catedral han estat un dels plats forts d'un programa que continua fins aquest diumenge.
1: Figures gegants, caps de llúpia, cavallets, àliga, mulassa i la resta d'elements del patrimoni festiu recorren els carrers del centre històric fins a la catedral acompanyats de músics, entitats i centenars de participants. Enguany, un dels moments més simbòlics el va protagonitzar Miquel de Planell, que ha portat el penó de Sant Miquel gairebé 90 anys després que ho fes el seu besavi. Després del seguici, la catedral acollia l'ofici solemne en honor a Sant Miquel dels Sants, que s'han tornat a celebrar després que l'any passat els actes religiosos se suspenguessin arran de la polèmica sorgida per a la invitació de Luis Argüello, president de la Conferència Episcopal Espanyola i l'arcabisbe de Valladolid, a l'ofici de la Festa Major. A la sortida, els segals d'Osona enfilaven dos pilars de les portes de la catedral.
2: No ha anat bé, i sempre quan surt el sant els muntem i és una mostra de respecte.
1: Qui no se'n va perdre detall va ser el president del Parlament, Josep Rull, convidat d'honor d'enguany.
3: Home, això és espectacular, espectacular, molt maco.
22: Jo crec que la nació s'ha de sentir molt orgullosa de tenir expressions tan sublims com Sant Miquel dels Sants de Vic. Una nació és un relleu generacional ben fet. I aquí, en aquest seguici, es nota. I amb això que hem viscut aquí a la plaça de la catedral, es veu.
1: Un cop acabada la celebració religiosa, totes les mirades es traslladaven de nou a la plaça, plena de gom a gom, malgrat la intensa calor. Era el moment dels esperats balls de lluïment. Els grallers i timbalers de la ciutat obrien els balls, seguit de la colla sardanista La Riallera. Després, les figures oferien una rere l'altra les seves danses davant del públic, en una mostra que combina solemnitat, música i tradició. Així ho vivien alguns dels participants.
3: Home, això és espectacular, espectacular, molt maco.
23: Costa, costa.
24: Una mica de calor avui.
23: Fa molta calor.
24: Un orgull formar part de la Festa Major i de gaudir de la Festa Popular Infantil i la Festa Gran, doncs això és un orgull.
3: Sí. Home, és un honor, però és nervis, preparació, dies d'assaig, i no és fàcil, no és pim-pam i ri.
1: Amb una plaça plena, llargues ovacions i la participació de desenes d'entitats, Vic ha tornat a demostrar que el seguici de Sant Miquel dels Sants continua sent molt més que una tradició.
0: I el Museu Arxiu Tomàs Balvei ha acollit una nova proposta de cardamots del Festival de la Paraula, Enric.
15: Així és Ona, i enguany, qui ha estat un dels pilars del sector, està la narradora oral, la Berta del Poblet, la que ha transportat el públic adult a través de llegendes i anècdotes sobre les plantes remeieres, combinant tradició, història i fantasia. Un recorregut per relats que expliquen l'origen de les propietats d'algunes de les herbes medicinals mitjançant el toc personal de la narradora. Escoltem-la.
25: Jo sempre dic que he fet del meu vici virtut, que jo soc molt xerraire i a casa sempre em deien que no callava, i dic, bueno, doncs com que no callo mai, vaig a fer alguna cosa que em guanyi la vida parlant, i aquí estic explicant històries, a banda que a mi sempre m'han agradat molt.

0: o d'una altra. Tot, tot, des del principi fins al final.
1: Abans de la sessió per adults, la narradora també explica contes adreçats als més petits de Cardedeu, una proposta que ha estat un èxit de participació.
2: Superbé, es nota que aquí a Cardedeu esteu molt entrenats amb el tema de la narració oral, perquè hi havia infants molt petitons amb una proposta de contes principalment de Jenny Rodari, que són una mica alguns complexos, més difícils d'entendre per un infant petitó, i hi havia nens i nenes molt petitons que han estat allà superatents, participant, i jo estic supercontenta.
1: En acabar els contes per adults, els assistents han pogut gaudir d'un pica-pica en productes de quilòmetre zero al mateix jardí del museu.
3: Casa Terradellos us ofereix el temps.
4: Hola, molt bon dia, benvinguts a Informació Meteorològica. Déu-n'hi-do, quina onada de calor. No hi ha treva, les temperatures no afluixen, és una calor molt important la que tenim a sobre. Jo suposo que ben aviat es prendran mesures importants, perquè no afluixarà ni a bon tros. Al contrari, jo crec que cada vegada estarà més consolidada i farà més calor cada vegada aquesta setmana. I suposo que les autoritats ho estan ja analitzant i prendran les mesures necessàries, unes mesures que han de ser importants, perquè la situació és molt i molt complicada. La nit ha baixat una mica la temperatura, per sort. En algunes poblacions encara es pot dormir una mica bé, ha baixat de 20 graus en molts llocs de l'interior, però durant el dia es dispararan les temperatures en les poblacions. Avui moltes màximes entre els 36, 38, 39 graus, no s'escarta algun 40 cap al Vallès i també cap a Osona. No s'escarten 40 graus en aquestes zones, temperatures molt i molt altes. Molt de sol i a la tarda creixent de nuvolades. Hi pot haver alguna nuvolada una mica més important que aquests dies, i no es descarten 4 gotes a la zona de Vallter o zones pròximes, ja que les nuvolades avui creixeran amb més força. Vents febles de direcció variable. I això, molta calor, molt de sol, plena onada de calor, que estic mirant mapes aquests dies, i va per molt i molt, molt llarg aquesta onada de calor. No veig un final clar d'aquesta calorada enorme que estem tenint. No veig un final durant els pròxims dies. Que vagi molt bé el dimarts. Que tingueu un gran dia. Adéu.
3: El nou FM, el nou so d'Osona.
5: 24/7.
6: Avui, un cotxe per moure'm.
7: Demà, una furgoneta per treballar.
6: I demà passat, un monovolum per viatjar.
7: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
6: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
7: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
6: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
8: Momentos Sarsa, Volkswagen i Audi estrenen noves instal·lacions. Ens hem traslladat al carrer del Blat número 13 de Gurb, en un espai més ampli, modern i pensat per oferir-te la millor experiència. Vine a descobrir la nova casa Audi i Volkswagen. Momentos Sarsa, ara al carrer del Blat 13 de Gurb.
9: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
10: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
9: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
10: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
9: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
10: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
11: Coberta Serveis Funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la

0: comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9FM 92.8.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril.
5: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
6: Aixova en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM.
7: El 9FM. El nou so d'Osona.
8: Territori 17.
9: Són 9:45 del matí i anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
10: Bon dia de nou.
9: Estàs enfadat, eh?
10: Seguim.
9: Seguim. En fi, començarem per repassar la portada de La Vanguardia, que avui tenim, en aquest cas, dos protagonistes. Comencem pel primer.
10: Mira, sí, que avui La Vanguardia el que titula la seva portada, si la pàgina on busquem les portades no se'm torna boja... No hi ha manera. Ara ja estic als diaris catalans. Doncs sí, dos protagonistes. Malauradament, hem de parlar d'incendis. Incendis simultanis posen escac Catalunya.

0: que el que facin és conèixer el territori que les envolta.
1: Clar, el quiz va venir una mica arrel de... Ja que tinc centralitzada tota aquesta informació que anés recol·lectant de tota la internet a vida i per haver, doncs intentar com donar-li un caire més lúdic al... No només anar al mapa i marcar i que se't vegi pintat, sinó anem a aprendre una mica sobre el nostre país, a poc a poc. I per això el qüestionari no és d'aquests infinits, és cada dia hi ha 5 preguntes, i tu les pots fer o no, i en funció d'això vas pujant posicions.
0: Això està bé, que les puguis decidir si les fas o no. I no sé si hi ha l'opció de, per exemple, no sé, què més has fet amb aquesta web? Perquè ara estem parlant de l'aplicació, però entenc que el web també funciona igual, té les mateixes funcionalitats.
1: La web, evidentment, és molt més extensa. Hi ha molta més coses, sobretot per tema format de pantalla. Vulguis o no, l'ordinador té una pantalla molt més gran, per tant, permet visualitzar molta més informació d'una tacada. En canvi, l'app, realment hi ha el mateix, però com que la pantalla és més petita, està una mica més condensat tot. Llavors, la gran diferència és això.
0: I a part d'això, què més trobarà l'usuari? A part del quiz dels municipis que vagin marcant passes, has afegit alguna cosa més? Perquè entenc que potser és molta feina i vull dir, al final, no? Vull dir, cadascú té el temps que té.
1: Sí. Mira, una de les coses que em passava mentre jo viatjava per Catalunya, clar, vulguis o no, és un viatge llarg i farragós, molt divertit i molt maco, però que requereix molt de temps. Llavors, una cosa que em plantejava és, jo estic a Montornès de Segarra. Què hi ha aquí? Què puc fer aquí al costat? Llavors, he afegit una part d'esdeveniments que bàsicament engloba tot el que són festes majors, festes culturals, fires i mercats i museus, i hi ha un apartat que va creixent a poc, que són festes de foc de tot el territori català. Actualment, únicament a Catalunya, perquè a Catalunya ja hi ha 5.538 esdeveniments. Així que si vull abarcar més la resta de països catalans, tinc molta feina.
0: Home, sí. O sigui, no, crec que ningú ho havia quantificat amb dades, o almenys jo no conec que ningú ho hagi quantificat amb dades, però em sembla bastant fort que hi hagin 5.000 esdeveniments durant l'any.
1: De moment.
0: De moment. I com és que... O sigui, et va sorgir aquesta inquietud i entenc que és molta feina. Com va ser aquesta feina de formigueta, entenc, d'anar posant i afegint cada esdeveniment, perquè potser hi ha esdeveniments que no coincideixen sempre amb dates.
1: Això és el gran problema que em trobo sempre. Clar, jo he intentat que tots els esdeveniments venen amb una data, que l'usuari no la veu, però serveix per mi, per anar actualitzant automàticament cada any, que és tipus, en vez de posar del 15 al 16, poso pues, segon cap de setmana d'agost. De manera que cada any se m'actualitza automàticament les dates. Però sí, és una feinada, perquè hi ha molts ajuntaments que no tenen les dates de la seva festa major posada, per exemple. Llavors és anar rebuscant a festes i fires, festesmajors.net, anar buscant a moltes pàgines, i quan m'entero hi ha pàgines que no són de l'ajuntament, sinó que de la comarca, que allà sí que hi ha aquesta informació. Llavors anar agafant a poc, anar investigant, anar recol·lectant, i anar afegint tot això a Montscat, que de fet Montscat està viu i va creixent.
0: Bueno, a poc a poc, entenc que és molta feina. Jo estic al·lucinant amb la quantitat d'esdeveniments que hi ha a Catalunya, continues al·lucinant, però anem a parlar. Abans m'has parlat de mapa dels països catalans. Entenc que això és un projecte futur, que està en procés, que està parat, què està passant?
1: Estamos en ello, work in progress. Ara el que sí que està fet 100% és Catalunya, tot i que encara estic trobant festes majors de certs nuclis urbans petits, molt petits, per exemple, del Pallars, que n'hi ha moltíssims, i vaig trobant festes majors concretes dels seus nuclis de població, però estic fent una expansió per arribar a la resta de països catalans. És a dir, Andorra, Catalunya Nord, País Valencià, la Franja de Ponent, Balears i l'Alguer.
0: I també vols incloure festes... O sigui, bueno, esdeveniments, no sí. Festes...
1: M'encantaria. A veure fins on arribo. Ja anirem veient. De moment, Catalunya, segur. La resta ja anirem veient.
0: Clar, i ara a mi em sorgeix una pregunta. Al final, tu portes la meitat dels municipis visitats. Hi ha algun que t'hagi sorprès per bé que tu hagis visitat i un altre que t'hagi sorprès en clau negativa, potser? Que diguis, mira, hi ha aquest municipi que sí, però no recomano visitar. Per X o per I, eh? Podria ser, no sé...
1: Com pots veure en el mapa, la part que més m'agrada a Catalunya és els Pirineus, que està tot en verd. Llavors, jo recomano molt els Pirineus en general. tot. Sobretot poblets petits com podria ser Sant Llorenç de la Muga, Sant Julià de Cerdanyola, Fígols i Alinyà, Alàs i Cercs, la Vall d'Avança, tot això és preciós, són zones molt boniques. I així que m'han desagradat, pues, una mica la plana de Lleida. Però bueno, bàsicament jo tolero molt poc la calor, llavors allà, quan jo em puc moure, que és a l'agost, complicat, sí. Però bueno, hi ha zones molt boniques a Lleida igualment.
0: I ja per anar tancant, si algú s'està pensant, diu, ostres, no sé per on començar, no em deixarà marcar el meu... O sigui, el lloc on estic et deixa marcar el lloc on estàs, per exemple?
1: El lloc concret?
2: Sí.
1: No. O sigui, té una funció de GPS, de geolocalització, i et detecta quin municipi estàs. Uh-huh. No et marcarà estic al poble de tal, però sí que et marcarà estic al municipi. El que sigui.
2: El que sigui.
1: Això sí.
0: I ja per tancar, què li diries a algú que està pensant-se, per exemple, en entrar a la web, registrar-se, o baixar-se-la pel mòbil? Entenc que està per Android, iOS, tots els dispositius, o encara no?
1: A dia d'avui només està per Android i, evidentment, web. Però la web ja estic intentant fer que sigui el que es diu responsive, que és bàsicament que es pugui visualitzar bé des del mòbil. Perquè he tingut problemes amb iOS, que ja estic intentant solucionar. Però de moment només amb Android.
0: I ja per acabar, Àlex, què li diries això a algú que s'està pensant descarregar-se l'app o entrar al web i registrar-se? Què li diries a aquella persona que té aquesta inquietud però no sap per on començar?
1: Jo et diria que si tens ganes de viatjar i conèixer Catalunya, pots fer-ho sense registre, tal qual, i tens l'opció d'esdeveniments, per exemple, la tens sense registre. I el bo que té respecte a això és, un cop tu et posiciones en un municipi, tu tens un radi a quilòmetres de la rodona que et pot detectar esdeveniments propers allà dintre. Llavors, si això t'agrada i tens ganes de viatjar i conèixer més, això pot ser un procés que duri tota la vida. Per tant, entra registrat, així m'ajudes una mica, és totalment gratuït, per cert, i així seràs un mes dins la comunitat.
0: Doncs ens quedem amb això, que visiteu Catalunya, de qualsevol manera, però visiteu-la, que tenen tots molt mancos, i moltíssimes gràcies, i que Munts que t'arribi, doncs, a tots els països catalans. Moltíssimes gràcies, Àlex.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Passen 3 minuts de 3 quarts de 10. Iogassa se suma a la llista dels pobles del Ripollès que tenen una webcam per veure quin temps fa el municipi i també disposa d'una nova estació meteorològica des de fa relativament poc. Isaac Muntades, bon dia de nou.
4: Bon dia de nou, Anna. Doncs sí, avui volem parlar-ne amb l'Eloi Cordomí, que ell és divulgador científic, físic i meteoròleg, que evidentment és una cara molt coneguda, que el coneixereu per veure'l presentant, doncs, el temps a 3CAT, a TV3, però de tota la vida, i també ens acompanya en Lluís Solanes, de Meteo Guilleries, que bé, han estat els encarregats de muntar aquesta webcam i aquesta estació meteorològica a Iogassa. Bon dia a tots dos i moltes gràcies per ser al Territori 17.
5: Bon dia, Isaac. Bon dia.
4: Per començar, expliqueu-me una mica com va sorgir l'oportunitat de muntar aquesta webcam i també aquesta estació meteorològica a Iogassa. Entenc, Eloi, que evidentment com a home del temps ja has tingut molt de pes, no?
5: Sí, home, clar, jo arribo a Iogassa fa un parell d'anys, arribo aquí al Ripollès i una de les meves intencions és, evidentment, estudiar una mica més la meteorologia d'aquí. I llavors el primer que faig és intentar muntar una estació meteorològica antiga que tenia jo de fa 20 anys a la terrassa de casa meva de Barcelona, però que els aparells, doncs, han anat evolucionant des de llavors i bueno, a partir d'aquí, doncs, comencen a sorgir noves idees, em poso en contacte amb persones, doncs, que munten estacions meteorològiques, que tenen xarxes importants com la Meteo Guilleries, i vaja, ens coneixem amb en Lluís i tot flueix per posar una estació meteorològica aquí al poble.
4: Des de quan està instal·lada aquesta estació meteorològica i també la webcam, perquè són dues coses diferents, que entenc que ho has muntat tu, sobretot, Lluís. No sé, l'Eloi també poder t'ha ajudat, o com ha anat tot plegat?
6: Bueno, ha estat un projecte conjunt, sobretot el que ens feia gràcia era un projecte que ho lligava tot. Lligava un interès de territori, perquè Iogassa és un municipi bonic. Per tant, aquí la càmera, moltes vegades, sempre quan parlem o pensem en muntar una càmera, sempre busquem emplaçaments que siguin interessants i que siguin bonics. Aquí ja l'hi teníem. Aleshores hi havia l'Eloi com a figura, com a aglutinador, tot plegat, que hi posava, diguem-ne, el que calia per ajuntar i despertar aquest interès. I després, doncs, això, teníem un bon espai i teníem un lloc que podia ser interessant. Per tant, doncs, va ser tot molt fàcil. Va néixer arran d'aquest projecte que, diguem-ne, ho posava tot molt fàcil, eh?
4: Precisament, on la teniu ubicada? Tant una cosa com l'altra, entenc que no estan al mateix lloc, o sí, expliquem una mica.
6: Sí, està posat tot al mateix lloc, en una part una mica més elevada del poble, no recordo com es diu, tu recordes el nom?
4: No. Ara no
6: recordo. És una part més elevada del poble que hi ha, que precisament això, té una molt bona vista. Aleshores, allà va anar molt bé, perquè es va poder utilitzar una estructura ja existent per muntar la càmera, i que té una vista espectacular, i aleshores una mica més avall, també amb un altre suport que ja existia, per poder muntar l'estació meteorològica. Diguem-ne que va venir tot molt rodat i molt fàcil arran d'un veí precisament del poble que ens va dir, escolta, i per què no mireu allà dalt? I va ser mirar-ho i de seguida ens va agradar.
5: Sí, la veritat és que, clar, el que buscàvem també quan muntàvem una càmera, més enllà doncs, que el paisatge fos bonic, és que portés una informació. O sigui, hi ha l'estació meteorològica, que ja de per si porta informació, però hi ha aquesta part visual que també pot ser molt interessant. I el que vam trobar, l'estació està ubicada exactament davant d'una masia que es diu Can Garçó, té una ubicació privilegiada perquè tens la visió de tot el poble i, a més de tot, a la cara sud de la Serra Cavallera, no, pràcticament fins al Taga, i llavors això el que permet és veure també, així per exemple, com les diferents cotes dels núvols i també les diferents cotes de les nevades quan les tinguem de cara als pròxims hiverns, esperem.
4: I abans de parlar pròpiament dit de l'estació, de quins aparells hi teniu, ara em deies tu, Eloi, que fa 20 anys, bueno, tenies aquesta estació allà a Barcelona, entenc que és més moderna, no, aquesta, i deus tenir una mica de tot. Què hi teniu?
5: Bueno, sí, digues. No, que tu hi entens més amb això. Al final és una estació semiprofessional que té tot, pràcticament doncs, tots els sensors que permeten doncs, l'estudi de les principals variables meteorològiques i climatològiques, com és la temperatura, la humitat, la precipitació, el vent, i a més hi ha tot aquest seguiment pràcticament instantani, no? Crec que cada minut registra dades, cada 5 minuts doncs, les publica a la xarxa, i a més doncs, es poden fer resums diaris, setmanals, mensuals, amb la qual cosa t'aporta una quantitat d'informació molt interessant des de molts punts de vista diferents, eh? Això, si vols, en parlem després.
4: Us volia preguntar també, bueno, el tema de la càmera, Eloi, estàs a TV3?
5: Sí.
4: La veurem a TV3?
5: No. Ja
4: no la veurem a TV3?
5: No, són càmeres diferents. Així,
4: d'acord.
5: Són càmeres de xarxes privades, diguéssim, d'entitats, d'associacions, d'entitats que funcionen cadascuna pel seu compte. Tenim un volum de xarxes d'aquest tipus molt interessant que fa doncs, que hi hagi moltes càmeres com aquestes, o semblants a aquestes, instal·lades per tot Catalunya. Això ens dona molta informació, però no és el tipus de càmeres que tenim a TV3 que estan connectades permanentment en directe. Tu pots veure el senyal en directe en qualsevol moment del dia. No és això.
6: Aquí el que es buscava, sobretot, el que es pretenia, sobretot, era que aquesta càmera fos d'utilitat per aquí, per la gent que hi viu, per la gent que viu al territori, per la gent que és fora i vol veure quin dia fa o gassa, veure el poble, vol saber, home, doncs hi vull anar al cap de setmana o hi vull anar avui a veure com, saps? L'utilitat és una utilitat més, diguem-ne, de caire municipal, de caire local, de caire de territori, i per tant, doncs, el que es busca és això, eh? Són càmeres que volem que donin un molt bon servei, començant per l'Ajuntament i a tota la gent del poble.
4: Quines característiques meteorològiques té UAS, Eloi? Des de que ja has arribat ara fa 2 anys, eh? Què has pogut detectar? És un lloc especial?
5: Les hem d'anar veient. Clar, al final UAS està a la cara sud del Prepirineu. Per tant, està molt influenciat per la radiació solar, O sigui, els hiverns, per exemple, són bastant suaus, com a mínim a les parts altes de la muntanya. Després hi ha una inversió tèrmica molt marcada, que esperem doncs, registrar-la també amb aquesta estació meteorològica, a partir doncs, els mesos més hivernals, i el que veiem segurament també que hi ha vaja, això també hem de veure que, si s'acaba confirmant o no, eh? Però segurament té un òptim pluviomètric, és a dir, pel fet d'estar a la falda d'una muntanya és probable que plogui més que no pas en altres llocs que puguin estar al fons de la vall, per l'efecte palanca que fan les muntanyes. Llavors, tot això són matisos meteorològics dins del clima del Ripollès que esperem que es vagin confirmant o que puguem anar confirmant també a mesura doncs, que tinguem mesos i anys de dades d'aquesta estació meteorològica en comparació també amb totes les altres que ja fa molts anys que tenim instal·lades pel Ripollès. Però crec que una de les parts clau seria aquesta, eh? L'abundància de tempestes, això és a tot el Ripollès, és el lloc de Catalunya que hi ha més tempestes al llarg de l'any. Probablement aquestes tempestes donen un afegit de precipitació pel fet d'estar a la falda de la mateixa falda de la muntanya i després una inversió tèrmica molt marcada. És a dir, hiverns molt durs al fons de la vall, estem parlant del poble Bogassa, també d'aquí Sant Joan, en comparació amb les alçades, amb les cotes més altes del municipi, on detectem temperatures molt més suaus, especialment això, en èpoques d'estabilitat, en èpoques d'anticicló i sobretot durant l'hivern.
4: I darrerament, potser també més calamarsades, que és una cosa que hem vist ara. Fa poc vam veure a Ripoll unes imatges d'unes calamarsades bastant importants, a Ribes de Freser, també, que va quedar tot el poble colgat. No sé si Bogassa... També això que deies, aquesta precipitació, si ho has notat tu, que s'ha incrementat això respecte a anteriors anys.
5: Les calamarsades són habituals aquí al Prepirineu, especialment entre finals... durant la primavera, bàsicament. Més que no pas les pedregades d'estiu, que són més típiques del Pla de Lleida, aquí serien més típiques de l'època primaveral, a començaments d'estiu. El que hem de veure, si es va confirmant també una evolució cap a pedregades més intenses i que pedres de més mida. Què és el que passa, per exemple, en planes com l'Empordà, com el Pla de l'Estany, que les tempestes poden ser més violentes i poden ser capaces de generar pedra de més mida, que fins ara això aquí pràcticament no passava.
4: No passava.
5: Llavors hem d'anar veient si a més de més calamarsades i de més intenses que fan més gruix, també tenim aquest factor afegit, que podria ser que sí.
4: I com pinta aquest estiu? Perquè estem veient una onada de calor. Això, evidentment, no t'ho puc preguntar allò molt a llarg termini, perquè els homes dels temps, al final, teniu uns dies determinats que podeu predir, sí. però evidentment, ja com... Bueno, s'està marcant una tendència que estem vivint onades de calor cada 2x3. Aquí al Ripollès, aquesta calor, feia temps que no la veiem. I ara també fa forces dies que no plou allò amb intensitat, no?
5: Ara estava mirant l'estació meteorològica d'Ogassa i va marcar una màxima de 34 graus.
4: I és normal, aquesta temperatura o gassa, no, eh?
5: No, de cap manera. No, de fet, ara, diguéssim que els mapes que estem veient per la setmana que ve ens posen en un territori nou. En un territori nou, en el sentit que ens arriba a 1.500 metres una massa d'aire d'uns 30 graus, pràcticament, i això gairebé diria que no s'havia vist mai. Val? Des de que tenim registres, des de que existeixen aquests mapes, des que analitzem les temperatures de 500 metres, és possible doncs, que aquestes dades, d'una manera tan contundent, no les haguéssim vist. Falta veure si s'acaba confirmant, però de moment la setmana que ve pinta molt, molt, molt intensa pel que fa a la calor. I pel que fa als models estacionals, que ens diuen com són els pròxims mesos, hi ha una certa esperança. El que passa que tampoc són uns models que encara no tenen una fiabilitat molt gran, en el sentit que, per exemple, per aquest mes de juliol, pintaven fins i tot més precipitació de l'habitual, en forma de tempestes. Val? I això no s'està donant. Val? Sí que és veritat que l'agost, setembre, octubre, la tardor, o l'inici de la tardor, hauria de ser una mica més plujosa segons aquests models, i una mica més moderat pel que fa a les temperatures. Però és l'esperança, eh? Més que no pas altra cosa.
4: De moment haurem de seguir morint-nos una mica de calor i aguantar-ho com puguem. Lluís, també et volia preguntar el tema de meteoguilleries. Sí. Meteoguilleries és de les guilleries d'Osona. Però explica'ns una mica, heu evolucionat també a altres llocs. Quantes estacions teniu? Aquí al Ripollès no és pas la primera, tampoc.
6: No, el que passa que Meteoguilleries no és res més que una marca. Nosaltres som una entitat sense afany de lucre, això és molt bo explicar-ho. Som una entitat sense afany de lucre. Què vol dir? Vol dir que ens dediquem a la promoció de la meteorologia. Val? Així, res i clar. Per bé que som capaços de fer un projecte claus en mà, és a dir, podem fer... La nostra principal funció és assessorar ajuntaments, que sobretot és el nostre, diguem-ne, diria client, per dir-ho d'una manera, assessorar-lo a nivell meteorològic, a veure què és el que ha de muntar, què pot muntar, que li funcionarà millor i tal. A partir d'aquí podem fer dues coses, que és o marxar o muntar-lo, fins i tot l'equipament. Vull dir que la nostra finalitat no és ni créixer, ni expandir-nos, ni anar a parar a vés de saber on, en absolut, al contrari. Assessorem ajuntaments, intentem ajudar intentem fer promoció de la meteorologia, i aquí, en el cas d'Ogassa, què hem fet? Hem fet una cosa novedosa, perquè normalment estem habituats a treballar amb un seguit d'equips, diguem-ne, més professionals, més grans, més homologats, per dir-ho d'una manera, i aquí, en canvi, buscàvem una fórmula que permetés que un ajuntament que té uns recursos limitats també pogués accedir a aquesta informació. Aleshores, hem fet tots una mica un esforç, aprofitant que hi havia l'Eloi, i hem buscat un format que econòmicament pogués resultar molt interessant. No és un afany d'expansió ni molt menys. Gestionem l'estació de Queralbs, que també és municipal.
4: Correcte.
6: I fins i tot algun altre equipament. Però no és una voluntat clara d'expansió, sinó que és que van apareixent doncs ajuntaments que ens demanen que si els podem ajudar en aquest sentit, i a nosaltres ens agrada molt fer-ho. I aquí a Ogassa doncs, hem trobat aquesta fórmula que ha anat perfecta per tal de tindre informació meteorològica i tindre una webcam a un preu que realment podríem dir que nosaltres com a entitat sense afany de lucre part de la despesa ja l'assumim nosaltres, eh? És a dir, que fem un col·laboratiu que va molt bé a tothom.
4: I potser també d'aquí a poc podem donar una altra bona notícia i tenim una altra, no?, aquí a la comarca, en un poble molt proper, no?, que em sembla que els pressupostos, em sembla que ja està previst. Veurem, no?, aquí a Sant Joan, si s'acaba materialitzant.
6: Sí,
4: no et volia posar en un compromís, Lluís?
6: No. A Sant Joan vàrem tindre un primer contacte, precisament arran d'això, que també ens van demanar assessorament, i nosaltres vàrem fer exactament el mateix. Els vàrem dir, escolta, doncs pensem que l'equipament que hi ha d'anar-hi és aquest, els vam assessorar a nivell doncs, del que hi havia d'anar-hi, del que seria interessant, que aquí vam plantejar una estació totalment homologada, i aleshores, doncs, bueno, suposo que s'acabarà realitzant. I sobretot això, el que ens agrada és plantejar projectes, assessorar projectes que llavors s'acaben fent realitat i que sobretot tenen una durada en el temps i que aconsegueixen una cosa que és molt important, que és tindre dades continuades, regulars, estables i fiables d'un municipi que això al llarg dels anys ens permet fer estudis interessants.
5: Sí, en aquest sentit jo crec que hem de tenir en compte que l'estació meteorològica en un poble no només el caprici de tenir la pròpia estació,
4: correcte,
5: sinó que ens afrontem a un futur incert i amb un clima canviant en què caldrà prendre decisions dràstiques. I llavors qualsevol d'aquestes decisions ha de ser molt estudiada i s'ha de prendre amb una base científica. I llavors tota aquesta xarxa d'estacions meteorològiques són el que permetrà prendre amb més fermesa aquestes decisions que haurem d'anar assumint de cara als pròxims anys per adaptar el territori a aquestes noves condicions que vindran i que estan venint i que estem notant avui mateix, per exemple.
4: Per anar acabant, Eloi, em sembla que d'aquí, bueno, a finals de mes, principis del que ve, del mes d'agost,
5: sí,
4: l'inaugurareu, no?, oficialment.
5: Sí, sí.
4: Explica'ns una mica com funcionarà tot plegat, què fareu.
5: Sí, no, coincidint pràcticament amb la festa major d'Ogassa, uns dies abans el que farem serà una sessió a la tarda, encara hem de planificar exactament l'hora i de quina manera, però per ensenyar als veïns aquest nou equipament. És a dir, ara funciona des de fa un mes aproximadament, l'hem estat provant, veiem que està funcionant bé, ara ja tenim la certesa doncs, que això està funcionant, i el que volem fer és explicar-ho a tothom, com funciona, com es pot descarregar l'aplicació al mòbil per veure les dades i ensenyar quines són les virtuts o quines són els avantatges de tenir una estació meteorològica en un poble com Ogassa. Més enllà d'això que hem comentat, no?, les decisions polítiques, etc., que caldran aprenent, a Ogassa hi ha molts boletaires, hi ha gent que va buscar aigua a l'hivern, hi ha gent que va a buscar la fresca a l'estiu, i, evidentment, doncs, tenir les dades que ajuden doncs, a prendre també aquestes decisions en aquest sentit, no?, on anar a buscar els bolets, en quin moment, etc., jo crec que tot això doncs, pot ser positiu per tothom.
4: Això serà l'1 d'agost, en principi.
5: Sí, l'1 d'agost, segurament a la tarda, farem una sessió molt distesa per tothom qui ho vulgui, doncs, aprendre com funciona això, i si tot va bé, doncs, farem una passejada fins a l'estació meteorològica per veure on està ubicada i contemplar les vistes d'Ogassa, que és un mirador excel·lent.
4: Perfecte, doncs moltes gràcies a tots dos per haver estat avui al Territori 17, tant a l'Eloi Cordomí, que evidentment doncs, el tenim molts dies doncs, a Televisió de Catalunya explicant-nos el temps, i també en Lluís Solanes de Meteo Guilleries, que ens han explicat doncs, aquesta nova webcam i també estació meteorològica que s'ha instal·lat a Ogassa des de fa aproximadament, ara ens ho deia l'Eloi, un mes. Moltes gràcies a tots dos per haver estat avui amb nosaltres.
5: A vosaltres. Fins aviat. Gràcies a vosaltres.
4: Fins aviat.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: I ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

0: és màgic de Joan Colomo, perquè tal dia com avui, el 7 de juliol del 1981, va néixer el cantautor Joan Colomo, que avui bufa 45 espelmes. És l'autor dels discos Producto Interior Bruto, volum 1 i volum 2, La filia i la fòbia i Disc trist.
1: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
2: Benvinguts a Tren d'Alba. Rodalies recuperarà aquest dimarts la circulació de la línia R8 entre Rubí, Can Vallhonrat i Martorell Central sense les restriccions que hi havia en les últimes setmanes després que Adif hagi acabat les obres per reforçar i millorar el túnel de Rubí. Els primers trens sortiran a les 6:23 i a les 6:32 del matí des de Martorell i Granollers respectivament i passaran cada hora. D'aquesta manera, segons fonts de Renfe, la circulació de trens es restablirà dins del túnel per doble via. Hi haurà més circulació i a partir d'aquest dimarts s'actualitzaran els horaris. Les tasques de manteniment de DIF en l'horari nocturn han afectat en les últimes setmanes els primers i últims trens del dia. Pel que fa als serveis de mercaderies, DIF preveu normalitzar la circulació tant en l'ample convencional com en l'ample estàndard d'acord amb la planificació que estableix cadascun dels operadors ferroviaris. L'actuació ha suposat una inversió de 3,5 milions d'euros i ha consistit en el reforç interior de 130 metres dels 990 que té el túnel. A partir d'ara, DIF mantindrà una monitorització de l'estructura amb més de 30 sensors.
0: Doncs de seguida ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I com us explicàvem feia una hora, diversos incendis cremen a Catalunya i un d'aquests que segueix actiu és l'incendi al Vallès a Sentmenat. Segons el cap de bombers de la Generalitat, David Borrell, el flanc dret està pràcticament estabilitzat, mentre que el que preocupa especialment és el flanc esquerre. Com també que es pugui reproduir el del 2003 amb el vent de la Marinada, Laia de Déu, des d'Ona Codinenca, hem parlat amb tu fa una hora, com està la situació ara mateix?
3: Doncs mira, ara mateix hi ha 120 hectàrees cremades i ja amb un potencial de que ens puguin ser 2.000. Tot i això, s'ha aconseguit encerclar l'incendi i evitar que arribi a les zones de Can Vinyals i el Farell, tot i que, com sabem, segueix tothom confinat. Tot i això, l'incendi no està controlat i es manté el confinament, com he dit. Hi treballen actualment 99 efectius entre terrestres i aèries, i aquí, doncs, al Termes de Victòria continua en moviment. El seu director general, Joan Anglí, ha parlat d'una vintena de persones allotjades en 14 habitacions i que a poc, doncs, van intentant fent vida el més normal possible, estant en tot moment informades. Les persones afectades van haver de deixar casa seva ràpid, això sí, com és el cas de la testimoni que escoltarem a continuació. Ella és veïna del Farell i es va entrar tornant cap a casa de la feina. Va donar-li el temps just d'agafar els animals, algunes pertinences i tancar-ho tot, però això sí, va decidir baixar cap aquí al Termes Victòria. Escoltem-la.
4: Bueno, nosotros tenemos noticias sobre todo desde arriba de los vecinos, luego en el Pascualet donde estaban puestos todos los efectivos, allí cualquier que preguntaba si enseguida te explicaban cómo iba el tema, con tranquilidad, la verdad es que muy profesionales, un gran trabajo están haciendo y bueno, es que no...
5: Em preocupació una mica,
4: sí,
5: no?
4: Sí, claro.
5: Però també tranquil·litat, que heu pogut almenys descansar una miqueta.
4: Sí, bueno, poco, pero sí. Aquí también, muy amables todos. Una ayuda fantástica lo del hotel, la verdad. Y bueno, bien, dentro de todo lo malo, pues estamos más tranquilos, siempre con la espera de a ver qué pasa. No está todavía apagado, así que...
3: Doncs ja ho heu escoltat, es van informant com poc. Això sí, la idea és intentar, doncs ara al matí, anar amb tot. Des d'aquí Caldes s'escolten els hidroavions que van rondant i van tirant aigua a les diferents zones afectades. Així que per ara estem a l'espera de veure com avança aquest incendi que afecta aquí al Vallès Oriental.
0: Moltes gràcies, Laia. També intentarem parlar amb tu d'aquí una estoneta també, a veure si hi ha alguna novetat més pel que fa a com avança aquest incendi. Moltes gràcies, Laia.
3: A vosaltres. Fins ara.
0: I com us explicàvem feia una hora, Ripoll prohibeix el bany de la Font del Tòtil per evitar-ne la massificació. Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
2: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'alternativa per Ripoll, CUP i Somi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can d'Ànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim què deia.
6: Amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar i arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
2: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per temps, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector de matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Raigón de Junts estava en sintonia amb l'equip de govern.
7: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és gaire tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona, per tant vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora, si tu vols.
2: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Copaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
8: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no ho diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
2: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
9: Tenim un exemple a la població del costat, el torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can d'Abano no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
2: Oriols li responia que no era legal deixar entrar de franc els empadronats i fer pagar els que no ho eren.
0: I el Museu Arxiu Tomàs Balbé ha acollit una nova proposta de Car de Mots al Festival de la Paraula Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
10: Així és, Ona, i enguany qui ha estat un dels pilars del sector està la narradora oral, la Berta del Poblet, la que ha transportat el públic adult a través de llegendes i anècdotes sobre plantes remeieres, combinant tradició, història i fantasia. Un recorregut pels relats que expliquen l'origen de les propietats d'algunes herbes medicinals mitjançant el toc personal de la narradora. Escoltem-la.
11: Jo sempre dic que he fet del meu vici virtut, que jo soc molt xerraire i a casa sempre em deien que no callava, i dic, bueno, doncs com que no callo mai, vaig a fer alguna cosa que em guanyi la vida parlant. I aquí estic, explicant històries, a banda que a mi sempre m'han agradat molt escoltar històries. I llavors, explicar històries és una manera també, doncs, d'haver-te de nodrir de moltes històries i llavors a poder-les explicar. I hi ha com una cosa molt màgica, que quan tu expliques una història, la primera vegada és d'una manera, la segona és d'una altra, llavors algú et diu alguna cosa i ho incorpores, i es va com transformant, i és molt màgic, és molt guai.
10: Abans de la sessió per adults, la narradora també explica contes adreçats als més menuts de Cardedeu, una proposta que ha estat tot un èxit de participació.
11: Superbé, es nota que aquí a Cardedeu esteu molt entrenats amb el tema de la narració oral, perquè hi havia infants molt petitons amb una proposta de contes principalment de Jenny Rodari, que són una mica alguns complexos, més difícils d'entendre per un infant petitó, i hi havia nens i nenes molt petitons que han estat allà superatents, participant, i jo estic supercontenta.
10: En acabar els contes per als adults, els assistents han pogut gaudir d'un pica-pica productes de quilòmetre zero al mateix jardí del museu.
0: Passa un quart d'hora de les 11 del matí, per tant és moment de parlar d'economia.

L'Autoritat Catalana de la Competència va comunicar uns dies enrere les conclusions de l'informe que li havia encarregat al Parlament sobre la situació bancària a Catalunya. I aquest informe arriba a dues conclusions per la reflexió. La primera és que a Catalunya hi ha un risc d'exclusió financera perquè en més de la meitat dels municipis no hi ha cap sucursal bancària. La segona és encara més destacada perquè diu les coses pel seu nom. A Catalunya hi ha una situació d'oligopoli financer. El fil que cus les dues conclusions és el procés de fusions que es va produir arran de la crisi financera. Aquell procés va dinamitar les bases del sistema fins a deixar-lo desconegut i, sobretot, fins a convertir-lo en una eina més a favor dels accionistes de les grans entitats que dels clients, sobretot particulars i petites empreses. L'organisme encarregat de vetllar per la competència a Catalunya va elaborar l'informe arran d'una petició del Parlament. L'encàrrec s'emmarcava en una moció per explorar la creació d'una banca pública de promoció econòmica. L'informe no arriba tan lluny perquè l'encàrrec concret a l'Autoritat Catalana de la Competència era estrictament conèixer el grau de concentració del sector, els impactes sobre els drets dels ciutadans que té aquest procés de concentració i possibles mesures per revertir-lo. La mesura és, bàsicament, corroborar l'existència d'un grau de concentració molt elevat que queda acreditat en el nombre d'oficines, per exemple. Els quatre principals bancs, que són CaixaBank, el BBVA, el Sabadell i el Santander, concentren un 85% de les sucursals bancàries a Catalunya. Això el situa en una posició avantatjosa en les operacions de banca minorista. De fet, la quota de mercat que sumen aquestes quatre entitats arriba al 79%. L'informe ofereix les comparacions a partir de la quota de mercat dels cinc principals operadors, que, diguem, se n'hi hauria d'afegir algun altre per arribar en una quota de mercat del 87,5%. Aquesta xifra només està superada pel 96% de Grècia. L'informe estableix les comparacions amb països europeus on una població equiparable a la catalana. I d'altres estan molt lluny. I, per tant, s'ha de suposar que tenen una situació de competència molt més confortable. Àustria té un 38%, Suècia un 56%, Hongria un 59%, i així successivament fins a arribar a Finlàndia, que sí que té una quota que s'assembla a la catalana, però encara hi queda per sota, un 81%. Catalunya ha arribat a aquesta situació després d'una dràstica reestructuració del sistema bancari a tot l'Estat. Va ser un procés que es va fer cop de fusions, que van comportar al mateix temps el tancament d'oficines sota el pretext d'evitar la ineficiència de potencials duplicitats. També es va produir un nombre molt elevat d'acomiadament de treballadors. Sobre el tema de les oficines, des de 2008 fins a 2024, Catalunya va perdre més de 6.000 oficines bancàries. Es va passar de 8.148 que hi havia el 2008 a 2.110 a final de 2024. Dit d'una altra manera, només queda una de cada quatre sucursals que hi havia encara fa no 20 anys. El procés de fusions, a més, va comportar que s'esborressin del mapa financer les caixes d'estalvis, moltes de les quals amb un fort arrelament territorial. El resultat són unes quotes de mercat molt elevades que acaben afectant els consumidors. Diu l'informe de l'Autoritat de la Competència que els principals bancs establerts, quan tenen poca pressió competitiva en determinades àrees geogràfiques, poden arribar a exercir un poder de mercat sense que els impliqui una pèrdua gran de clients. Dit d'una altra manera més clara, el context és idoni perquè es produeixi un encariment i un empitjorament de la qualitat de les condicions dels serveis que reben els usuaris de banca, especialment els clients particulars i les petites i mitjanes empreses. Això es pot traduir en horaris d'atenció més reduïts, en comissions més elevades, en una remuneració menor dels dipòsits, amb dificultats per accedir al crèdit, un augment del cost de l'endeutament o una menor innovació i varietat de producte. Segur que a qualsevol client particular d'alguna entitat bancària tots aquests conceptes els resultaran, ni que sigui remotament, familiars. Aquesta situació s'agreuja en més de la meitat de municipis de Catalunya. Com dèiem al principi, fins a 503 dels 947 municipis catalans, per tant, més de la meitat, no disposen de cap oficina bancària. I encara 435 no tenen ni caixer. Aquest és el motiu pel qual l'informe assenyala els riscos d'exclusió financera. Tot i que en aquests més de 500 municipis hi viu poc més del 3% de la població catalana, que hi hagi més de 200.000 persones sense cap entitat al seu poble, hauria d'ocupar les administracions. S'ha de dir que el pas està fet. Es va crear un servei itinerant de banca mòbil.
Això es va fer a través d'una adjudicació en la qual CaixaBank per una banda i Caixa d'Enginyers per l'altra porten serveis bancaris allà on no hi ha cap sucursal. Aquest procediment es va fer a través d'un concurs públic. Aquest, el model de concurs públic, és un model que l'autoritat de la competència anima a estendre en altres àmbits, com els caixers automàtics, a partir de col·laboracions amb entitats de crèdit o acords amb operadors amb presència territorial extensa, com podrien ser correus, estancs, administracions de loteria, i també parla de la possibilitat d'oferir serveis de retirada i ingrés d'efectius en establiments comercials. El diagnòstic està fet i al mateix temps s'ofereixen algunes solucions. Una de les més destacades de l'informe és evitar que s'adoptin noves mesures que puguin incrementar de manera injustificada la concentració bancària. Un avís davant de possibles embranzides en formes d'OPA, com la que fa només uns mesos preocupava clients i petites empreses entre el BBVA i el Sabadell. El sector ja està prou concentrat com per aprofundir-hi en perjudici de les baules més febles del sistema financer, que al contrari que en la majoria de sectors són els clients.

0: no hi ha treva, les temperatures no afluixen, és una calor molt important la que tenim a sobre. Jo suposo que ben aviat es prendran mesures importants perquè no afluixarà ni a bon tros. Al contrari, jo crec que cada vegada estarà més consolidada i farà més calor cada vegada aquesta setmana. I suposo que les autoritats ho estan ja analitzant i prendran les mesures necessàries, unes mesures que han de ser importants perquè la situació és molt i molt complicada. La nit ha baixat una mica la temperatura, per sort, en algunes poblacions encara es pot dormir una mica bé, ha baixat de 20 graus en molts llocs de l'interior, però durant el dia es dispararan les temperatures en les poblacions. Avui moltes màximes entre els 36, 38, 39 graus, no s'escarta algun 40 cap al Vallès i també cap a Osona. No s'escarten 40 graus en aquestes zones, temperatures molt i molt altes. Molt de sol i a la tarda creixent de nuvolades. Hi pot haver alguna nuvolada una mica més important que aquests dies i no s'escarten 4 gotes a la zona de Baiter, o zones pròximes, ja que les nuvolades avui creixeran amb més força. Vents febles, de direcció variable, i això, molta calor, molt de sol, plena onada de calor, que estic mirant mapes aquests dies, i va per molt i molt, molt llarg aquesta onada de calor. No veig un final clar d'aquesta calorada enorme que estem tenint. No veig un final durant els pròxims dies. Que vagi molt bé el dimarts. Que tingueu un gran dia. Adeu.
1: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Gràcies per aquesta actualització meteorològica. Nosaltres, després de publicitat, tindrem aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes i després, com sempre, acabarem els dimarts amb l'últim traster de la temporada. 3 minuts i tornem. Fins ara.
2: El nou FM, el nou so d'Osona.
3: 24/7.
4: A ALR tenim el vehicle que busques.
5: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
4: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
6: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
7: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
6: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
7: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
6: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
7: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
8: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
9: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
1: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
9: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecalm.
1: Ah, sí? Què té d'especial?
9: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gers.
1: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
9: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
1: I com s'hi pot contactar?
9: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsecalm. T'hi sentiràs bé?

0: només d'arribar-hi.
1: Momentos Sarsa, Volkswagen i Audi estrenen noves instal·lacions. Ens hem traslladat al carrer del Blat número 13 de Gurb, en un espai més ampli, modern i pensat per oferir-te la millor experiència. Vine a descobrir la nova casa Audi i Volkswagen. Momentos Sarsa, ara al carrer del Blat 13 de Gurb.
2: Anuncia't al 9FM. La màquina de casa. 93-889-4949.
3: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9FM.
2: La publicitat més eficaç.
4: El 9FM. El nou so d'Osona.
5: Territori 17.
6: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17. Bon dia, Guillem, què tal?
7: Bon dia, un dia explicarem què passa en aquestes pauses i que algun dia sonaran coses per antena que potser no...
8: Delicotxos.
7: Va, fotem-li, no?
6: En fi, fotem-li.
7: Va, atenció al debat que ens obre avui l'Àlex a la secció. Atenció,
6: atenció.
7: Imagina portar la teva parella al teu poble i que no li agradi. Bastant més greu que unes banyes, això.
6: Uf. Clar, entenc que això és una relació que es viu a una ciutat...
7: Bé, que es viu amb dos indrets diferents d'origen.
6: I llavors... Ai...
7: Fotut, eh?
6: Bastant fotut.
7: De fet, l'Abril li respon això amb tota seguretat i li diu... És una super red flag. Jo vaig tenir una parella que no li agradava on passava jo l'estiu i, bueno, per alguna cosa és el meu ex.
6: Ai... A veure, és veritat que...
8: Hi ha zones. A mi em sap... Amb tots els respectes, eh?
7: Ui.
6: A veure, ja comencem. Vinga, va.
8: Et porten un poble, depèn com, mig perdut... El no res, que no hi ha res, que fa molta calor.
7: Però hi ha l'amor de la teva vida, allà.
6: Exacte. Val,
8: no, però sí que... Però em refereixo que no sigui l'amor de la teva vida, que dius... Et diuen d'anar de vacances allà...
7: T'estàs fotent en un jardí?
8: No, sí. No m'estic fotent en un jardí. Estic dient que... A veure, vosaltres, si us diuen d'anar a un lloc de vacances...
7: O... Però no és per les vacances,
6: exacte,
7: Andreu.
6: Exacte, és la vida, o sigui...
8: Però
7: és una
8: parlant,
7: part...
8: El que està dient aquest home, el que estan dient en aquest tuit... Tens referència a això, que jo els entenc.
7: Els entens, però t'has de fer un sacrifici si estimes aquella persona.
6: Exacte, vull dir, el poble no pot condicionar una relació. No, si més no serà la persona que condicionarà la relació.
8: Però que pot fer mandra haver d'anar a aquell lloc.
7: Això sí,
6: clar, això sí.
7: Però l'amor és més gran i supera més barreres que no pas el fet de que sigui un poble que no t'agrada anar-hi.
6: Exacte, i si és del Vallès no és culpa seva.
7: Punto.
6: Seguim.
7: Va. Quin problema té la Marta, també? Què li diríeu aquí? Ens explica. Quin agòbio. Tinc massa fotos de la graduació i no sé ni per on començar.
6: Mira, a vegades penso, tant de bo poder fer una foto i
7: només
6: que sigui
7: una.
6: Aquella, perquè llavors és horrible, allò d'estar... veient, donant-li like a la foto que més t'agrada.
7: Quan has de penjar una fotografia que hi ha més persones implicades, és que clar, jo aquí surto amb els ulls tancats.
6: Sí,
7: aquí
6: que cadascú
7: mirant,
6: pengi
7: no
6: la
7: sé,
6: seva
7: no
6: i ja està. Tot si, repenjar.
8: I si no, les mencions han fet
7: i si no, se'n penja una i es menciona a tothom i a República aquella.
6: Exacte, punt i final.
7: Ja està. Va, Marc ens confessa això. Diu, hi ha un paio a la feina que porta pantalons de camuflatge i una armilla reflectant. És la persona amb el conflicte d'identitat més totxo que he vist en la meva vida.
6: Quina feina és?
7: No sabem de què treballa. Clar, perquè això potser pot condicionar també aquest tuit, però...
6: Si treballa en un magatzem...
7: Mira, encara.
6: Val.
7: Si treballa en un banc, dius,
6: no.
7: Mira, potser no toca. Va, atenció al que ens comparteix avui en Pep. Diu, cafè americà a Berga, 1,70. L'aigua devia ser de llàgrimes d'unicorn i no pas de l'aixeta.
6: Mare meva, 1,70.
7: Els preus s'inflen, tu. I si no, una càpsula a casa i ja està, i no fer el cafè enlloc, no? S'acaba així, un termo.
8: Tants capritxos.
7: Va, i em sona que aquesta d'en Jordi pot ser una de les piulades de la temporada. Atenció, diu... Això d'esperar el tour és una cosa molt catalana. Molts preparatius, moltes pancartes, moltes banderes, i al final són 8 segons.
6: Sí! Crec que això és literalment el...
7: El mood de...
6: El mood de la vida, eh? O sigui, que sigui... Però, com ho hem viscut, el tour?
7: Doncs amb molta il·lusió.
6: Molta il·lusió, i gana... és el que toca.
7: I amb ganes que torni d'aquí 25 anys.
6: Exacte.
7: Va, encetem el capítol futbolístic. L'Àngel ens torna a posar un exemple del nostre comentarista preferit de futbol. Ens diu, Juan Carlos Rivero acaba de dir Nico a Dani Olmo. Olmo és blanc com la llet i va d'arròs platí. Nico és negre i no juga. Complicat confondre's. D'entrada, sí, estàs una mica pendent de...
6: Del partit, no?
8: Què passa amb el got?
7: Del que és el partit.
8: Que diu el got de la 1.
7: De què és el partit. Va, molts també som de l'opinió d'en Manel, que diu, l'únic que m'importa de Pedri és que estigui al 100% el dia 13 d'agost, que és quan el Barça torna...
6: Està bé en Pedri, però s'ha fet mal?
7: No, però ahir no va fer un partit d'aquells que diguis, ostres, molt, molt rellevant futbolísticament.
8: Pedri és molt bo, però les nits importants...
0: Ai, ai, ai, ai.
6: Es deu posar nerviós, pobre.
7: Vol obrir meló l'Andreu i no l'obrirem. Va, sou també d'aquest grup de persones com la que ens escriu aquest missatge? Atenció, eh? Ens diuen, em demanen paciència i sóc dels que paguen el wifi i fa servir dades quan les coses no carreguen ràpid.
6: Sí, clar que sí. No passa res. Jo tinc... No sé si tinc dades il·limitades, però almenys mai m'he quedat sense... I a la que una cosa no funciona, no desactivem el wifi.
7: No et pots esperar, 30 segons que...
6: No. Soc molt impacient.
7: Perfecte, va, i aquesta de l'Helena també és molt representativa. Ens escriu avui. És graciós com acostumo a reiniciar una cançó perquè m'havia distret i no l'estava apreciant tot el que tocava.
6: Soc d'aquestes i no passa res. Perquè a vegades hi ha cançons que les he inclús posat 3 vegades.
7: 3.
6: Perquè, clar, no he començat... Necessito escoltar la cançó bé i...
8: És al principi, t'has de concentrar.
7: Jo he de dir que m'he enamorat d'una cançó...
8: Del supermercat.
7: Fa 2 dies.
6: Compartim-la.
7: La dels tiets, era això.
6: Ah, molt xula, sí.
7: M'ha agradat
6: molt
7: el missatge, m'agrada molt la melodia també, perquè és fàcil que quedi, però m'agrada molt el missatge de la...
6: Bona cançó, Guillem, bona
7: cançó.
6: De la cançó.
7: Va, Andreu, tot teu. Tot teu.
6: No em pujo gens aquest carro, eh? No em
7: 7 de julio, Sant Fermín. No t'has llevat a 7:45 per veure el primer encierro avui?
6: Quines ganes, eh? Aquells, no em pujo gens aquest carro,
7: aquells revolts, aquelles caigudes...
8: Aquella
7: estafeta.
8: Cuesta Santo Domingo.
6: No.
8: Telefònica.
7: De 2 trajectòries, sí. No sé, no?
6: No em pujo gens, em sap greu.
7: Només un comentari de l'Almudena,
6: que
7: deu ser pamplonesa o deu ser navarresa, ens diu avui... Doncs comencem amb un encierro avorrit i amb els comentaristes per posar-los sense veu. Per tant, què vol dir això, Andreu?
8: Doncs que l'encierro ha sigut molt... que ha anat ràpid.
7: Però això vol dir que la setmana ha d'anar a millor segur, perquè pitjor sí, que avui ja no sí, pot sí. ser. Per no. tant, si voleu fer aquelles d'agafar bons hàbits el mes de juliol i llevar-vos d'hora, una bona excusa és poder veure els encierros.
8: Ojo, Isaac Muntades vol dir algo.
7: Sí?
6: Isaac Muntades.
7: A veure.
9: Doncs sí, vull dir una cosa.
6: Endavant.
9: Que no m'heu deixat veure l'encierro avui, perquè he hagut de venir aquí a treballar, ostres.
7: Però es pot recuperar.
6: El veieu de veritat, l'encierro?
7: Jo m'havia llevat.
9: No només miro l'encierro, sinó que miro tot el programa previ des de un quart de 8 del matí fins a les 8 del matí.
6: Mare meva.
9: Culpa de la meva parella, que m'hi va enganxar. I la veritat és que...
7: Atenció, perquè comença un quart de 8 i el programa dura fins a les 8 i l'encierro són 2 minuts 16 segons. Imagina't els altres 43 minuts, el que ha de passar
8: per poder fer... Passa més ràpid les bicicletes.
7: Això és un debat també, si passem més ràpid els toros o les bicicletes.
6: Jo em sap greu, però aquest carro no m'hi veureu mai a la vida. Ni comentar-ho, ni veure-ho, ni comparteixo res de Sant Fermín.
7: Doncs va, jo ho deixaré aquí i us animo demà tots a veure l'encierro per tenir una opinió més formada i per poder-ne parlar sigui on sigui.
6: Sí, jo el que vull és fer una menció especial a la meva parella, que ara mateix, no ho sé, entendré que està a quiròfan, o estarà a pre o post operatori, no crec que post. Per tant, una abraçada i un petó i espero
7: ànims,
6: que et vagi que molt
7: situació,
6: bé.
7: De part de tot l'equip.
6: Exacte, em va dir ahir, espero que en Guillem Sánchez em doni ànims.
7: I per què no m'ha arribat aquesta informació fins ara?
6: Perquè havia de ser sorpresa.
7: Fort. Ho trobo molt fort, Ona.
6: En fi, que vagi molt bé, jo no veuré Sant Fermín, però bé, ja ho comentarem demà.
7: Ens escoltem demà.
6: Que vagi bé. Adéu. Passen 8 minuts de 11:15 del matí i és moment per la tertúlia d'Estar per Casa.
10: El Traster, la tertúlia d'Estar per Casa del Territori 17.
6: Doncs abans de començar amb la tertúlia del Traster, tenim amb nosaltres la Gemma Permanyer perquè ens faci una actualització de l'incendi de Sant Manat. Gemma, com va?
11: Hola, bon dia. Doncs mira, som al centre de control que hi ha aquí a Sant Manat, que està situat a l'aparcament de l'Institut Públic d'aquest municipi. Aquí us heu d'imaginar doncs, un aparcament de sorra amb tot de carpes, de les bombers, la de Creu Roja, els vehicles de DFs, ambulàncies, també Seprona de la Guàrdia Civil, policia local, Mossos, agents rurals, tothom. Hi ha hagut una compareixença fa una estona de totes els agents responsables de la gestió i el control d'aquest incendi. Us podem avançar doncs, que l'Eduard Martínez, que és el responsable de l'operatiu aquest matí, deia que l'objectiu és estabilitzar avui aquest incendi. Estabilitzar vol dir controlar el perímetre, que és una cosa que encara no està passant. Sí que és cert que hi ha un dels dos flancs que al llarg d'aquesta nit doncs, l'han pogut apamar bastant i poder-lo estabilitzar, però hi ha l'altre que encara està descontrolat. Precisament aquest que està descontrolat és el que fa patir més, perquè és el que podria saltar la carena i arribar a llocs on el foc correria molt i extendre's doncs, cap al nucli de Sant Sebastià de Montmajor, una cosa que seria molt letal, perquè de Sant Sebastià Montmajor s'escampa molt ràpid cap al Moianès i cap a Sant Llorenç de Munilobac, que és el que va passar el 2003, i el que deia el David Borrell, el responsable dels bombers de la Generalitat, aquest matí, que patien que això pogués passar. Per això tots els esforços ara mateix se centren en controlar aquest flanc de l'incendi. No són catastrofistes, però sí que hi ha aquesta calma tensa i aquest treball també intens per això. Mantenen el confinament dels barris del Farell i Sant Sebastià. Diem per això que Sant Sebastià el foc no ha arribat. Sant Sebastià no és una urbanització, sinó que és una pedania, és un poble petit que es troba enmig del bosc, per qui no el conegui. I la informació que tenim nova és que sembla que la maquinària que va iniciar l'incendi, que és una retroexcavadora, estava aturada en el moment de començar el foc, segons fonts de l'Ajuntament de Sant Benet. Aquí hi havia l'alcaldessa de Sant Benet, l'alcalde de Caldes, i també els alcaldes de Sant Feliu i Gallifa, com a alcaldes de municipis on potencialment podria extendre's aquest foc. Han vingut aquí doncs, amatents a la situació, però també per expressar suport als seus municipis veïns, que sí que estan patint de manera directa aquest incendi.
6: Mm-hmm. És un foc que actualment ja ha cremat 120 hectàrees i, com tu bé explicava, Gemma, s'està procurant que aquest foc no pugui cremar-ne més, no?
11: Exacte, té 120 hectàrees cremades, però té un potencial de 2.000 hectàrees, com explicava ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon.
6: Mm-hmm. I també suposo que les tasques dels bombers també són més dures, perquè, com explicàvem avui i actualitzàvem, són 4 incendis que es troben ara mateix encesos aquí a Catalunya. Entenc que també per als bombers és difícil, no?, poder com centrar totes les tasques també en un incendi en concret.
11: Exacte. La bona notícia és que l'incendi de la comarca de l'Anoia, aquest sí que ja està estabilitzat i han pogut aixecar els confinaments d'aquesta zona. Això fa que allà necessitin menys unitats de les que tenen ara, però això no treu que aquesta simultaneïtat que hi ha a tot Catalunya i també la Catalunya Nord dificulti ara mateix aquestes tasques d'extinció. De fet, els aeris s'acaben d'incorporar fa molt poc. Hem vist passar 2-3 helicòpters escassos ara mateix.
6: Mm-hmm. Doncs, Gemma Permanyé, moltes gràcies per actualitzar-nos i estarem al cas de com avança aquest incendi i esperem que no s'extengui com en aquestes 2.000 hectàrees, que és el que podria arribar a passar. Gràcies, Gemma.
11: Esperem que sí. I una abraçada de part també d'en Miquel Giol, que rondava per aquí fa una estona, persona vinculada al territori 17.
6: Moltes gràcies, Gemma.
11: Va, que vagi molt
6: Adéu.
11: Bé.
6: Adéu.
11: Adéu.
12: La tertúlia d'estar per casa del territori 17.
6: Doncs ara sí, donem per començada l'últim traster de la temporada. Un traster, doncs, potser una miqueta accidentat avui, però és el que volíem comentar. Com esteu?
9: Molt bé.
13: Fosos.
6: Fosos, com a fosos, en general. La Laia, no sé si podem contactar amb la Laia, si està connectada.
13: Sí, està aquí en directe, la Laia. Però no tenim sol. Que entra... Ara ja la sentirem. Laia?
6: Hola, Laia. Hola, Laia,
13: ara
6: sí. Sí.
13: Ara sí. Sí.
6: Com que vaig amb un minut de delay, no sé què passa fins... Per tant, només em veia a mi i dic, ostres, no sé si tindrem a la Laia.
14: Sí, sí, estic a casa perquè ara he d'anar a continuar a veure què està passant. Així que sobre la marxa, tu.
13: Com dia mogut tindreu.
6: Com estan els ànims dels veïns, Laia, que has pogut parlar amb ells?
14: Bueno, clar, la gent està molt preocupada perquè... De fet, ahir ja es va dir, des de Caldes la imatge era molt impactant perquè el Farell pocs cops s'ha vist incendiat i sempre que passa preocupa perquè hi ha moltes cases aïllades. Al final és preocupació, vull dir, al final tens un foc que està a tocar de casa teva. Mm-hmm. I és... justament en la setmana en la que ens trobem també, doncs és estrany perquè veus la dicotomia de que a l'hora que hi ha un incendi s'està muntant tot un tinglado per aquest cap de setmana que no sabem què passarà, i tot el focus està posat, vull dir, actualment no estem ni pensant en això, però sí que és veritat que jo avui que he estat rondant pel poble, doncs és aquesta dicotomia estranya de per una banda s'està muntant un escenari, s'està muntant unes carpes, i per l'altra sents els aeris, sents les sirenes dels bombers que van passant, totes les informacions que vas rebent. Aleshores, la gent està com preocupada, està pendent molt de les informacions que es van donant a última hora. Però bé, de moment la gent està bastant tranquil·la, almenys aquí al poble. Sí que és veritat que jo conec gent que està confinada a casa seva perquè viu al Farell, i la nit l'han passat preocupats, la veritat.
6: I també és veritat això que des d'aquí a Vic, almenys des de la nostra comarca, se sent l'olor de l'incendi. Sí, no sé si tu l'has sentit, Andreu.
13: Jo he al·lucinat perquè pujava en cotxe, a casa meva m'esperava, allà a l'Ametlla sí que estava tot el cel també així enfosquit, grisós, sí. També olor cendra, però a mesura que pujava la C-17, doncs el color era el mateix, i dic, ostres, que arribi tan lluny m'ha sorprès.
6: Sí, sí, sí. I surts de casa i sents l'olor, i també doncs, el cel no és un cel blau, vull dir, és el que diu l'Andreu, és un cel grisós, que, clar, no em vull imaginar tampoc com es deu viure aquí, no? La situació és difícil.
15: De fet, hem de pensar que es mou com un globus aerostàtic. Quan va haver l'incendi de Gavarres, va arribar a les Illes Balears amb poca estona, però poques hores. Per tant, i des d'aquí al Vallès, des de la plana alta del Vallès, es veia precisament com anaven creixent aquests focus secundaris a Setmanat, i bé que ràpidament es controlava. Bàsicament, el problema és quan surt a baix les valls. Quan l'incendi creix a dalt, en alguna carena, de per si algunes vegades inclús s'extingiria ell mateix, no? Però ja ho està, igual que ha passat a Coll de Comiols, aquesta nit, al Conca de Tremp, ahir, disculpeu, que va sortir a dalt i ha estat de fàcil extensió, 40 hectàrees, s'ha acabat. Però en aquest cas Setmanat s'ha originat a la part baixa, llavors, clar, això crea un efecte xamanella amb tota la vegetació, amb els vessants forestals, que és bastant incontrolable.
6: I també el que explicava la Gemma és que segurament ha estat aquesta excavadora aturada, i que és una cosa que no és la primera vegada que passa, però, ostres, sorprèn que tot i així sapiguem, em sembla que estem al punt 4 del pla alfa, passin aquestes coses, però clar, tampoc pots controlar, no?, que just una espurna faci encendre un plàstic i s'encengui una excavadora.
14: Bueno, hi ha coses que són incontrolables, vull dir, al final, per molt que estigui parlant, vull dir, jo, són coses que crec que poden passar, que a vegades no es dona tant la culpa potser als pagesos o això, perquè al final, vull dir, és la seva feina, també.
6: Sí, sí, sí, totalment.
14: Vull dir que al final és com el que ha passat a les Gavarres, la gent cridant de tot per la pobra persona que estava treballant, però ell simplement rep ordres del que, vull dir, no, que al final també hem de tenir més empatia en aquest sentit. Jo crec que a vegades ens manca com a humanitat.
15: O sigui, el que falta també és com una manca molt gran de sentit comú. De fet, ara aquests dies està passant això i veus aquí a casa, per exemple, aquí a Cardedeu o qualsevol... qualsevol poble de la zona on estigueu, gent amb el vehicle anant per carretera fumant des de l'interior. I no dic que tinguin la burilla encesa fora, però igual es pot descapollar. I si vas amb la finestra oberta pot sortir. Hi ha moltíssimes dinàmiques que du a terme gent que són d'un risc extrem i que la gent no es planteja. Crec que hi ha molta desconeixença de cara als incendis i molta desconeixença del que pot fer una petita guspira. No? La gent s'imagina a vegades que per ser originar els GIF, els grans incendis forestals, cal que sigui una font doncs, molt grossa, no?, de calor, de flama, i s'origina tot igual, de la mateixa manera, amb una petita guspira. I dia a dia, és això, veiem moltíssimes dinàmiques que no passen més coses perquè no volem, perquè hi ha molta sort, perquè el que podria arribar a originar-se arreu del territori seria espectacular. I vaja, és que estem començant l'estiu, eh? Estem començant-lo. Vull dir, fa quatre dies que hem entrat. Penseu que l'estiu acaba a finals de setembre a nivell climatològic, podríem dir.
6: Sí, i la veritat és que, no sé si crec que pot ser que més d'un 90% dels incendis siguin provocats per factor humà.
14: Sí. Ja, el 90% dels incendis, de fet, és factor humà de manera directa o indirecta.
6: Sí, sí.
14: Vull dir, el que diu l'Enric, vull dir, a vegades és la persona que se'n va a la muntanya es pensa que ha apagat la burilla o deixa una ampolla, tira una ampolla de plàstic i tal, això seria un incendi humà, però provocat de manera indirectament. Però sí, bueno, sí, de fet, no, el 10% dels incendis són de manera no humana.
15: Sí, penseu que les úniques formes en què es pot originar de forma natural un incendi serien per lava, per volcans o per llamps. Són els únics factors naturals amb els que es pot originar. També hem de tenir en compte que un incendi creat per un llamp no té per què haver estat de la tempesta aquesta nit. Hi ha incendis que estan latents durant 5 o 6 mesos, penseu, en el subsol. Això és com una brasa amb l'apagada, en llocs de molta matèria orgànica, va corrent per sota i després, per condicions de sequedat, de vent, etc., fa aquest, puf, aquesta explosió i surt. Això s'ha trobat en molts indrets, per tant, que sigui natural no vol dir que sigui de fàcil controlar. També fa com molta gràcia, es posa com tota la culpa als boscos, d'alguna manera, no? A mi em fa molta gràcia quan inclús el president de la Generalitat, qui parla amb una mica de coneixement de causa, està molts anys treballant al sector forestal i d'incendis, diuen, hi ha masses boscos, sobren boscos a Catalunya, mireu això, ho diuen, perquè tenen la visió posada fa un parell de segles, quan no hi havia ni un sol arbre a tota la zona on nosaltres vivim, perquè s'explotava tots els boscos per carbó, i si mireu imatges, les primeres imatges de a principi de segle del massís del Montseny, per exemple, per natural, de baix a dalt no hi ha ni un sol arbre, perquè tot s'havia talat per fer carbó. Llavors, a on posem aquesta mirada? A on posem aquesta comparació de que hi ha massa boscos respecte fa X temps, no? De fet, el fet de que hi hagi molta més massa boscosa, i això és científic, el que fa és que tinguem més precipitació. Per això la plana de Lleida hi plou menys, també, perquè els boscos el que fan és originar les condicions òptimes perquè hi hagi més precipitació i hi ha més humitat. També crea menys irradiació en el sol i això fa que estigui menys sec. Un bosc es regula de forma natural. L'únic que això sembla que faci molta por dir-ho. Si anem a Vall d'Aran, a grans boscos que van a ser segurament explotats, però estem parlant de fa molts segles, encara pots trobar alguns boscos primaris, pràcticament, i són boscos que no tenen risc pràcticament d'incendis. El que passa és que estem en una societat que volem tot per ja i volem tenir jardins en comptes de masses forestals. Un bosc s'autoregula si ho deixes al llarg dels anys. El que passa és que aquí han estat tallats i han crescut de cop. Tot el matollar és una evolució. Cada 2, 3, 4, 5 anys va arribant una nova fase de matolls, noves espècies, etc., fins que queda regulat i no hi ha més combustible del natural. Si tu vas tallant, desbrossant cada any un bosc, això és com si talles els cabells o potencies, cada any tindràs masses d'esbarzers, zones llenyoses, plantes que sequen a l'estiu, cal arribar a revertir aquest cicle. Això, per sort, les escoles forestals cada cop ho estan ensenyant més, però estem en una societat on això fa por dir-ho, no?
6: I també, a part d'això, és el canvi climàtic, clarament. Vull dir que si s'avança l'estiu o s'avancen aquests incendis, que potser això hagués passat a l'agost o principis de setembre, però està passant a principis de juliol. Vull dir que és una cosa que ens haurem d'acabar acostumant i també doncs, el que tu explicaves, Enric, canviar la dinàmica de com tractem i cuidem els boscos.
15: Inclús hem de pensar que són de forma natural, És a dir, hi ha zones que, i això també és un tema que des dels bombers, per sort ara ja fa una dècada i escaig que s'està parlant, certes zones deixar-ho cremar quan està. És a dir, hi ha incendis que no poden aturar-se en certs moments. Mira, per exemple, la zona que més estimo jo, el Parc Natural de Montseny, portem ja, crec que són uns 15 anys, que per cicle s'hauria hagut d'originar un incendi i no ha passat. A vegades hi ha certes zones que ara els bombers, quan hi ha algun incendi, deixen que de forma natural i acotada pugui cremar-se alguna part, no?, que no ha posat tots els mitjans allà, d'alguna manera. Llavors, són temes complexes que s'han de parlar molt coneixement de causa, que això, quan s'obre el debat públic, tothom es posa les mans al cap. És difícil, però crec que és un tema que s'hauria d'abordar de zero, posar les bases de nou i que qui ho parla sigui gent tècnica, formada i sobretot gent que ha estat damunt del terreny, no? Perquè tenim gent molt qualificada però que està a despatxos i mai ha vist un incendi forestal. Penseu que quan formen la gent de les campanyes d'incendi d'estiu ensenyen imatges a vegades, hi ha una imatge molt recurrent que ensenyen que és un atac al terra, molt grossa. I pregunten què és, i la gent ningú atina. És un camió que s'ha fos, sencer, el bloc motor inclús. Imagineu-vos les temperatures que pot arribar certs incendis. És una barbaritat. Per tant, cal que qui posi aquestes bases del nou concepte dels incendis, dels GIF, que ara ja tenim GIF aquí, que són els grans incendis forestals, una denominació per incendis extrems, sigui la gent que treballa, d'alguna manera, i que sap com extingir i que sap en què es troba damunt del terreny.
6: Doncs totalment. I per tancar ja el traste, perquè queden pocs minutets, podem acabar de comentar el que es va viure ahir a Catalunya amb el Tour de França. Andreu Jiménez, tu vas estar al peu del canó, també, i també doncs, amb el programa especial que es va fer des del Territori 17, on es va poder seguir el Tour en directe. Com va anar?
8: Bé, va estar bé, la veritat. Molta gent va sortir al carrer, veies... Allà a Sant Miquel de Balanyà la vèiem Melcio Mauri, guanyador de la Volta a Espanya i també un ciclista doncs, amb recert renom, es va muntar allà una carpa, havia molta gent, però jo vaig al·lucinar, per exemple, amb la Colla de Tosses. O sigui, la Colla de Tosses estava a rebentar. És que no tenia res a envejar-li als mítics ports francesos on s'omple de gent, o fins i tot, que per mi on hi ha la millor afició del ciclisme, que és el País Basc, doncs ahir és que donava la sensació de que la gent va sortir al carrer a veure el Tour de França. O sigui, va ser brutal. Les imatges són brutals.
6: Com ho veu veure vosaltres? Isaac, tu també vas estar per aquí Vic, eh?
9: Sí, jo vaig estar al carrer Verdaguer, final del carrer Verdaguer, en una corba que els vam veure passar. A més, com que anaven disgregats, doncs és més divertit, perquè no és allò que passin en un moment i ja els tens vistos. Però és això que deia l'Andreu, eh? Sí que a mi, veient una mica les imatges del Ripollès, no? Doncs els diferents municipis s'hi van volcar i la Colla de Toses, hi havia molta gent, hi ha imatges de molts aficionats, fins i tot fent allò que està popularitzant Noruega al Mundial, fent allò de les barques de vikings allà al terra, tothom animant, vull dir, molta gent, els ciclistes pràcticament, doncs, no tenien espai per pedalar perquè estava tot ple i a més, doncs, els pobles d'abans, no? Tant abans de Planoles, Ripoll, Can de Bànol, també, que tenia l'esprint intermedi, doncs van poder gaudir d'una jornada de ciclisme molt, molt important, que per desgràcia, doncs, el final ahir va quedar... Bueno, es va fer tot, però sí que al final, arran precisament del que parlàvem ara d'un incendi que hi ha a la Catalunya Nord, doncs no es va deixar passar la caravana publicitària i es va demanar a la gent, sobretot, que no s'acumulés en el port dels Angles, no? Que és on acabava l'etapa, però realment una jornada de festa, jo penso que bastant exitosa, eh? Els tres dies hi ha hagut molta, molta, molta, molta gent i a més els tres dies, que això també és important, han guanyat tres ciclistes molt importants, cosa que li donen un pes important a aquest gran depart que s'ha fet des de Barcelona i que doncs, l'han viscut diverses comarques, entre les quals les nostres, no?
6: Tres dies que s'han viscut també, vull dir, juntament amb la calor, perquè tot i així, amb la calor que feia, a la zona on estava jo, que va ser just a la zona del passeig, estava ple de gent. Jo vaig fer-hi 15 minuts comptats i tot i així vaig passar moltíssima calor, però al final és el preu, entre comentes, que has de pagar per poder veure això. I tot i així, el passeig també va estar ben muntat perquè també hi havia carpes, també doncs, es van fer concerts, activitats relacionades amb el tour per tots els públics, per nens i per grans. Vull dir que penso que va estar ben muntat i, ostres, això, expectació a tots els punts, eh? Vull dir, al meu poble Hostalets, que tampoc hi vaig poder ser, també van muntar una pantalla, activitats, vull dir que... És un
8: a tot arreu, a tots els pobles. Sí. Tu, Laia, vas estar... Era a Caldes o Sant Feliu?
14: Estava a Sant Feliu. Estava passat al cim d'Àligues.
8: Que allà es van caure, a l'entrada del poble.
14: Bueno, van caure a Sant Feliu. Jo vaig veure el tremendo ostión després per a la ferida.
6: I també ple de gent, Laia.
14: Què?
6: També ple de gent, oi?
14: Sí, el fort és que, clar, jo... Al final, jo visc a Caldes i quan vaig anar cap a Sant Feliu, em vaig trobar gent que estava... posada en punts estratègics de la C-59, i jo pensant, uau, que d'hora.
6: Has d'anar allà, sí.
14: Uau, que d'hora.
6: Perquè, clar, si van tallar abans a les 8, més o menys...
14: A les 9.
6: 9, a les 9.
14: Tallaven la C-59. Mm. 9, o sigui, alguns cotxes sí que podien passar, vull dir, jo crec que anaven deixant el trànsit paulatinament i l'anaven tallant, però em va sobtar que, vull dir, que hi havia gent des de les 8 del matí en certs punts estratègics de la carretera i molts ciclistes pujant cap amunt, anant a, on jo estava, sí que és veritat que era una de les corbes després del cim d'Àligues, però més a dalt al polígon del Pla de la Costa també hi havia gent.
6: Doncs, Laia, amb això acabem el traster d'aquesta temporada. I també acabem el Territori 17 d'avui, com sempre, i tornem demà a les 9 del matí. També us explicarem demà com han evolucionat o com estan evolucionant aquests quatre focus, bueno, aquests tres focus que han quedat actius d'incendis. Moltes gràcies a tots i fins demà. Que tingueu bon dia.
14: Fins demà.
6: Adéu.
16: Adéu. Adéu. Adéu.
17: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
18: El nou FM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: FM, actualitat. Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Des d'ahir, Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el de Sant Benet, al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. L'objectiu és estabilitzar-lo avui, però caldrà estar molt pendents de l'evolució de vent de la marinada. Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca, que és a darrera hora, bon dia.
2: Bon dia, doncs mira, som al centre de control a Sant Benet, al pati de l'Institut, i des d'aquí us podem explicar que fa molt poca estona han comparegut doncs, tots els agents responsables d'aquest incendi. El que explicava el cap de l'operatiu, com bé deies, és que aquest foc continua actiu amb un perímetre irregular, amb molts focus secundaris. Ara mateix hi treballen 88 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i també 5 mitjans aeris, a més de les ADF de la zona, pendents d'intentar estabilitzar tan aviat com sigui possible aquest flanc que ara està descontrolat i molt pendents també de l'evolució d'aquest vent de marinada, que en cas que canviés podria fer que el foc saltés de carena i ens trobéssim en aquest escenari que temia el responsable dels bombers de la Generalitat, el David Borrell, aquest matí quan deia que es podia reproduir la situació de l'any 2003. Per això en aquest punt de control, a banda dels alcaldes de Sant Benet i Caldes de Montbui, també hi ha els alcaldes de Gallifa i Sant Feliu de Codines com a municipis que podrien estar potencialment afectats en cas que la situació a hores d'ara canviés, però repetim que continua actiu amb aquest perímetre irregular.
1: Moltes gràcies, Gemma Permanyer. Ho anirem seguint. Bon dia.
2: Gràcies.
1: Notícies en xarxa. A l'Anoia, en canvi, els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins el perímetre del foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. El foc ha cremat unes 400 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals, i ha deixat 5 indústries afectades i una casa pràcticament malmesa. El SEM ha atès 6 persones, una menys lleu i 5 lleus. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat, ha cremat unes 32 hectàrees a la zona de Comiols i els bombers hi mantenen efectius per evitar revifades i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'infocat en emergència i el Pla Alfa continua a nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Recordem que es mantenen les restriccions a Montserrat, Les Gavarres, el Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. El nou FM, la música de la

0: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
1: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
2: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9 FM.
0: El 9 FM.

0: El nou FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.
1: A la Vall d'en Bas, al cor d'un entorn privilegiat, hi ha un lloc pensat perquè la gent gran se senti com a casa, el mirador del Puigsacalm. A només un pas de la Vall d'Algès, som una residència i centre de dia que aposta pel que realment importa, les persones. Un equip humà proper, professional i compromès que acompanya cada resident amb calidesa, respecte i atenció personalitzada. El mirador del Puigsacalm. Proximitat, qualitat i vida tranquil·la en un entorn únic. Vine a conèixer-nos. Informa't al 872 20 25 47 o entra a la nostra pàgina web.
2: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
1: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
3: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
1: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, el mirador del Puigsacalm.
3: Ah, sí? Què té d'especial?
1: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall d'Algès.
3: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
1: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
3: I com s'hi pot contactar?
1: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsacalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
4: El meu germà ahir al vespre em va dir que es casava ara d'aquí un mes i té 50 i alguna cosa. Potser això no importa tant a la població.
5: Home, però està bé, eh?
6: Ho has dit a la ràdio.
4: Ja, bueno, però ja...
5: És el gòsip.
4: Suposo que sí, m'ho va dir ell, ho va dir la meva mare, que ho va dir la meva mare. Això ja és dir-ho per la ràdio.
0: El nou matí. El nou FM. I know you like me. La música.

0: El 9FM, 92.8. El 9FM, 92.8.
1: L'Infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'Infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. A Miquel Giol i Eudald Puig.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, al 9FM 92.8.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, Cocodril.
0: El 9FM, la música de la teva.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el desanomenat al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. Tot i que a primera hora hi havia cert optimisme, els bombers alerten de represes importants al flanc dret, el que s'estén cap a Caldes de Montbui. L'incendi ha cremat unes 100 hectàrees, però té un potencial de fins a 2.000 i el perímetre continua inestable. Veïns del Farell a Caldes de Montbui han de continuar confinats i no hi ha previsió de retorn per als que ahir no van poder tornar a casa. També hi ha confinaments a Can Vinyes, a Can Sencisa, a Semenat. L'Ajuntament ha tancat els casals d'estiu com a mesura de prudència pel fum i per evitar desplaçaments. Els bombers treballen en condicions meteorològiques extraordinàriament crítiques, amb marinada seca i risc d'incendi molt extrem, especialment a les hores centrals del dia i també de cara a la tarda. L'objectiu és contenir el perímetre i intentar estabilitzar el foc al llarg de la jornada. Ho explica Eduard Martínez, cap operatiu dels bombers.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Setmanat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: A l'Anoia els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a l'urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins del perímetre de foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'enfocat d'emergència i el Pla Alfa continua en nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Es mantenen les restriccions i l'accés a Montserrat, les Gavarres, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I també us expliquem que Barcelona començarà a principis de 2027 les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències, el SECOR, amb una inversió de prop de 37 milions d'euros. El projecte transformarà l'edifici Llac de les Tres Xemeneies en el nou Centre de Prevenció i Seguretat de la ciutat. Les obres han d'acabar a finals de 2028. I el Parlament Europeu aprova avui la nova normativa dels drets dels passatgers aeris. Les companyies hauran d'incloure l'equipatge demà al preu del bitllet i no podran cobrar un extra perquè els menors de 14 anys seguin al costat. Les aerolínies tindran 12 mesos per adaptar-s'hi. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques que qualifiquen de crítiques. D'una banda, la marinada que bufa la zona, de l'altra, les altes temperatures. Tot plegat afavoreix els focus secundaris. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta el perill que convisquin diversos incendis alhora.
3: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
2: A l'Anoia es dona ja per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, i 377 en el nivell 3. A més, hi ha restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures les properes hores. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Continua aquesta calorada. I, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus. En àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dimarts, 7 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres en un pati interior. Sònia Kerr.
5: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. No hi ha hagut ferits.
2: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
5: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
2: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
5: Ho alerta la Fundació Arrels, arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme es cronifica i que cada cop hi ha més novells. Ens ho explica Beatriz Fernández, que és la directora de la Fundació Arrels.
6: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
2: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
5: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
2: Els esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
7: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà, el dia en què el conjunt perico ha anunciat la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
2: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques en aquests moments. Fins ara el foc ha afectat 113 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret, que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
8: Hola, bon dia. Segon dia de l'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir en un camp de correu prop del polígon a Mas d'en Sisa va enfilar-se cap al bosc de Guantal i el Farell i a hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades, o és una xifra no oficial. s'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters que porten treballant des de les 9 del matí. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la consellera Núria Parlon amb les 3 alcaldies del municipi i el cap de bombers David Borrell. Sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, ha comentat això.
9: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció i a l'organització del faret hem de tenir a la gent protegida.
8: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament.
10: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de la noia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
8: Després de l'optimisme de la consellera, queden a l'espera que no giri el vent i no es produeixi altre incendi al país per poder resoldre el més aviat possible.
2: Gràcies, Òscar Guijarro. Des de Ràdio Caldes, l'incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa en les pròximes hores. Ona Codinenca, Laia, de Déu.
11: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
12: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
13: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
12: bueno, a natura no sabem mai cap on mirar i llavors, doncs, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt a propet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
11: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
2: I a tot això us hem d'afegir una última hora, perquè ara mateix 14 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris dels bombers treballen en un nou foc agrícola. En aquest cas s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà, a l'Espluga FM, a Laia Molner, bon dia, què en sabem?
14: Bon dia. Doncs de moment poca cosa. Fa pràcticament una hora que s'ha declarat aquest incendi a Savallà del Comtat i ja hi estan participant més de 14 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris dels bombers de la Generalitat de Catalunya. A l'espera de més informació, de moment sabem que és un foc agrícola i que està en una zona cap al camí del Bió, en un camp, com dèiem, agrícola al riu del Corb i al nucli de Segura, mig camí entre les dues coses. Actualment cal destacar també que el mapa de risc d'incendi en tota aquella zona de la Conca de Barberà, concretament cap a la Baixa Segarra, es troba a nivell 4 d'alerta. A més, també recordar que la Conca de Barberà és una zona de cultiu i un incendi agrícola pot complicar-se molt a la zona perquè és una zona d'amplis cultius.
2: Gràcies, Laia Molner, des de l'Espluga FM per aquesta última hora sobre aquest nou incendi declarat, recordem, un foc agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. I seguim amb més focs perquè avui la simultaneïtat doncs, és el gran problema de la jornada, com apuntava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els bombers donen per estabilitzat ja l'incendi declarat a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara està confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
5: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
15: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no saben la incidència real, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resol aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon, ahir ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses de polígon plans d'arau amb afectacions. Avui encara estan treballant, per tant, estem darrere del tema.
5: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
2: I cinquè dia d'incendi al massís de les Gavarres. Els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar finalment que el foc està controlat. Recordem que està estabilitzat des d'ahir. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
16: L'incendi al massís de les Gavarres segueix estabilitzat, però sense controlar. Això sí, pocs minuts després de la 1 de la tarda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paniquer, ha avançat que esperen poder-lo tenir controlat en poques hores. Els bombers continuen treballant sobre el terreny amb dos objectius paral·lels: evitar revifades de les flames i apagar el foc que encara resta actiu. El massís de les Gavarres es manté tancat i des del govern de Catalunya llancen un missatge demanant responsabilitat a la ciutadania. La simultaneïtat de diversos incendis ha fet que alguns efectius que treballaven a la zona s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya.
2: En relació amb aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com han demanat Junts i la CUP. Mo Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
18: Sí, sí, efectivament. Tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
17: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
2: Això pel que fa als incendis declarats fins ara, que no són pocs, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt per risc extrem, i 377 en el nivell 3 de perill molt alt de foc.
5: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i els espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, però no al medi natural.
2: I més allà de les nostres fronteres, l'incendi de Trevillac, a la Catalunya del Nord, continua actiu. Afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
5: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les autoritats. En les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els 400 dels Pirineus Orientals.
0: Notícies en xarxa.
2: Desallotjades 5 finques al barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns en el centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora la Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagué és el director de bombers de Barcelona.
20: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el mar d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
19: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
3: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 de la metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentaven des de Bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
19: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al Centre Cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
2: Esther, seguim amb tu perquè justament per atendre emergències com aquesta existeix el Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona, el CECOR. Doncs bé, ara ampliarà i modernitzarà les instal·lacions. S'ubicaran a les Tres Xemeneies, al Paral·lel, i les obres començaran a principi de l'any que ve.
19: El nou CECOR, situat a l'edifici Llac de les Tres Xemeneies, concentrarà els serveis que garanteixen la seguretat a la ciutat, tant sanitaris com policials. Amb una inversió de prop de 37 milions d'euros, permetrà gairebé duplicar l'espai actual i ampliar els llocs de treball de 144 fins a més de 220. Es convertirà en el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
21: Intensificar i estendre per tota la ciutat gràcies a la videovigilància i als centres de dades allò que podíem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància, que pot servir per emergències mèdiques, per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un video wall.
19: El nou CECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el Centre de Processament de Dades de l'Ajuntament.
2: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent. Es tracta d'un augment del 6,6%. I reclama, a més, al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés. És el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
23: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
22: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on augmenten les persones novelles sense llar i 7 de cada 10 de tot el conjunt no té cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. Adverteixen que el sensellarisme es cronifica i fan una crida a les administracions per actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al carrer a Barcelona. Maite Polo, bon dia.
24: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
6: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
24: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
2: A Veneçuela ja són més de 3.500 les persones mortes pel doble terratrèmol de la setmana passada. La xifra de ferits se situa en prop de 17.000. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha actualitzat a 35 la xifra de ciutadans espanyols morts, mentre que n'hi ha 140 que continuen desapareguts.
5: Ara Veneçuela intenta gestionar la tornada a la normalitat de la millor manera, però amb diversos reptes. Mila Font, delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya, apunta les principals preocupacions de les organitzacions que treballen sobre el territori.
1: I bàsicament el que ens preocupa ara mateixa és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt de a principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics.
5: En aquest context, Font afegeix que un dels altres efectes dels terratrèmols ha estat l'impacte sobre les infraestructures sanitàries.
2: Els ajuntaments afectats pel Pla d'Energies Renovables es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Ja són gairebé 270 els municipis que demanen reformular el pla impulsat pel govern per construir plantes eòliques i fotovoltaiques arreu del territori. Avui s'han manifestat a Girona. Anem fins allà, Girona FM, Saïd Zbat.
4: Fins a 263 municipis catalans en reclamen la revisió del Pla Ter, el pla que regula la implantació de renovables al territori. Els ajuntaments afectats es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Preveuen arribar als 270 municipis abans que acabi la setmana. Escoltem Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls.
7: L'elaboració del Pla Ter, presentat ja del tot completat, ha estat fet sense comptar amb la participació real i efectiva de la ciutadania, ja sigui de manera individual, ja sigui de manera organitzada, ni per part dels ens locals ni de les entitats ambientalistes més representatives implantades al territori.
4: Tarés denuncia que el pla s'ha tramitat sense una participació local real, de manera fragmentada i parcial, i recordar també que més del 90% dels municipis afectats tenen menys de 1.000 habitants i necessitats de consum mínimes sense que els hagi ofert cap compensació.
2: I arriba a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
10: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català? Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
9: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
2: I 9 poblacions i una norantena d'artistes componen la 15a edició del Festival Eufònic, que té Amposta i el Delta de l'Ebre com a epicentres. Amposta Ràdio, Sílvia Berbís.
25: La programació d'enguany es transforma en un recorregut entre l'escolta immersiva i la pulsió física dels directes nocturns, des de les tardes expansives al format assegut del Club a les Arts Visuals, tot en un festival eclèctic que té 3 inauguracions i una part central que es desplegarà entre el 16 i el 18 de juliol. 15 anys és una excusa per fer-la grossa en un festival que de per si trenca esquemes. Vicent Fibla és el director.
26: Eufònic és un festival molt, molt divers, en tant que té moltes disciplines, toca amb molts pals, però és així. Hi ha la part d'instal·lacions artístiques, hi ha molta música, però no és un festival de música, hi ha moltes propostes del sonor, hi ha moltíssimes propostes d'arts audiovisuals i d'espectacles audiovisuals, no?
25: També destaca l'Eufònic, però centrat en la relació entre la ciència i la creació.
2: I arriben els esports. que ens porta avui Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol ja ha tornat a la feina després de les vacances.
8: Bon dia, Marta. Sí, el conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 26-27. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinchi Harman. L'escoltem.
11: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada.
12: A very good season. This is something I missed a little bit in...
11: Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
12: With the Liga...
8: El defensa de 24 anys arriba cedit del Burnley de la Premier League. La selecció espanyola es va classificar per disputar els quarts de final del Mundial després d'eliminar a Portugal per 1-0 amb una diana de Mikel Merino al minut 91 de partit. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
13: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
8: Espanya jugarà contra Bèlgica el bitllet per les semifinals, una selecció belga que va guanyar els Estats Units per 1-4. El mercat de fitxatges de casa nostra, Ángel Donato, es converteix en el nou entrenador del Girona B per a la pròxima temporada. Arriba procedent de, amb 36 anys, del juvenil A de l'Atlètic de Madrid. Escoltem el nou entrenador del filial gironí.
14: Bueno, yo creo que es un proyecto muy bonito, ¿no? Un gran club. Y yo creo que es un orgullo poder representar los valores del Girona, de este escudo. Y bueno, creo que al final me veo representado también en la forma de jugar, en su estilo, en su modelo. Y bueno, como digo, es muy bonito estar aquí, es un orgullo, es una responsabilidad y espero poder hacerlo bien.
8: Ángel Donato tindrà acompanyant a la banqueta una llegenda del Girona, i és que el seu segon serà Àlex Granell. A més, el Manresa, que assolí l'ascens de segona federació, anuncia la renovació per una temporada més de Moja Edzarfani. El jugador marroquí es va convertir en un dels artífecs de l'ascens amb 9 dianes en 33 partits.
2: Gràcies, Jordi.

0: o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
3: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques crítiques que hi ha a la zona. D'una banda, la marinada que bufa, de l'altra, les altes temperatures que afavoreixen els focus secundaris, especialment al flanc dret, el que va cap a Caldes de Montbui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta el perill que convisquin diversos incendis alhora.
6: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
4: A l'Anoia es dona per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, 377 en el nivell 3 i restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus. En àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
4: I seguim molt pendents d'un foc declarat fa pocs minuts. 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un incendi agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. De seguida us ho ampliem. És dimarts 7 de...

0: juliol de 2026 i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres de diàmetre en un pati interior, Sònia Kerr.
1: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. De fet, des de la mateixa obra han donat l'alerta després de detectar moviments verticals. Això sí, no hi ha hagut ferits.
0: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
1: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
0: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
1: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme es cronifica i que cada cop hi ha més novells. Ho explica Beatriz Fernández, directora de la Fundació.
2: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
1: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 40a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
0: Als esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
3: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà. El dia en què el conjunt pericó anuncia la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
0: El control de Soibal López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees de terreny i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Última hora des de Ràdio Caldes. Òscar Guijarro, bon dia.
5: Hola, bon dia. Segon dia d'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir a prop d'un camp de conreu, al polígon de Mas d'Encisa, va girar-se cap al bosc entre Guanta i Alfarell. A hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades i s'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la Núria Parlon, la consellera, amb les tres alcaldies dels municipis afectats, i el cap de bombers, David Borrell, sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, comentava el següent.
6: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció i a l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
5: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament de Caldes de Montbui i Castellà.
7: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de la noia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
5: Després de les paraules optimistes de la consellera, esperem que no hi hagi complicacions ni altres incendis arreu del país, com el que està succeint ara mateix a Savallà del Comtat, que ja s'han destinat 20 dotacions de bombers. Òscar Guijarro, Ràdio Caldes.
0: Aquest incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa les pròximes hores, malgrat la incertesa que encara regna. L'aire de Déu.
8: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
9: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4:30 ens vam anar a dormir, a les 6:30 ja estàvem despertes un altre cop, I avui al matí hi ha molt de fum, una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè...
10: En qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però...
9: Bueno, a la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, pues, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt a propet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
8: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
0: I com ens avançaven des de Ràdio Caldes, tenim una última hora, un nou incendi amb una vintena de dotacions terrestres i aèries dels bombers. Estan treballant en un foc agrícola que s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà a l'Espluga FM. Laia Molné, bon dia.
11: Bon dia. Doncs concretament ara parlem ja de més de 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que treballen en aquest incendi a Savallà del Comtat. Cal recordar que el foc ha començat en una zona agrícola fa una mica més d'una hora i mitja, a la 1:11, però que actualment ja està arribant aquest foc inclús a la zona de vegetació forestal. Cal recordar que tota la zona de la Conca de Barberà és típica de cultiu i, per tant, hi ha moltes zones que actualment estan segant i, tot i que encara no hi ha informació, podria haver-se iniciat per aquí aquest incendi. El foc ha arrencat prop del camí del Bió, en una zona entre el riu del Corb i el nucli de Segura, i actualment també cal concretar que el municipi de Savallà del Comtat està en risc d'incendi nivell 4, el que podria complicar encara més les coses.
0: I és que la situació és complicada gràcies, Laia, als bombers. En un altre dels focs que tenim oberts encara a Catalunya, donen per estabilitzat l'incendi a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara hi ha confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
1: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i també indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
12: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no sé la incidència real, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resol aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de la mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon. Ahir ens van comunicar que hi havia 3 o 4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions. Avui encara estan treballant, per tant estem ara del tema.
1: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
0: Els bombers també continuen treballant en l'incendi al massís de les Gavarres, declarat ara fa 5 dies. Volen, sobretot, evitar revifades i poder anunciar aviat que el foc està controlat. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, avisa que, malgrat que el pitjor d'aquest incendi ja ha passat, no es pot abaixar la guàrdia i considera que cal anar en compte amb les possibles represes. Són declaracions a la xarxa.
13: El vent dels primers dies, que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar, això volia dir que hi podia tornar. La situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat. Deixa'm-ho dir així, eh?
0: En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts i la CUP. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
15: Sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs el seu compliment.
14: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Tot plegat, que no és poc pel que fa als incendis declarats fins ara, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem i 377 en el nivell 3 de perill molt alt de foc.
1: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i als espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del Massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialp. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, això sí, però no al medi natural.
4: Notícies en xarxa.
0: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns situat al centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora Lamadrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagué és el director de bombers de Barcelona.
17: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el marc d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
16: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
18: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 i la línia 10 de metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentaven des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
16: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al centre cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
0: 3:15, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent, una pujada del 6,6%. A més, reclama el Partit Popular responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
20: Invito i pido al Partido Popular que reflexione. Que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
19: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer a la ciutat. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
2: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
21: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
0: Atenció a aquesta tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge per tractar l'endometriosi. És molt menys invasiva que la cirurgia, dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i, a més, millora el control del dolor.
1: Bellvitge continua ara amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. La doctora cap de la investigació és Amparo García Tejedor.
3: Con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
1: En aquesta investigació hi participen gairebé 300 dones.
4: Notícies en xarxa.
0: Hem de passar avui també pel Baix Camp perquè l'expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació es van exhaurir en només 10 dies i davant l'allau de reserves, l'Ajuntament n'ha ampliat l'aforament amb un miler més. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
6: Les noves places es poden reservar gratuïtament a partir d'aquest dimarts a través de la pàgina web municipal. El gran punt d'observació s'instal·larà al carrer Blanquers i, a més del seguiment en directe de l'eclipsi, amb l'astrofotògraf Carlos Uriate, la jornada inclourà concert, restauració, servei de bus llançadora i ha de nit una observació de les llàgrimes de Sant Llorenç. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, ha afirmat que la ciutat està preparada en tots els aspectes per acollir aquest fenomen astronòmic històric.
22: Hem treballat perquè la ciutat estigui preparada per acollir tant la ciutadania d'aquí de la ciutat com moltes persones que ens visitaran. Hem preparat la ciutat per poder els rebre amb tota comoditat.
6: Durant el juliol, mitjançant una campanya a tots els barris de la ciutat, també es repartiran 16.000 ulleres homologades imprescindibles per seguir l'eclipsi amb totes les garanties de seguretat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Decret en presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
1: La mesura havia estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
0: Aena adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental.
1: És el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi de l'impacte sobre espais protegits com la Ricarda o el Remolà.
0: És moment per a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició i ho fa amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
24: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
23: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
0: I Osona acollirà aquest cap de setmana el Festival Internacional Centelles en Curt, un nou festival de curtmetratges que combina cultura i solidaritat. El 9FM, Ona Fàbrega.
5: Centelles estrena aquest cap de setmana la primera edició del Festival Internacional Centelles en Curt, un certamen dedicat al curtmetratge que neix sota el paraigua de l'associació Clamor per Uganda i que combina cultura i solidaritat. En aquesta primera edició se n'han presentat més de 170 curtmetratges. Un jurat d'àmbit estatal n'ha seleccionat 40 que es projectaran dissabte al Casal Francesc Macià. Isabel Roma és la codirectora i la presidenta de l'associació Clamor per Uganda.
7: És un festival que no classifica amb ficció, documental i animació, sinó que només analitza el curt, que per ser una primera edició han entrat més de 170 curts d'una qualitat impressionant, dels millors distribuïdors tops. D'aquests n'hem seleccionat 40 amb un visionat que ha tingut un jurat a nivell estatal.
5: El festival arrencarà divendres amb una gala inaugural i una catifa vermella. Continuarà dissabte amb les projeccions i activitats per al sector audiovisual i també es tancarà diumenge amb una matinal infantil i el lliurament dels Premis Cerdà.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol torna a la feina després de les vacances.
8: Bon dia, Marta. El conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 2026-2027. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinchi Hartman. L'escoltem.
9: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
8: El defensa de 24 anys arriba cedit del Barlein de la Premier League. A més, en futbol al Mundial, Espanya jugarà contra Bèlgica als quarts de final, i és que la selecció es va imposar a Portugal per 1-0 amb Diana de Miquel Merino, mentre que els belgues han guanyat aquesta matinada als Estats Units per 1-4. En bàsquet, a la penya, 26-27 comença a agafar forma després de la marxa oficial de Han, Vives, Hanga i Crack, i les pròximes sortides de Drell, Rússic i Allen, els verdinegres ja tenen el seu primer fitxatge. Xavi Ballester, el Radio Ciutat de Badalona.
10: Ali Reyes és el primer fitxatge oficial de la sisa joventut pel club vinent. Reyes arriba procedent del Quinzenàs Manresa, on s'ha convertit en un jugador internacional amb unes mitjanes de 13,3 punts, 5,2 rebots i un 40% d'encert en triples. El nou jugador verdinegre signa per les dues pròximes temporades amb opció a una tercera, i la penya s'assegura poder obrir el camp amb el seu tir exterior. El jugador es va formar al planter de Valladolid i abans d'aterrar al Nou Congost va jugar al Bilbao Basket. Es dona la circumstància que el germà d'Àlex Reyes, l'Álvaro, que actualment juga al sub-22 del Burgos, va formar part del planter del Joventut fa uns anys, i la família ja coneix perfectament el club i Badalona.
8: L'Esport Girona anuncia la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. En seran 5-4 de consecutives defensant la samarreta gironina. El director esportiu Pere Puig valora aquesta renovació.
25: Contents d'anunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip de lo que ens ha aportat fins ara.
8: I el Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB després de guanyar-s'ho a la pista i d'un esforç als despatxos. El conjunt Potablava podrà assumir la plaça a la categoria de bronze del bàsquet estatal. Jonathan Marín, al Prat Ràdio.
26: El Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB la temporada vinent, tot i la incertesa de les darreres setmanes. L'entitat pretén que ha reunit els requisits econòmics necessaris per tornar a les lligues LEP, tal com ho ha confirmat el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, als micròfons del Prat Esports.
27: Ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit fins al 17 d'aquest mes. El 1 de juliol, o el primer divendres de juliol, teníem ja que mullar-se a tothom, pagar uns diners d'inscripció i ja està, ja estàs apuntat.
26: El president també ha donat a conèixer algun dels integrants de la plantilla 26-27, que comptarà amb 6 renovacions. Algunes ja les coneixem, les de Rai Carrasco i Sergi Costa, 100% oficials, i les que va detallar el president, les de Salvans i Thomas Smallwood. I també ha anunciat algunes sortides. La que més ha cridat l'atenció és la de Marc Cessé per decisió tècnica.
8: I a l'hoquei Lliga masculina, 3 fitxatges. El Barça s'ha fet amb l'italià Davide Gavioli, procedent del Ticino. Ferran Font, que deixava el Barça, fitxa pel Voltregà. Iñaki Cabezas deixa el Sant Just i fitxa per l'Igualada.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
11: la xarxa de comunicació local.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició d'estiu de l'E59 d'avui, dilluns 29 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el Moianès acull una prova pilot per evitar incendis durant la sega. Coneixem una de les 34 unitats mòbils del Pla de Vigilància Forestal de la Diputació de Barcelona. Les obres de la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu entren en la fase més visible amb la tala de les moreres.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que el Moianès és una de les dues comarques catalanes on aquest estiu es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc d'incendis. Els tractors que estiguin treballant al camp, el Moianès i el Bages, portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp. A més, també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència. L'objectiu és actuar sobre un foc tan ràpid com sigui possible. Ens en porta més detalls en Jordi Gibert.
2: La meitat dels focs que es registren a Catalunya durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar les ADFs, els bombers i els agents rurals. N'han parlat avui a Rajadell, a la presentació, el diputat d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega.
3: Per tant, això vol dir fer-ho molt ràpid, molt àgil, i quin objectiu té? Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem. Això fem experiment en aquests moments, aquest any, a tota la zona del Bages Moianès, que vol dir que hi ha 40 municipis que podran utilitzar aquests kits d'extinció i que, si això funciona bé, ens plantegem com a Diputació de Barcelona que el 2027 ja ho puguem fer a totes les comarques de la demarcació de Barcelona.
2: Una nova iniciativa de la Diputació de Barcelona que coordina agricultors del territori amb les ADF i els serveis d'emergència. En el cas del Moianès, Jordi Tort, director de la ADF Quercus, en destacava la importància que tindrà per controlar incendis, sobretot en una comarca on la massa forestal és del 80% del territori.
4: Però segurament jo crec que si no el 80-90% d'incendis podríem apagar-los molt més. Imagineu-vos les ADFs que a tot arreu se'ns diu que la primera intervenció la fem nosaltres perquè som el més ràpid que estem al territori. Però si nosaltres estem a les nostres bases, per exemple, aquí, al Rajadell, i anar a buscar el vehicle i estarem 10 minuts, si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, i ara portem un altre tipus de llança i portem un altre tipus d'extintors molt diferents que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida. Amb això podríem dir que l'extinció quasi la podria fer el mateix pagès que està treballant al camp.
2: De moment, aquesta prova pilot s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actua en els primers minuts d'un foc es pot controlar millor i evitar que es propagui. I si tot va bé, es demostra aquesta eficiència al sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta de la demarcació de Barcelona.
0: El 90% dels incendis forestals que es viuen a Catalunya durant l'estiu tenen origen humà, ja sigui de manera directa o indirecta. Amb aquesta dada sobre la taula, la Diputació de Barcelona ha tornat a posar en marxa el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, una macrocampanya que s'allargarà fins al 31 d'agost i que compta amb la col·laboració de 285 ajuntaments i un desplegament de prop de 90 professionals sobre el terreny. Els equips es mouen especialment en la franja de màxim risc i afluència als boscos, de la 1 del migdia a les 8 del vespre. Cristina Juanati, enginyera de forest del Pla de Prevenció d'Incendis de la Diputació, explica per què la feina d'aquests informadors es concentra en punts molt concrets que s'anomenen zones d'impacte.
5: Aleshores, cada comarca té 4 unitats, exceptuant Vallès Occidental, que en té 5, i aquestes persones es mouen per el territori. No es mouen per tot el territori perquè es va veure que és més eficient distribuir i buscar rutes allà on poden trobar la gent. Per què? Perquè està demostrat que el 90% dels incendis es produeixen per l'home, ja sigui directa o indirectament. Per tant, el que es fan és es van centrar en unes zones que nosaltres diem zones d'impacte, que es defineixen amb també el vistiplau de l'Ajuntament, perquè és el que coneix més el territori, i que són les zones on hi ha o més gent o històricament s'ha produït algun incendi o diversos incendis, o bé perquè amb les campanyes que ha fet anteriorment Diputació s'han trobat més abocaments, més punts d'ignició d'un incendi o de risc que es produeixi.
0: Al nostre territori hem pogut conèixer la parella d'agents cívics que patrullen diàriament els camins, urbanitzacions i boscos de Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells del Fai. Una de les parelles d'un total de 34 unitats mòbils que fan una tasca de sensibilització als veïns, però que també anoten totes aquelles incidències que es van trobant a la via.
5: Aleshores, els agents cívics es mouen per aquestes zones, ells tenen programat cada dia en quines zones han d'anar-hi i quan van allà fan aquesta campanya de sensibilització i conscienciació a la població. Es dirigeixen a la població i els expliquen pues, que de la mateixa manera que quan van a bosc o surten de casa miren quin temps farà, pues, que comencen a mirar també el risc d'incendi forestal que hi ha, que això es fa a través dels mapes de perill d'incendi que presenta cada dia, publica cada dia a Generalitat de Catalunya, que t'indica el risc d'incendis que hi ha a cada municipi. Perquè serveixi també a tu per dir si és hi ha un risc molt elevat o extrem, hi ha moltes activitats que aleshores no es poden fer. Si és un risc moderat, doncs igual pots anar, pots passejar-te, etc. Primer t'informen d'això, que miris això, i després te van informant d'activitats que et pots fer, si vols encendre una barbacoa, en quines condicions i quines són les barbacoes que compleixen. Si, per exemple, troben amb una persona que està segant, també informar-li de si té tot l'equipament que ha de tindre per normativa per anar amb la segadora, o si veuen... també tenen una acció dissuasòria quan veuen activitats que són que no es poden realitzar en les condicions de risc en les que estem.
0: Informar per conscienciar i, si cal, actuar amb caràcter dissuasori quan es detecta una activitat prohibida a prop de la massa forestal. Els agents cívics continuaran vigilant el nostre entorn durant les hores de més calor per intentar que el bosc continuï sent bosc. La reforma de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu de Codines avança. Després de la delimitació del perímetre de les dues places que es va fer divendres, aquest dilluns han començat les feines més visibles d'uns treballs que s'allargaran 4 mesos i mig i que tenen com a objectiu millorar l'accessibilitat i dotar l'espai d'una imatge renovada. Una de les imatges de la jornada ha estat la tala de les moreres, i és que el projecte de reforma redactat per l'estudi ACPA d'Anna Coelho Paisatge i Arquitectura preveu la substitució de les moreres per un altre tipus d'arbrat i afegir una segona fila d'arbres a la banda del Cafè de Baix. El grup de comerciants codinencs ha expressat en diverses ocasions la seva preocupació pel fet que la plaça és l'eix central del municipi i l'accés a bona part dels comerços, un fet que els generava neguit per saber com podia afectar aquestes obres en el seu dia a dia, sobretot tenint en compte que provisionalment s'obre el trànsit del carrer Joan Maragall per donar accés al pàrquing. Per tal de seguir sent visibles, a més de les senyalitzacions, el grup de comerciants codinencs ha publicat un vídeo a xarxes socials per demostrar que, tot i les obres, ells continuen oberts. Escoltem nou fragment.
6: Sí, sí, la plaça està pobra. Ei, però nosaltres som aquí.
7: Però estem oberts, eh?
8: Estem oberts.
6: Ei, que estem oberts, eh?
8: Estem oberts.
7: Estem oberts.
9: Tot i les obres, nosaltres estem oberts.
6: Passen cotxes pel carrer. Estem oberts i amb ganes de treballar.
8: Estem oberts.
7: Estem oberts.
0: Les obres continuen sent el debat a peu de carrer al municipi i les opinions són totes ben diverses. Hi ha veïns que s'ho miren amb recel i que no acaben d'estar d'acord amb la reforma. Escoltem a Pere Canyón.
10: És una animalada, que no hi ha dret que hagin fet el que estan fent. Uns arbres que són centenaris els tenien que haver deixat tal com està. I a part, arreglar la plaça i gastar-se 1.000 milions d'euros que es volen gastar és una animalada.
0: A l'altra banda, hi ha qui veu aquesta remodelació com un pas inevitable i una millora necessària, especialment de cara a la gent gran, que agraeix que el projecte estigui pensat per poder caminar per peu pla sense barreres arquitectòniques. Escoltem a Joan Tartera i Joan Ferrer.
8: Que diguin el que diguin, la gent estava obsoleta de moltes coses. No hi havia res de conjunt ni de res, tot obsolet. Ja ens tocava, ja està bé. Sí, ja està bé que la facin nova. Sí. I no ens podem imaginar, segons qui sí, que de façana a façana, al ser tot pla, doncs es veurà molt més gran.
11: I tant. Això segur, que es veurà
8: més gran. Les aceres, els camins...
11: I a més, per els que ja fem grans o som grans, sí, poder caminar imatge... de pla és un altre món,
0: Les obres tenen una durada prevista de 4 mesos i mig i un cost de 548.000 euros, IVA inclòs, dels quals un 70% està finançat amb la subvenció Programa General d'Inversions de la Diputació de Barcelona. Aquest mes de juny ha entrat en funcionament de manera plenament operativa la nova base del sistema d'emergències mèdiques de Moià. Aquest nou equipament neix amb l'objectiu de reforçar l'atenció sanitària urgent a tot el moianès i complementar el servei del centre d'atenció primària de la localitat. Jordi Givert.
2: La principal novetat d'aquesta instal·lació és la incorporació d'una unitat de suport vital avançat que compta permanentment amb un tècnic en emergències sanitàries i amb un infermer. Això permetrà oferir una assistència molt més especialitzada des del primer moment i rebaixar de manera notable el temps de resposta. L'alcalde de Moià, Dionís Guiteres, ha valorat el salt endavant que suposa aquest recurs per al benestar dels veïns.
12: Per Moià i per al moianès, el fet de tenir aquesta ambulància i aquesta base del SEM, doncs el que fa és encara garantir molt més una atenció de qualitat i de servei que fa falta a tot el país. Per tant, el fet de que sigui aquí Moià, estratègicament entre Osona i entre el Bages, i per als casos que també tenim d'emergències, que durant l'any doncs són un munt, doncs el fet de tenir aquest equipament doncs dona tranquil·litat, dona qualitat de vida i dona esperança en el cas de que hi hagi una emergència.
2: Per la seva banda, el gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Toni Sánchez, ha destacat com aquest pas millora l'equitat del servei en un territori dispers i explicava que d'aquesta manera resolen una mancança i un dèficit que tenia la demarcació central.
13: Aquí a la Catalunya Central teníem determinat que per isòcrones doncs arribàvem a Osona o al Bages, ens quedava com una part amb no tanta cobertura on hi havia activitat. Llavors la idea va ser, bueno, les idees era clau que ficar aquesta base aquí de l'ambulància mèdica avançada d'infermeria perquè pugui donar suport al moianès.
2: La posada en marxa d'aquest equipament s'enmarca dins del desplegament del nou model de transport sanitari del SEM a la Catalunya Central i la seva àrea d'influència no només millorarà la cobertura del Moianès, sinó que també servirà de suport per les comarques veïnes del Bages i d'Osona.
0: L'Escaldarium 2026 escalfa motors de cara a una nova edició que es planteja com l'any de la consolidació. La comissió organitzadora va presentar ahir mateix el programa d'actes amb petites millores i una potent oferta paral·lela. La directora de l'Escaldarium, Gemma Badia, parla d'aquesta consolidació de la festa.
14: Bàsicament aquest any és com l'any de la consolidació. Podríem dir que aquest any estem una mica més relaxats, però mai s'està relaxat quan és diable, això se sap, en aquesta època de l'any. Però sí que és veritat que ens hem centrat sobretot en millorar l'organització interna, els assajos, les reunions, agilitzar les coses, perquè ser diable comporta moltíssimes hores, molt sacrifici, i d'alguna manera la direcció d'aquest any ha intentat doncs cuidar la colla i intentar doncs agilitzar aquestes cosetes i tenir en compte que ocupem un espai públic molt important per Caldes, que és la plaça del Lleó, i també doncs agilitzar els assajos per intentar molestar al mínim doncs els veïns, no?
0: Tot i això, una de les grans cites d'enguany és el 5è aniversari del Templàrium. La celebració arrencarà el proper dilluns 29 de juny amb una exposició fotogràfica a la Biblioteca de la Vila Termal, que repassarà la trajectòria de la secció infantil i juvenil del Vall de Diables. I és que la Festa del Foc i de l'Aigua dels Més Menuts arriba als 5 anys incorporant nous artilugis, danses i, per primera vegada, posant veu de dona a la seva nova llegenda. Una evolució que ha anat estretament lligada a la composició musical, que enguany afegeix una peça més al seu repertori, el tema Bufarut, la tercera dansa de foc. Escoltem a Toni Jiménez, cap de colla del Vall de Diables.
15: Aquest any, per primer cop, li posem veu a la història del Templàrium, vale? Amb una llegenda que hem completat aquest any. Vale? La veu ens la posa la Laura Ugarte, de La Forca, perquè volíem que tingués una veu de dona, el Templàrium. I també, com a novetat, tenim marxandatge infantil. Farem mocadors del Templàrium, de talla infantil, que fins aquest any doncs els mocadors que teníem eren de talla adulta.
0: Per la seva banda, el judici manté el seu eix central, homenatjar i empatitzar amb les 13 dones de Caldes acusades injustament de bruixeria, potenciant el cant en directe i renovant el Ball de l'Aquelarre. Un llegat ancestral que es traslladarà també al Rebost de les Bruixes. La Fira d'Herbes Remeieres es consolida en format de 2 dies i enguany suma tallers familiars per fer ungüents als safarets de la Portalera i passejades de descoberta de la natura. Ens ho explica la Marta, des de l'equip de Termàlia.
16: El que implementem aquest any és una sèrie d'activitats, per una banda un taller familiar que es durà a terme al safareig de la Portalera, on convidem doncs a adults i infants a elaborar un ungüent remeier. Després també tindrem una descoberta, una passejada per descobrir les herbes remeieres autòctones de la zona. Això ho farem el dissabte dia 11. I bueno, mirarem amb uns altres ulls la natura, que tenim moltes de les coses que segles enrere ja es feien servir avui en dia encara ho podem fer servir de moltes maneres i és molt interessant conèixer-ho. I per últim, també tindrem una xerrada amb un taller final sobre com els olis essencials provenients d'aquestes herbes remeieres doncs poden utilitzar-se avui dia a nivell cosmètic i fins i tot podrem elaborar d'una forma senzilla doncs, alguna coseta per endur-nos a casa.
0: I si el foc es reinventa, l'aigua no es queda enrere. Des de l'Associació de Bombers, voluntaris de Caldes fan un pas endavant i s'introdueixen en el món del marxandatge oficial de la festa. Enguany posaran a la venda 2 productes propis a la botiga de l'Escaldàrium. Jordi Soler és el president de l'Associació de Bombers Voluntaris.
17: Però la novetat important és que des de l'aigua entrem en el món del marxandatge i aquest any portarem 2 elements que posarem a la venda juntament a la botiga de l'Escaldàrium. Una és la primera cantimplora d'aigua amb la nostra bèstia, la Hidra, i amb un lema doncs, per fomentar també la salut, que és hidrata't. Fem un joc de paraules amb la Hidra, hidrata't. I l'altre element que no us el podem ensenyar avui serà un casquet de natació, val? Per qui tingui la sort de tenir cabell, doncs tindrà també l'Hidra també present quan es va fer esport.
0: Tota aquesta programació es complementarà amb la mostra de grups locals emergents que ompliran el Parc de Can Rius durant el divendres i el dissabte, un espai on també es tornarà a instal·lar la pantalla gegant per seguir la festa lluny de les aglomeracions de la plaça i les food trucks. Finalment, enguany, els contacontes de la llegenda de l'Escaldàrium s'explicaran integrant les entitats culturals de la Vila Termal i també es millorarà la ubicació de la zona de mobilitat reduïda de la plaça fent-la més integrada. Sant Feliu de Codines s'ha bolcat aquest cap de setmana en fer una recollida de material i aliments per enviar a Veneçuela. Des de divendres i fins diumenge, un grup de veïns i veïnes del municipi es van organitzar per posar en marxa una recollida de productes i subministraments bàsics a la Casa de les Arts del municipi. La iniciativa ha comptat amb una gran resposta ciutadana i també amb la col·laboració del comerç local. El punt àlgid de la campanya, però, va ser diumenge a la tarda amb un concert solidari on la coral va cedir el seu espai per fer el concert i que es poguessin continuar recaptant fons. Andreïna Casas, una de les voluntàries de la recollida, es mostrava així d'agraïda.
18: La coral del pueblo nos prestó el espacio para expresar lo que estamos pasando y al final del concierto la gente aportó lo que podía, lo que quería y logramos recaudar 555 euros más lo de los músicos, 855 euros en total, y bueno, sin nombrar la cantidad de alimentos, ropa, suministros médicos y bueno, todo lo demás que se solicitaba, que donó el pueblo, la farmacia Mireya, el Cambasté y la papelería. De verdad que muy agradecidos con toda la ayuda.
0: Un cop tancada la recollida de diumenge al vespre, tot el material i els aliments es van traslladar a Barcelona, des d'on s'enviaran per via aèria cap a Venezuela. El Fons Català de Cooperació ha activat una campanya d'emergència per ajudar els damnificats pel doble terratrèmol que ha sacsejat Venezuela. Des de l'organització on hi participen els ajuntaments de la nostra zona, es demana expressament a la ciutadania que no s'organitzin recollides de roba ni d'aliments, ja que els enviaments de material des d'aquí són costosos i poc eficaços. Per això es recomana canalitzar l'ajuda exclusivament a través de donatius econòmics. Trobareu tota la informació de com fer aquests donatius a la web del Fons Català de Cooperació. I com cada dilluns anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana i com sempre ho farem amb l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
19: Hola, què tal? Com esteu? Per fi som dilluns, comença una nova setmana. Pel que fa al temps, deixem enrere un altre cap de setmana amb molta calor, i calor molt intensa, de primera categoria. I és que no hi ha manera de que fluixi, eh? No hi ha manera. Em poso una medalleta, però ja vaig dir que les temperatures difícilment baixarien. No es preveu per enlloc una baixada important. I és que tampoc es preveu per enlloc moviment meteorològic important. Sí que aquesta tarda han crescut nuvolades, més a prop del que jo em pensava, i han caigut 4 gotes en algunes de les nostres poblacions. Molt poca cosa, molt escassa aquesta pluja, hauria de ploure molt més ja, perquè ja toca, però de moment no es veu per enlloc. Sí, per això, anem ja amb el pronòstic, sí que per això demà també creixen nuvolades a la tarda, poden ser una mica importants i no es descarta que deixin 4 gotes com el dia d'avui. Les temperatures de demà, igual o potser 1 o 2 graus una mica més baixes. Però bueno, no notarem gairebé aquesta baixada de temperatures, eh? Serà molt poc important aquesta baixada de temperatures. Màximes al voltant dels 30-31 graus. Les mínimes tornaran a quedar bastant altes al voltant dels 20 graus. Dimecres, la mateixa situació, que això era una nuvolada a la tarda, una mica important. En principi, sense pluja i unes temperatures molt semblants. Moltes màximes al voltant dels 30 graus, mínimes al voltant dels 20. Nits de difícil dormir en algunes zones i màximes d'estiu, de temperatures d'estiu. I el dijous, aquesta mica d'inestabilitat que us estic comentant, que creixeran les nuvolades a les tardes, se'n va, s'acaba aquesta inestabilitat, perquè també s'acaba aquesta mica d'entrada de vents de nord, de vents de tramuntana, que són els responsables de fer créixer aquestes nuvolades, i, per tant, farà un dia molt més assolellat, amb el creixement de nuvolades molt més puntuals i molt inofensives. Les temperatures màximes de dijous, una mica més baixes. Superarem per poc els 30 graus, si és que els arribem a superar. I les mínimes també baixaran una mica. Serà una mica de més bon dormir dues o tres nits d'aquest final de setmana. Moltes gràcies, que tingueu una gran setmana, una setmana d'estiu, amb temps d'estiu, amb algunes nuvolades de tarda, però ben poca pluja. Moltes gràcies, adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat al Vallès Occidental i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui pels focus secundaris. A les properes hores, la prioritat dels bombers serà intentar contenir el perímetre i actualment és molt inestable. Els veïns del Ferrell continuen confinats. David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat.
3: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i l'organització del Ferrell hem de tenir a la gent protegida.
2: I a hores d'ara hi ha un incendi a Torrefeta i Florejacs i treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aeris. L'incendi crema camps de conreu. Els tractors dels pagesos de la zona estan donant suport per frenar l'avanç. Hi ha alguna granja al perímetre que per ara no ha resultat afectada. I cinquè dia de l'incendi al massís de les Gavarres, els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar que el foc està controlat. En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. Ho ha dit avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Sí, sí, efectivament. Tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i, per tant, estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic.
2: I AENA adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental. És el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi d'impacte sobre espais protegits com la Ricarda i el Remolar. I una altra adjudicació perquè el Ministeri de Transports ha adjudicat les obres de millora del túnel de Rubí per més de 20 milions d'euros. Tenen per objectiu garantir l'estabilitat i solidesa de la infraestructura, així com allargar-ne la vida útil per aquest túnel, transitant la línia R8 de Rodalies, així com tràfic de mercaderies i serveis en destí al port de Barcelona. DIF establirà un pla per minimitzar l'afectació mentre durin aquests treballs. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Un incendi a Torrefeta i Florejacs a la Segarra obliga a confinar els municipis de Biosca, Sanaüja i zones properes als nuclis dels municipis afectats i Massoterres. Hi treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aeris. L'incendi crema camps de conreu, els tractors de pagesos de la zona donen suport per frenar-ne l'avenç. Hi ha alguna granja al perímetre que per ara no ha resultat afectada. Afecta de moment 72 hectàrees, segons això sí, dades provisionals dels agents rurals. I és que aquesta tarda torna a haver simultaneïtat d'incendis novament a Catalunya. A banda d'aquest que citàvem a la Segarra, continuen actius el de Sentmenat, el de Savallà del Comtat, on s'ha confinat el municipi de Segura, i tots dos estabilitzats, també a Carme, a la comarca de l'Anoia, i a la Bisbal d'Empordà, i el que està controlat des de ja fa hores, que és el d'Artesa de Segre. I circulació interrompuda també a l'R4 a Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central a causa d'un incendi que és proper a la zona de les vies. S'estableix un servei alternatiu per carretera entre dues estacions amb parada a Gelida. Canviant de qüestions, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada d'un 6,6. Reclama responsabilitat al PP per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar uns pressupostos. Escoltem el ministre d'Hisenda, Arcadi Espada.
3: Invito i pido al Partit Popular que reflexione, que no és el moment de partidismos. No es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
2: I Tàrrega ha presentat avui al futur pol cooperatiu Cal Valeri un nou equipament destinat a esdevenir un espai de referència a l'economia social i solidària. El projecte, liderat per la cooperativa Qualia i compartit amb altres entitats de l'Urgell i la Segarra, convertirà un antic edifici en un espai de treball, formació i serveis comunitaris. I Cambrils doblarà el servei d'inserció laboral per a persones que pertanyen a col·lectius vulnerables. Ho farà amb el programa Mai, subvencionat pel SOC, i que durà a terme la Fundació Gentis. El programa que engegarà aquesta fundació passarà a atendre una 60 de persones vulnerables laboralment. Tot plegat ho farà amb un circuit d'acompanyament fins a arribar a la cerca de feina.
1: Notícies en xarxa.

0: be.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que porta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat. Jordi Fortià.
3: Un foc que continua actiu en diversos focus secundaris i treballant 71 dotacions, 6 de les quals aèries, i afectades per ara 152 hectàrees segons els agents rurals.
2: De la resta d'incendis declarats aquesta tarda, continua actiu el foc de Torrefeta i Florejacs a la Segarra. En canvi, el de Savallà, la Conca de Berguedà, ha pogut ser controlat.
3: També està controlat l'incendi de Martorell i es mantenen estabilitzats els focs de l'Anoia i el de les Gavarres.
2: Els veïns de 93 habitatges de Barcelona hauran de passar la nit fora per l'esvoranc de Puiget, del Puiget a Sant Gervasi.
3: Tant des de territori com des de l'Ajuntament relacionen l'incident amb les obres de l'L9 del metro. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
4: La nostra prioritat és la protecció i, evidentment, la seguretat i donar sortida a aquest desallotjament que s'ha de fer temporal en aquests moments en aquests 8 edificis que són aproximadament uns 90 pisos els que en aquests moments estan afectats per aquesta mesura provisional.
2: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
3: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a l'edició 44, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Solsona ha valorat el premi.
5: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
2: I en esports, Joel Gomis, dia d'activitat intensa a l'Espanyol. El primer equip masculí ha tornat a la feina i ho ha fet amb un nou fitxatge.
6: Clinchy Jarman és la darrera incorporació de l'Espanyol. És un futbolista que prové cedit del Burnley de la Premier League. Però aquest no ha estat l'únic moviment a Can Perico aquest dimarts, perquè avui també han anunciat el retorn de Paula Gutiérrez al primer equip femení i que Sergio García, llegenda del club, és el nou entrenador del filial masculí.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i aquesta alerta d'onada de calor en la que ja estem i en la que continuarem. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació francament calorosa avui. De fet, en alguns indrets de la Ribera d'Ebre hem arribat a fregar els 44 graus de màxima les últimes hores. En aquests moments també arran de mar, al prelitoral, el que està entrant és una marinada més humida amb moltíssima xafogor, però ha fet baixar la temperatura tan tòrrida. En qualsevol cas, encara ens movem entre els 28 i 33 graus en aquesta zona, més a la costa, com dèiem, i al prelitoral. I, independentment, bones tempestes, però molt locals, estan caient en alguns racons del Pirineu. De moment, on més hi ha plogut és entre l'Alt Berguedà i la comarca de la Cerdanya. També algun xàfec ha afectat el sud de la Terra Alta. Encara a les immediates hores, en aquesta zona de Lleida, sobretot, alguna tempesta amb poca aigua i força vent, precaució, i les condicions bastant dolentes pel que fa al bosc. Pel que fa al dimecres, encara més calor. Moltes comarques tocaran els 40 graus i no gaire lluny del mar. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, també amb especial atenció pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. De moment recordem que tenim encara aquestes carreteres tallades, concretament són tres, la GI660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge, la GIB-6612 de Santa Cristina d'Aro a Calonge i també la BB-2131 entre Carme i la Pobla de Claramunt. A banda d'aquestes vies encara afectades per aquests incendis forestals, pel que fa a volum de trànsit, avui potser tenim una tarda una mica més tranquil·la, si bé és cert, doncs, per exemple, que l'autopista AP7, és a dir, l'enllaç de l'autopista AP7 amb l'autovia 2 a Martorell i en sentit Lleida, en sentit Tabrera, a causa d'un turisme incendiat hi ha un quilòmetre de retenció just en aquest punt d'enllaç que afecta en aquesta confluència de l'AP7 amb l'autovia 2. També tenim aturades puntuals a l'entrada arribada de la C58 i de la C33 entre Torre Baró i el Nus de la Trinitat. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que aporta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat, que continua actiu amb diversos focus secundaris.
4: Les tasques d'extinció continuen aquest dimarts a la tarda amb 71 dotacions, 6 de les quals aèries. El grup d'estructures col·lapsades dels bombers ha revisat les indústries i habitatges afectats per un foc que ja ha cremat 152 hectàrees, segons els agents rurals. Pel que fa a la resta de focs declarats, aquest dimarts continua actiu a aquesta hora el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, per bé que els bombers són optimistes. De fet, cap a quarts de 6 s'han pogut desconfinar els nuclis més afectats i els pagesos estan treballant als camps propers per aturar el foc. Els bombers hi treballen amb 29 dotacions terrestres i 4 d'aèries. Segons dades provisionals, afecta 113 hectàrees. També aquesta tarda s'ha pogut controlar l'incendi de Savallà del Comtat a la Conca del Barberà.
0: I pel que fa al foc de Sentmenat, s'espera que en breu comparegui el cap de l'operatiu per explicar-ne la darrera actualització. Anem cap allà, una codinenca, Laia de Déu. Bona tarda.
5: Bona tarda, doncs sí, estem esperant la compareixença de l'Eduard Martínez, que és el cap d'intervenció de l'incendi d'aquí Sentmenat. Ha de ser a un quart de vuit i, com bé heu dit, l'incendi continua actiu, hi ha 71 dotacions, 6 d'elles són aèries i actualment hi ha unes 159 hectàrees cremades. Els veïns de la zona de Caldes, de les urbanitzacions del Farell i de Sant Antoni de Vilamajor continuen confinats, igual que la resta d'urbanitzacions del voltant continuen confinades. Per tant, estem a l'espera d'aquesta compareixença per saber l'última hora de l'incendi i la seva evolució o possible estabilització.
0: Gràcies, Laia. D'altra banda, l'incendi de l'Anoia sí que ja està estabilitzat. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa. Canal Taronja Anoia, Laia Cerarols, bona tarda.
6: Segueix actiu l'incendi de la comarca de l'Anoia, que ja ha cremat 494 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. Ara mateix l'incendi segueix actiu i estabilitzat des de primera hora del matí. Aquesta tarda, damunt del terreny, hi segueixen treballant 45 dotacions dels bombers, dos de les quals són aèries, i preocupa el flanc esquerre i al cap de l'incendi. Estem atravessant hores crítiques i complicades a la comarca de l'Anoia, amb temperatures molt elevades i també bufa vent de marinada. El cap d'intervenció dels bombers, Miguel Villa, ha explicat que aquestes són hores clau per poder treballar en aquest incendi, que segueix mantenint gent confinada a casa seva. De fet, els veïns de l'organització de Les Garrigues, que pertany al terme municipal de la Pobla de Claramunt, segueixen confinats. El municipi de la Pobla de Claramunt és el municipi més afectat per les flames. D'aquest incendi, que va començar ahir a 4:45 de la tarda i que ha afectat els termes municipals de la Pobla de Claramunt, també Carme i Vilanova del Camí. Ha afectat zona boscosa, també camps de conreu i també terreny urbà. Les flames han arribat fins a les cases de l'urbanització de les Garrigues i també fins a les naus industrials del polígon dels Plans d'Arau. Aquest migdia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha visitat el centre de comandament ubicat a la Torre de Claramunt i ha demanat prudència en aquestes hores complicades i clau que estem passant pel que fa a l'incendi de la comarca de l'Anoia. Ara mateix l'incendi segueix actiu i la comarca està preocupada i amb la mirada posada en aquests municipis afectats per les flames.
0: Gràcies, Laia Campos. Laia, ho dèiem en portada, poc després de les 6 de la tarda s'ha pogut controlar l'incendi a Savallà del Comtat, a la Conca del Berguedà, declarat aquest migdia. L'Espluga FM, Laia Molner, bona tarda.
7: Bona tarda, doncs sí, bones notícies. L'incendi de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà, està actualment estabilitzat, sembla que controlat, i actualment hi treballen 12 dotacions terrestres i de moment cap aèria, el que són també bones informacions. S'ha aixecat també el confinament que s'havia declarat a la zona de petita urbanització de Segura i, segons fons dels agents rurals, estarien afectades unes 11,3 hectàrees de terreny d'aquest foc que havia començat en terreny agrícola però que poc després ja ha anat cap a massa forestal. Recordem això, que el foc s'ha iniciat al migdia i que s'havia confinat poc després, una hora més tard, els veïns de Segura demanant que tanquessin portes i finestres i que tota la zona està de risc d'incendi a nivell 4, tota la zona de la Conca de Barberà i sobretot on ha estat aquest incendi que, com dèiem, sembla ja està controlat.
0: Moltíssimes gràcies des de l'Espluga FM i, mentrestant, continuen també les tasques d'extinció de l'incendi al massís de les Gavarres. Els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar que el foc està controlat. Televisió de Costa Brava, Laia Campos, bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs sí, l'incendi de les Gavarres, de moment, segons les últimes informacions que tenim dels bombers, continua estant estabilitzat. Veurem si a la pròxima compareixença ens poden donar ja la bona notícia de que passa a estar controlat o si, pel contrari, continua encara en aquesta fase d'estabilitzat. En tot cas, avui els bombers han mantingut el dispositiu sobre el terreny amb 14 dotacions terrestres, que el que han fet és continuar treballant per consolidar el perímetre i per evitar possibles revifades. L'incendi, recordem, que es va iniciar divendres a la Bisbal d'Empordà, que ha cremat prop de 2.300 hectàrees del massís de les Gavarres i que ha afectat a més d'una vintena d'habitatges. Recordem, a més, que es manté el tancament dels accessos al massís de les Gavarres i també el Pla Alfa al nivell 4 en una vintena de municipis propers al massís i que, per la seva part, els agents rurals continuen controlant també els principals punts d'accés per impedir l'entrada d'excursionistes, de ciclistes i de vehicles no autoritzats. I, de fet, aquest matí han fet girar cua una trentena de ciclistes i també algun vehicle que hi intentava accedir. Per això, les autoritats insisteixen a demanar la màxima prudència a la ciutadania i recorden que les restriccions continuaran vigents mentre persisteixi aquest risc d'extrem d'incendi. I, com dèiem, estarem pendents d'aquesta pròxima compareixença d'aquí una estona per conèixer totes les novetats que ens puguin explicar els bombers i per saber si continua estabilitzat o si el poden donar per controlat.
0: Moltíssimes gràcies, ara sí, Laia Campos. I sobre aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar el foc. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà, però, al Parlament per explicar-ho tal com ha demanat Junts, Vox i la CUP. Mont Carvajal.
9: L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
10: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
9: Panec ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Doncs l'escenari no és gaire esperançador pels propers dies, amb el pla alfa activat en nivell 4 a la meitat de Catalunya i a les portes de mà del dia àlgid de l'onada de calor.
4: Segons el Servei Meteorològic, les temperatures s'enfilaran per sobre dels 40 graus a zones interior, Ponent, les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
0: Com sentíem, de fet, ja s'han enfilat per sobre dels 40 graus en alguns punts del país avui mateix, però més enllà de les nostres fronteres, encara parlant de focs, l'incendi de Trevillac a la Catalunya Nord continua actiu i afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
4: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les forces públiques. A les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els dels Pirineus Orientals.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: L'altre titular del dia. A Barcelona, els veïns de 93 habitatges hauran de passar la nit fora per l'esvoranc del Putxet de Sant Gervasi. Tant des de Territori, Sílvia Paneque, com des de l'Ajuntament, l'alcalde Jaume Collboni, relacionen l'incident amb les obres de la L9 del metro. BTV, Andrea Muñoz.
11: L'avís d'esfondrament als bombers ha arribat quan passaven les 11, però sí que és cert, tal com ha explicat la consellera Paneque, que a primera hora ja s'havien detectat alguns moviments d'escoltació per sobre del que està previst i que, per tant, a partir d'aquell moment ja s'ha activat el protocol. Al llarg del matí i de la tarda ja s'hi han estat treballant experts i topògrafs per analitzar la situació dels diferents edificis adjacents i també a cada hora s'hi estan fent escoltacions per veure com avança la situació. Ara bé, serà demà al matí quan es farà una segona avaluació. Per ara, s'han desallotjat ja 8 edificis, un fet que afecta 93 avis i se'ls està donant una solució habitacional a la resta dels veïns.
12: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat.
13: I la nostra funció és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
11: Unes persones que moltes d'elles s'han trobat que han arribat aquí a la tarda i no sabien el que havia passat, ja que aquest matí, quan han tingut lloc els fets, moltes d'elles estaven treballant. És per això que al llarg de la tarda s'ha perimetrat la zona i la policia ha anat alertant i informant els veïns. Uns veïns que també es poden adreçar al Centre Cívic Vila Florida, on allà hi ha destinat un punt d'informació per tal d'explicar-los la situació, resoldre els dubtes necessaris, i aquells que hagin estat desallotjats i ho necessitin podran accedir als seus habitatges, però hauran de fer acompanyats dels bombers i per tal de recollir només aquelles coses estrictament necessàries o essencials.
0: Gràcies, Andrea. També en la plana social augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. Maite Polo.
14: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
15: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
14: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
0: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%, i reclamen al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellver.
16: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadia España es el ministro de Hisenda.
17: Invito y pido al Partido Popular que reflexione. Que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
16: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Més coses. Decreten presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
4: La mesura havia estat demandada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
0: I en clau judicial, l'advocacia catalana confia revertir la pèrdua d'advocats d'ofici amb la millora de les condicions. Les compensacions econòmiques han augmentat un 11,2% aquest any, mentre el torn d'ofici continua registrant una activitat rècord. Ho diuen les dades de la memòria del passat 2025. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
18: El Consell atribueix la pèrdua de professionals en els darrers 5 anys, un prop d'un miler, a 15 anys de compensacions congelades i a les millors condicions laborals que ofereixen tant l'administració pública com el sector privat. Entre les mesures impulsades per aconseguir revertir aquesta situació, hi ha un increment de l'11% de les compensacions econòmiques aplicat des de començament d'any i la petició al Ministeri de Justícia perquè redueixi de 3 a 1 any l'experiència necessària per accedir al torn d'ofici, reforçant alhora la formació dels nous advocats. El president del Consell de l'Advocacia Catalana, Roger Montoliu, considera que aquestes millores marquen l'inici d'una nova etapa per dignificar el servei.
19: La dignificació, ara ja sí, definitiva, de les condicions del torn d'ofici. Hem aconseguit des del Consell de l'Advocacia Catalana un acord, no només amb el Departament de Justícia, sinó amb el propi govern de la Generalitat, que ha de servir per millorar el reconeixement, la retribució, la compensació, l'indemnització, poseu-li nom que vulgueu, pels companys i companyes que es dediquen al torn d'ofici.
18: Malgrat la reducció de professionals, l'activitat del torn d'ofici continua en màxims històrics. Durant el 2025 es van registrar 371.900 actuacions, un 3,2% més que l'any anterior. La majoria en l'àmbit penal també ha augmentat un 15% l'ús del català en els escrits del torn d'ofici i el Consell reclama ara impulsar-ne també l'ús en les intervencions orals als jutjats.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre, David Navarro.
20: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
21: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia, quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català? Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
20: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos, tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
0: I a Olot, el Festival Lluèrnia s'acomiada aquesta edició després de 15 anys celebrant-se. Els organitzadors asseguren que ho deixen per la implicació i la feina que requereix organitzar aquest festival i que no veuen clar continuar-lo. Des de l'Ajuntament treballaran per no perdre el llegat del Lluèrnia oferint una proposta similar. L'edició d'enguany se celebrarà el 6 i 7 de novembre a Olot FM, Gerard Puigdemont.
22: Els organitzadors han agraït el suport de l'Ajuntament d'Olot i la Generalitat i també els voluntaris que incansablement i sense esperar res a canvi han fet possible el festival. Salva González, gerent del Festival Lluèrnia.
23: Hi ha hagut un moment que s'havia tancat una etapa. Lluèrnia és un festival d'instal·lacions efímeres i
1: conseqüents, el festival també ha passat a ser efímer.
22: La darrera edició transcorrerà per la zona de Plaça Catalunya, les Graderes i el centre de la ciutat. Des de l'Ajuntament d'Olot agraeixen la feina feta pels impulsors del Lluèrnia. Asseguren que enguany hi destinaran 80.000 euros i que treballaran per fer seguir aquesta proposta artística de cara al 2027. Encara no està clar si el festival seguirà sota el nom Lluèrnia o un altre. Agustí Arbós és l'alcalde d'Olot.
2: El que sí que volem és donar-hi una continuïtat que ja definirem en el futur, amb quina fórmula, amb quina forma, com es fa, i això ja hem agafat l'encàrrec de treballar-ho.
22: El Festival de la Llum i el Foc va començar l'any 2012 i va comptar durant anys amb la direcció de Pep Fargas. Al llarg del temps han rebut reconeixements com els Premis FAD o la Bienal d'Arquitectura.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol ha tornat a la feina després de les vacances. El conjunt blanquiblau ha arrencat la temporada 26-27 amb les revisions mèdiques, just abans d'iniciar els primers entrenaments aquest dijous. Un primer equip masculí que avui ha oficialitzat el segon fitxatge estival. El neerlandès Kilinchi Harman, el defensa de 24 anys, arriba cedit del Burnley anglès.
3: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
2: Passem de l'Espanyol masculí al femení perquè el primer equip ha incorporat Paula Gutiérrez, una migcampista formada a la base blanquiblava i que arriba procedent del Deportivo de la Corunya.
4: Ser ambicioses, plantejar els objectius com a grup que podem aconseguir i veure si podem arribar i lluitar per ells.
2: Encara el club blanquiblau ha anunciat Sergio García, llegenda blanquiblava, com a nou entrenador del filial masculí que juga a la segona federació. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. La jugadora de 29 anys sumarà el cinquè curs, el quart de consecutiu a Fontejau. El director esportiu de l'equip, Pere Puig, valora la continuïtat de la jugadora barcelonina.
5: Contents d'anunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip del que ens ha aportat fins ara.
2: Amb aquesta renovació, López és la desena peça confirmada de l'Espar Girona per la temporada 2026-2027. Les gironines jugaran la prèvia de l'Eurolliga i el pròxim 16 de juliol coneixeran les seves rivals, mentre que el bàsquet Girona ha estat confirmat com a equip de l'Eurocopa de la FIBA. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, el Barça ha anunciat un nou fitxatge, el de l'italià Davide Gavioli. És un davanter de 28 anys que prové del Trissino i que signa per les pròximes dues temporades.
6: L'objectiu és ganar tot lo que podemos ganar como equipo y hacerlo lo mejor que el equipo necesita para ganar todo el partido.
2: I d'un blaugrana un exblaugrana, perquè el Voltregà ja ha presentat Ferran Font com a nou jugador usonenc. És un dels tres fitxatges dels blanquiblaus, que també han incorporat Joel Roma i Xevi Urroz. Escoltem Font, fitxatge estrella del Voltregà.
7: Tenia clar que en algun moment volia intentar, si es donava, doncs, jugar al Voltregà. Crec que es va donar tot, doncs, perquè fos aquest estiu. Un club històric, el club del meu poble, on vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida.
2: I qui també ha anunciat un fitxatge és l'Igualada, que ha signat Iñaki Cabezas, del Sant Just. D'aquesta manera, el barceloní es converteix en el primer fitxatge del campió de l'hoquei Lliga. Un Igualada que també té el millor jugador de la passada competició domèstica, Matías Pascual. Així ho ha anunciat avui mateix l'Ali la Federació, igual que també ha fet públic que Aina Florenza, del Vilassana, és la millor jugadora de la competició femenina.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
8: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
9: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Calaix Actiu, amb Mònica Socies. Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
11: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, Poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
0: La xarxa de comunicació local.
12: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: després continua actiu, afectant els termes de Sentmenat i també de Caldes de Montbui. Al llarg d'aquest vespre repassarem la situació concreta de l'incendi i recopilarem què és el que ha passat fins ara. Ho farem des de l'estudi 1 d'Ona Codinenca, on som amb en Pau Ibars, el control tècnic. Pau, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: També tenim avui, de manera telemàtica, el Jordi Gibert, el nostre home, el moianès, que avui es connecta amb nosaltres des dels estudis de Ràdio 010, des de Santa Maria d'Oló. Bona tarda, Jordi.
2: Bona tarda.
0: Com estàs?
2: Bé, bé, doncs pendent d'aquesta tarda clau per l'incendi, perquè les possibilitats que reactivi passen per aquestes hores. Si es conté, es pot donar per estabilitzat. A l'acabar el vespre, la banda que preocupa més és el cap del flanc esquerre, que és la més avançada de l'incendi. Alguna represa al matí i algun, en algun punt és el que ha preocupat més, i el flanc prioritari és per evitar que es converteixi en un gran foc forestal que cremi 2.000 hectàrees potencials al flanc esquerre, volíem dir.
0: Molt bé, moltes gràcies, Jordi. Reprenent aquesta darrera hora, us expliquem que els treballs es centren ara, segons les darreres informacions de bombers, en neutralitzar els focus secundaris, especialment el cap de l'incendi, tant amb eines manuals com aèries, per evitar que puguin fer carreres. És a dir, apunten que es tracta d'una zona amb força barrancs que podrien fer que aquests focus secundaris avancessin de manera ràpida. Pel moment, però, no hi ha afectacions greus ni a la urbanització del Farell ni al bosc de Guanta, que és una de les zones que a punt avançava aquest cap de l'incendi. I què més tenim a hores d'ara, Jordi?
2: Doncs hi treballen 71 dotacions terrestres i 6 d'aèries. Ja hauria cremat 152 hectàrees. Foc que té dos flancs. Mirant des de Sentmenat, a la banda dreta és la que s'acosta al barri del Farell. Té poc potencial per córrer, per créixer, però s'hi aboquen molts esforços per protegir les persones i els habitatges que hi ha. Mirant des de Sentmenat, a la banda esquerra, és el flanc que té més potència i podria arribar a créixer fins a 2.000 hectàrees. El mateix responsable dels bombers, el David Borrell, explicava aquest matí que centraven els esforços per poder estabilitzar aquest flanc per evitar un escenari de gran incendi forestal, que és el que va passar el 2003 cap a Llorenç Savall, Gallifa i fins i tot a Sant Feliu de Codines. Aquest flanc esquerre és on hi ha el focus secundaris i on es treballa per evitar que corri.
0: Tot plegat està passant en unes condicions dures pels cossos d'emergència, amb una onada de calor, en un terreny complicat i un incendi que s'ha allargat durant moltes hores. En aquest episodi, només en l'episodi de Sentmenat, 10 bombers han patit cops de calor fins aquest migdia. I en una situació també de simultaneïtat d'incendis. L'estratègia dels bombers durant un episodi com el d'avui, aquesta mateixa tarda hem tingut 4 incendis forestals, un d'ells és aquest que estem seguint nosaltres de prop, el de Sentmenat, és evitar el col·lapse operatiu per part de bombers. I què fan? Doncs mantenen la protecció a persones, impedeixen que cap nou incendi agafi una gran dimensió, i el que fan és una crida a la responsabilitat davant l'alt risc d'incendi que hi ha, doncs, a hores d'ara a tot el país. A Sentmenat i tenim la Laia de Déu, d'aquí una estona podrem connectar amb ella, però sí que som en disposició d'acostar-nos per un moment a aquest centre de comandament avançat que hi ha a l'Institut de Sentmenat, concretament al pati d'aquest institut, on fa molt pocs minuts ha comparegut David Borrell, inspector en cap dels bombers de la Generalitat, que explicava per on passa ara mateix aquest incendi. Aquesta és la darrera hora.
3: Primer fem balanç de l'incendi on estem, l'incendi de Sentmenat. És un incendi que a hores d'ara encara el mantenim actiu. De fet, durant tot el dia d'avui, especialment a la tarda, hem tingut doncs, diferents represes en l'interior del perímetre, alguna en el flanc esquerre, que fins i tot hem tingut doncs, afectacions a una construcció. Hem tingut també inestabilitat en el flanc dret. L'hem pogut aguantar, és a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs, l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs, no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell.

0: de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització, és a dir, que la gent de la urbanització doncs, tenir-la concentrada en un punt segur, amb una dotació de bombers per poder defensar, per poder protegir aquestes persones. Tot i així, aquesta situació ja ara ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, no podem dir que s'ha estabilitzat, però sí que tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret, doncs tot això ara diguéssim que ja està més estabilitzat. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
1: Doncs això és el que explicava David Borrell, inspector en cap dels bombers de la Generalitat, fa molt pocs minuts des de Sant Manat mateix, on hi ha aquest centre de comandament avançat. Explicava doncs, que al llarg d'aquesta tarda hi ha hagut moments de patiment, que aquest incendi segueix actiu, que el perímetre del flanc esquerre i ha afectat una construcció del barri del Farell i que hi ha hagut certa inestabilitat. Escoltem de nou David Borrell, inspector en cap dels bombers.
0: De confinaments, mantenim el confinament actiu, si bé és cert que també a les 9 del vespre farem un replanteig de que tenim poblacions afectades per aquest confinament, que a la cua de l'incendi, en llocs que estan més estables, doncs segurament l'aixecarem, però és una cosa que hem de parlar ara amb tranquil·litat i veure exactament quines sí i quines no.
1: Doncs això és el que ens explicava doncs, David Borrell, inspector en cap dels bombers de la Generalitat, en una compareixença en la que també hi ha hagut Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, a qui també recuperarem més endavant. I Jordi, no sé si tu tens accés a la càmera del balcó del Vallès, que és la que tenim posada aquí a l'estudi, és aquesta càmera que, com us explicàvem ahir, fa una visió 360 graus de l'entorn natural de Sant Feliu, però que en situacions d'emergències com aquesta es fixa en un sol punt i des d'ahir que tenim aquesta visió de la muntanya del Farell. I ara mateix veiem que el fum, almenys vist des de Sant Feliu de Codines, sembla més intens que el que teníem a primera hora de la tarda. No sé si des de Sant Manat mateix es veu diferent o es veu igual, però de seguida ho preguntem. Aquí també és el centre de comandament avançat de Sant Manat, és l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ja hi ha estat aquest matí com a alcalde del municipi que podria estar potencialment afectat si aquest incendi avancés, i sentíem precisament David Borrell parlant de la situació de Sant Feliu i de com avançava aquest incendi. Bona tarda, alcalde, bona tarda, Pol Cabotí.
2: Hola, bona tarda.
1: Com esteu?
2: Bé, ara una mica més tranquils que a primera hora de la tarda. L'evolució de l'incendi ha sigut favorable i just sortim de la reunió de seguiment que hem fet aquí al Centre de Comandament Avançat de Sant Manat, i la informació que ens traslladen és que certament doncs, aquesta tarda hi ha hagut bastantes revifades, per sort la majoria d'elles dins del perímetre, que això és important perquè aquestes no les ataquen directament, però sí que hi han tingut algun focus secundari més preocupant que amenaçava poder avançar cap a Sant Sebastià, tal com ha advertit el director general, i aquestes també les han pogut controlar. No poden donar l'incendi per estabilitzat, han de seguir treballant tota la nit per amb l'objectiu de tancar el perímetre, però la situació és bastant més favorable i en això més tranquils.
1: Els alcaldes us han convocat ara a una reunió de coordinació?
2: Sí. En principi el matí estava prevista per més tard, però l'han avançat perquè volien també doncs, atendre els mitjans. Sembla que el director general també ha fet atenció als mitjans ara i abans doncs, ens volien informar també als alcaldes.
1: Molt bé. Com estan els ànims de Sant Feliu? Com tenim els efectius? Hi ha gent de Sant Feliu treballant també per fer front a aquest incendi? Quina informació et consta?
2: Sí, a Sant Feliu, bueno, preocupat una mica el missatge aquest, doncs, de que volien evitar la situació del 2003, que l'incendi vencés cap a Sant Feliu de Codines, el fet de sentir el nom del nostre municipi, doncs, de, en boca de bombers, doncs, ha preocupat. Ara mateix, en les declaracions que feia, doncs, explicava que l'objectiu de que no vencés cap a Sant Feliu de Codines l'han aconseguit i això també serà un missatge ara de calma. Això també ha fet activar voluntaris forestals i ADF i molta gent que s'oferia doncs, per ajudar. Cal que hem dit que de moment calma, de moment el que hem estat fent doncs, és donant suport, com vam fer ahir també, amb cubes d'aigua que les hem desplaçat també cap a la zona de Gallifa i proper i en els camins propers per poder donar aquest suport o arribar a Sant Sebastià. Al final no ha fet falta. Agrair també un cop més totes aquestes persones que un cop de telèfon ja poden venir a ajudar. I ara, doncs, amb aquest missatge, també una mica una sensació semblant ahir d'aquesta calma tensa. Sí que ahir era una mica més preocupant, també visualment, però molt pendents de com evoluciona aquesta nit, de la feina que puguin estar fent bombers aquesta nit. Per sort, també la simultaneïtat, que en un moment també preocupava perquè teníem tres incendis agrícoles i forestals actius que han fet distribuir els mitjans aeris. Ara sí que estaven tots aquí. Hi havia una desena de mitjans aeris, més efectius que ahir de bombers, amb la qual cosa doncs l'escenari és més favorable.
1: Al matí, quan ens hem trobat aquí a Sentmenat, explicàveu tant tu com el Mateu, com el Rena de Sobregrau, alcalde de Gallifa, amb qui parlarem tot seguit, explicàveu que a banda de ser-hi com a alcaldes d'espais que potencialment podrien estar afectats, també hi éreu per donar suport a les alcaldies, en aquest cas de Sentmenat i de Caldes. No sé si ha fet falta que com a municipi aportéssiu alguna cosa.
2: Bueno, jo penso que en aquests moments és important també el suport i el suport presencial, l'agraeixen. Són dies que si jo i el Mateu segur hem dormit poc, l'alcaldessa i l'alcalde de Caldes segur que encara menys, perquè tenen una situació amb una part de la població confinada, també Castellà del Vallès, amb una part de la població confinada. La gestió de tot això és molt més complicada i mentre s'està afectant el terme municipal. Llavors, doncs, jo penso que aquí doncs, aquest suport sempre s'agraeix i al final és sense haver de fer tota aquesta gestió més logística, doncs, poder anar treballant amb els mitjans que tenim, amb les cubes, mobilitzant tractors, mobilitzant ADFs doncs, que puguin anar donant suport allà on també requereix bombers, crec que és important i és el gra de sorra que hem pogut aportar.
1: Doncs, Pol Cabotí, alcalde de Sant Feliu de Codines, moltes gràcies. Et deixem que puguis entrar a aquesta reunió i tenim també aquí mantenim les línies obertes perquè et puguis comunicar amb nosaltres quan tingueu novetats que saps que hagi també traslladat a la població de Sant Feliu de Codines. Gràcies.
2: D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
3: Gemma, crec que tenim el Mateu com el Rena de Sobregrau, alcalde de Gallifa també amb nosaltres. Hola, Mateu, bona tarda.
1: Espera, Jordi, que has corregut molt perquè no, estàvem traslladant d'una trucada a l'altra. Però sí, ara sí que el tenim, ara sí que el tenim.
3: Hola, Mateu, bona tarda.
4: Bona tarda, què hi ha?
3: Mateu, hem vist que també has estat molt pendent de l'evolució del foc durant aquest dia d'avui. Com ho esteu vivint els veïns de Gallifa i des de l'Ajuntament, també?
4: Calma continguda. És a dir, quan hi ha un incendi no és una bona notícia, però les coses estan evolucionant segons les previsions dels bombers. També he de dir una cosa. Al final del matí potser ens havíem il·lusionat que la cosa aniria millor que del que els bombers havien previst, i llavors la cosa s'ha torçat, i a vegades et desanimes. Però no s'ha torçat més de la torçada que ja estava prevista. És a dir, està passant el que en principi els bombers havien planificat. Què és el que havien planificat els bombers? Els bombers havien planificat que el foc evolucionaria cap a la zona de Guanta i cap a la zona de darrere el Farell, i és el que ha estat passant. I bé, En aquests moments els mitjans aèris estan actuant amb relativa contundència i segurament aquesta nit els focus secundaris que s'han generat a darrere la muntanya del Farell es podran estabilitzar. La situació més o menys és aquesta.
3: A Gallifa, heu donat alguna recomanació, alguna directriu als veïns del poble? La situació segueix sent, ens explicaves, no? Una mica com la d'ahir, d'estar a l'expectativa del que està passant, però no sé si des de l'Ajuntament heu llançat algun avís, alguna recomanació.
4: Bé, l'avís és el mateix, és estar a l'expectativa. Sobretot, les mesures necessàries per una eventual evacuació o un eventual confinament, tenir-les avançades, és a dir, les habituals, és a dir, portes i finestres tancades, persianes abaixades, tants dalt recollits, mobiliari del jardí retirat de les façanes, que això és una cosa que es pot anar avançant, és a dir, la documentació imprescindible per si s'ha de marxar d'evacuació, tenir-ho a punt, preparada una mínima, la mínima documentació i una mica de diner efectiu. I a partir d'aquí, calma tensa. Vull dir, no hi ha d'això. Periòdicament hem anat passant a través de les xarxes socials de Gallifa la informació rellevant. Les ràdios... és curiós que al segle XXI la ràdio segueix sent encara el mitjà de les emergències per comunicar-se amb la població. És un gran servei que ens feu. I no gaire res més. Anar esperant... Gallifa, igual que Sant Feliu de Codines, igual que el veïnat de Sant Sebastià de Montmajor, són nuclis de població que en la previsió dels bombers no han de quedar afectats, en la previsió normal, la previsió extraordinària, podrien quedar afectats, Sant Feliu no, Gallifa sí, i Sant Sebastià també, però de moment s'està complint la previsió normal. Per tant, calma tensa.
3: Clar, aquest migdia els bombers, els caps de bombers mencionaven Sant Feliu de Codines i el Pol Cabotí, l'alcalde, ens explicava no ara que feia recordar una mica l'incendi del 2003. No sé si tot plegat, Mateu, t'ho fa recordar o és una situació molt diferent?
4: És una situació molt diferent. Bàsicament perquè el 2003 vam cremar 2.000 hectàrees en 6 hores. Portem més d'un dia d'incendi i n'hem cremat 150. Vull dir, per tant, la situació és radicalment diferent. És un foc que està costant apagar-lo, però és un foc molt benigne. No vol cremar. Per tant, la situació és molt diferent. I els recursos... I hi ha una altra cosa. Els recursos tècnics són totalment diferents. És a dir... Hi ha innovacions tecnològiques importants, és a dir, el volum de mitjans aèris és molt diferent al 2003. L'ús dels drons per obtenir informació de primera mà de llocs inaccessibles ha canviat... Bueno, el 2003 no existia, avui en dia existeix.
3: Sí.
4: És un foc molt, molt diferent. A tots ens fa por el foc, però té coses molt diferents.
1: I l'estat del bosc, Mateu, és diferent també ara que el 2003? És a dir, tenim més franges, està més net, està diferent, d'alguna manera?
4: No essencialment. De fet, en el pla teòric hauria d'estar pitjor que el 2003, però tenim una gran, gran sort, que és que la vegetació està molt, molt humidificada. Què passa? Si us hi fixeu, el fum és blanc, no és un fum negre típic d'un gran incendi forestal. El fum és blanc, per què? Perquè la vegetació està en plena saba, no té estrès hídric, que el 2003 teníem estrès hídric. Quina és l'altra diferència? Tenim els restes d'arbres caiguts de les ventades i de les secades, que quan aquest foc, que crema molt a poc, arriba a una pila de llenya caiguda, trencada, de les ventades i seca, llavors ens fa la gran columna de fum, que des de Sant Feliu es veu, des de Gallifa es veu, des de Caldes es veu, que dura 4, 5, 10 minuts, i és el que ens provoca els focus secundaris. Que és bàsicament com està avançant aquest foc, a base de focus secundaris i no d'una progressió contínua. Si ara poguéssiu entrar dintre de la zona cremada, veuríeu que és una barreja, tot és una clapa de zones cremades i zones no cremades. És molt diferent que el 2003. El 2003 era una situació de sequera, un incendi típic de sequera d'estiu. en aquest any no se'ns està donant això, se'ns està donant un altre fenomen, que és la llenya acumulada d'aquesta gran sequera que hem patit aquests dos anys i les ventades que ens van fer caure tot.
3: És aquí on hi ha una assignatura pendent, potser, en poder fer una millor gestió forestal i tenir els recursos per fer-la, sobretot durant l'any en un poble, en un municipi poc habitat, com és un micropoble com Gallifa.
4: A veure, es fa el que es pot, i per tant, qui fa el que pot no està obligat a més. Segurament... aquest és un problema i segurament els incendis d'aquest any ens faran canviar la situació, ens faran canviar el pensament. Hem de replantejar quina és la nostra estratègia de prevenció d'incendis respecte de com la veníem fent fins ara. Hi ha una dada que l'he repetida durant aquests dies. Catalunya, els últims 50 anys, ha augmentat un 25% la seva superfície forestal, però la fusta acumulada en els boscos s'ha doblat. Per què? Perquè abans teníem una extracció permanent de fusta i llenyes per combustible, que no la tenim avui en dia. És a dir, a principis del segle XX, qualsevol ciutadà de Catalunya gastava 5.000 quilos de llenya per càpita. Avui en dia, si en una casa que té llar de foc es gasta 5.000 quilos de llenya, amb permís del veïó, en gasta molta. Per tant, què passa? Que tot aquest combustible que no anem retirant es va quedant acumulat. I algun dia haurem de decidir entre tots vull dir societat, Parlament, govern, haurem de decidir què fem d'aquest extra que tenim. És a dir, els boscos estan en vaga a la japonesa. En lloc de deixar de produir, el que fan és produir més cada cop. I cada cop produeixen més. I, per tant, hem de veure com parem aquesta vaga a la japonesa dels boscos.
3: Doncs, Mateu, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres i seguirem en contacte per veure com evoluciona aquest incendi forestal.
4: Confiem que evolucioni molt bé. Moltes gràcies de la labor de divulgació.
3: Molt bé, doncs, Gemma, crec que...
1: Moltes gràcies al Mateu. Jordi, estaves comentant alguna cosa, perdona, crec que ens hem trepitjat.
3: Sí, bé, li he dit el mateix que tu, que gràcies al Mateu i que crec que que podem anar cap a Sentmenat amb la Laia, no?
1: Exacte. Tenim la Laia de Déu com a enviada a Sentmenat aquesta tarda, al centre de comandament avançat, on hem pogut sentir tot just fa uns minuts tant el David Borrell, responsable de... cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya, com el Pol Cabotí, alcalde de Sant Feliu de Codines. Laia, quin ambient hi ha ara mateix a Sentmenat?
5: Molt tranquil. Ha marxat gairebé tothom. Tothom està, doncs, això, a la reunió aquesta que estan fent. I de mitjans, aquí ara mateix al pati de l'escola, doncs, hi ha quatre bombers aquí esperant, suposo que indicacions. Però bé, poca cosa més. Vull dir, ara mateix es respira molta... O sigui, hi ha com molta tranquil·litat per uns moments, com de cop. És bastant curiós.
1: Hem sentit la compareixença de David Borrell. A continuació ha parlat també la Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil de la Generalitat. Què ha explicat Imma Soler?
5: Doncs l'Imma Soler ha explicat una mica com aniran les restriccions a partir d'ara. El que més èmfasi ha fet ha sigut sobretot amb aquells municipis que estiguin en pla alfa de la zona on ens trobem ara, doncs hi haurà una sèrie de restriccions sobretot enfocades en quant a foc o festivitats relacionades amb foc que estiguin, doncs, d'això, a prop de zones amb risc d'incendi i que per tant estarien en pla alfa 4. Per la resta, doncs això és el que ha comentat també el David Borrell, que en unes hores decidiran si les persones confinades poden desconfinar-se, depèn de quins punts estiguin, però que per ara tot segueix igual, excepte doncs aquestes restriccions que ha dit la IMA.
1: De quins punts de Catalunya o de quins punts d'aquest incendi? Perquè a vegades és confús perquè fan aquestes compareixences que, a banda de repassar l'incendi allà on són, també repassen els de la resta del país.
5: Clar, David Borrell és això, ha explicat, no? Primer focalitzat molt en aquí s'ha anat i després s'ha anat a fer un repàs de tot Catalunya. Jo crec que Imma Soler no ha especificat, sí que ha posat el focus en aquí, perquè és on ens trobem a Sant Manat en concret, però s'ha entès com una mica tothom que era com algú bastant territorial. Vull dir que aquí estigui en pla Alfa 4 amb la simultaneïtat d'incendis que hi ha actualment, tot i que molts estan estabilitzats, per prevenció, doncs hi hauran aquestes restriccions d'activitats o esdeveniments de foc.
1: D'acord. A Sant Feliu ara mateix estem al nivell 2, Caldes i Gallifa sí que es troben al 3 i encara no tenim cap dels nostres municipis en el 4. Això a data d'avui. A data de demà ho repassarem més tard, que és quan els agents rurals publiquen aquest mapa de risc d'incendi a diari. Tenim també la possibilitat de parlar amb persones que estan a la urbanització del Farell. Més tard ho intentarem. Ara seguim avançant amb aquest informatiu especial que estem fent des de 7:45 del vespre aquí a Ona Codinenca, ara que falten 3 minuts per les 8 del vespre. Jordi, bueno, Laia, t'acomiadem i de seguida tornem amb tu, que sabem que has de recollir altres veus i altres testimonis. Si trobessis l'alcaldessa de Sant Manat, doncs ens demanes pas i entrem amb ella també, val?
5: Moltíssimes gràcies, fins ara.
1: Fins ara. Doncs, Jordi Givert, sensacions semblants o diferents a les d'ahir la tarda?
3: Crec que veig la gent més tranquil·la, no? Potser, almenys tant als alcaldes. Potser he vist més preocupat el Pol Cabotí per la situació d'aquest matí, potser, però ara veig que en general estan més tranquils o esperançats, podem dir.
1: Jo tinc la sensació que també ara hi ha una escletxa d'esperança que aquest matí a primera hora semblava que també hi era, però al migdia s'ha capgirat, no? I és una mica el que ens explicava també el Mateu com el Ren, alcalde de Gallifa, no? que un incendi de per si mai és una notícia optimista, però que quan tens una expectativa i la situació canvia, encara bueno, genera aquest tipus de frustració. Però sí que és cert que ara es percep doncs, aquest optimisme contingut. Ell repetia aquesta expressió de calma tensa, jo diria aquest optimisme contingut amb l'esperança doncs, de poder arribar a aquesta estabilització. Estàvem parlant ara d'aquests confinaments, Jordi, i dèiem que el foc obliga a mantenir els confinaments decretats durant la tarda d'ahir.
3: Exacte, es manté el confinament al barri del Farell i al nucli de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, i a diversos barris de Castellà del Vallès i de Sant Manat, com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó i Can Vinyals. També al nord de Castellà del Vallès està en confinament. Uns confinaments que són els que es mantenen actius. En tot cas, els casos són zones molt properes a la zona forestal. Protecció Civil explica que els confinaments són necessaris, però no posen en risc a la població i també per deixar les zones properes de l'incendi lliures perquè hi treballin els cossos d'emergència.
1: Exacte, tot això ho ha explicat Imma Soler aquesta tarda, però també ho ha explicat aquest matí amb una compareixença que hem seguit en directe des d'Ona Codinenca. Eren les 10, escoltem què ens explicava aleshores de la importància de mantenir aquests confinaments.
6: Sí, ahir ja sabeu que vam demanar per les poblacions de Sant Manat i també de Caldes de Montbui i de Castellà determinades zones molt properes a la zona forestal que convenia que la població estigués confinada i que no circulessin, que es quedessin en els seus domicilis. Per tant, és el que seguim demanant avui. Estan treballant els bombers, estan treballant intensament amb tot el perímetre de l'incendi i és necessari que en aquests moments continuem amb aquesta vigilància per no posar-nos en risc, no circular per les zones properes a l'incendi, sobretot confinar-nos en aquelles zones que ens han demanat per la nostra seguretat i esperar aquesta feina que estan duent a terme els bombers que avui doncs, puguin anar evolucionant. Sobretot és molt important això perquè davant d'un incendi actiu, aquest incendi està en un desenvolupament explicar, no sabem quin recorregut pot arribar a tenir i, per tant, és important que la població obeeixi aquestes instruccions. Estar confinat és la mesura general per aquestes zones que hi vam demanar, però sobretot també si les autoritats, policia local, Mossos d'Esquadra o els bombers demanen alguna actuació per part de la població, doncs hem d'obeir el que ens diguin les autoritats.
7: Què diria a aquelles persones que pensen, ostres, m'estan dient que el foc potser carena, potser s'acosta a Sant Sebastià de Montmajor, jo estic a Sant Sebastià de Montmajor i m'han dit que m'haig de mantenir confinat, per què és important que no marxin?
6: És important perquè en aquestes zones on ells puguin estar confinats en un espai segur és la millor mesura que poden fer davant d'un incendi forestal. Un incendi, quan ens troba pel camí, sense caminant o amb un vehicle, és molt perillós i, per tant, el que s'està buscant és que la gent estigui en espais segurs per aquest desenvolupament que pugui tenir el foc, que s'estigui en espais segurs i que no ens puguem trobar d'aquesta manera tan, tan dèbil, tan indefensa per un camí o per un lloc que pugui travessar el foc i ens trobés a nosaltres. Això és molt perillós. Per tant, la mesura és la que ens han demanat des del grup d'intervenció. Aquest confinament en aquestes zones properes a la zona forestal, evidentment, que el que necessitem és que la gent estigui en espais segurs perquè puguin anar treballant de forma satisfactòria, esperem, durant el dia d'avui, els operatius, tant bombers com la policia, com els ADFs, com els agents rurals. Hi ha multitud d'operatius treballant i en uns números molt elevats i, per tant, doncs, esperem que les properes hores puguin anar continuant fent aquesta feina.
7: S'està complint la població amb aquesta ordre de confinament?
6: Nosaltres insistim, ja ho sabeu sempre, que es compleixin aquestes ordres. Per què? Perquè el que estem demanant és per la seguretat de les persones. Penseu que hi ha molts motius davant d'un incendi pels quals és bo que ens mantinguem en un espai segur. Primer, pel risc de l'incendi, que no ens pugui arribar l'incendi. Després, també, pel risc del fum. Poden haver-hi fums intensos, densos, que també ens poden afectar a nosaltres. Per tant, també és una altra mesura de confinament. La mesura de confinament també és efectiva en aquesta situació. I l'altra també és perquè en aquests moments la circulació per aquesta zona no és bona. Estan treballant els operatius, el millor que podem fer és no acostar-nos en aquesta zona. Per aquest motiu és el que demanem. Les zones que no estiguin confinades, si els hi arriba el fum, doncs que mirin de fer activitats més en l'interior, si hi ha gent que nota molèsties, estar-se en espais tancats a dintre, perquè avui, com veieu vosaltres que esteu aquí, doncs hi ha força fum i això amb algunes persones que puguin tenir sensibilitat o algun problema de salut doncs els hi pot afectar.
1: Això és el que ens explicava Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, sobre aquests confinaments que afecten diversos nuclis propers a zones on hi ha els incendis. Podem parlar ara mateix amb una de les persones confinades. Tenim amb nosaltres el Gonçalo Brito. Gonçalo, com estàs?
8: Hola, bona tarda. Estic tancat.
1: Tu ets
8: confinat i esperant ordres.
1: Tu ets veí del barri del Farell. Ahir comentaves que les flames havien arribat relativament a la vora de casa vostra.
8: Sí, nosaltres som a la part est, a la part que és la part rústica del barri del Farell, que s'ha dividit en dos, i nosaltres estem al final quasi d'un dels tres carrers que fa part d'aquesta zona. Llavors, nosaltres estem al carrer del mig i som de les últimes cases i després hi ha un trosset que n'hi ha potser 200 metres, com a molt, fins al final, que hi ha com una mena de mirador. I el foc, si mireu en el mapa, ha arribat quasi fins allà. El que passa és que després, suposo que per la direcció del vent, haurà canviat una mica cap a l'altra banda i no ha acabat de pujar. Però sí, ha estat aquí. Nosaltres no veiem ben bé la columna de fum perquè tenim, com és tot bosc, hi ha molts arbres i molt alts, no tenim com profunditat de camp per poder veure, però s'intuïa una columna de fum al fons.
1: Ara sentíem l'Imma Soler que explicava la importància d'estar confinat en un cas com aquest. Deia que és més segur estar dins de casa que sortir a fora i jugar-te-la perquè no se sap com pot ser el comportament d'un incendi i si es capgirés, doncs hi hauria més perill. Això és molt fàcil dir la teoria quan estem en un estudi de ràdio a 14 quilòmetres de casa teva. Quan et passa, s'entén i com es viu?
8: Home, jo parlo a nivell personal, eh? Soc una persona molt tranquil·la, En aquestes situacions jo no tinc tendència a posar-me gaire nerviós. Estic molt tranquil i sempre faig cas del que són les autoritats. Llavors, em diuen de confinar-me i jo em confino. I he de t'esperar ordres de fer el que sigui. I jo espero ordres de fer el que sigui. Ara, altres persones que siguin una mica més diferents, clar, això es veu una mica en el xat que tenim tres tipus de xat diferents, que han estat molt actius des d'ahir, i clar, hi ha de tot. Allà veus pues, gent que està més nerviosa, gent que està més calmada, hi ha de tot. Perquè, clar, cadascú és com és i tots som diferents, no? Però a mi, per exemple, a nivell personal, no em molesta, em diuen de confinar-me i jo em confino, he tancat tot i aquí no ha entrat fum, no ha entrat olor cremat, no ha entrat res, i a fora sí que fa una mica d'olor cremat. Jo aquí dintre estic bé.
1: A Sant Feliu fa olor cremat, Gonzalo, imagina't.
3: Li anava a preguntar...
8: Jo crec que potser aquí no fa tant perquè estem just a sota, saps?
1: Clar.
8: Llavors el fum va cap amunt i després ha de fer la curva, ha de tornar a caure i us ve a caure a vosaltres, potser.
3: Gonzalo, anava a preguntar, ara mencionaves que teniu grups de veïns, no sé si et dona la sensació que és contraproduent o us està servint per passar l'estona, diguéssim, conjuntament per recolzar-vos entre vosaltres?
8: Home, és que tenim diversos. Llavors, tenim un que és el 112, que només en teoria, recalco, en teoria, només és per emergències, en plan, hem de sortir corrents. Hi ha un altre que és el superfanell, que és de coses així com més genèriques, i després tenim el de la nostra zona, que és la zona rústica, on tractem coses específiques de la nostra zona. Llavors, no tots els veïns estan en tots els grups. Llavors, cada vegada que surt una informació, s'ha de posar per triplicat. Clar, hi ha gent que potser està només en un grup, saps?, de tots els veïns. Llavors, clar, hem anat fent aquesta tasca d'anar replicant tots els missatges en tots els grups, però després també la gent començava a fer comentaris, per exemple, en aquest grup, que és el grup de 112. I hem hagut de dir, alguns veïns han hagut de dir, no jo, alguns, que aquest xat és un canal específic només per una emergència. Per si hem de sortir corrents, s'escriuria per allà. Saps? Llavors la gent ha deixat de fer comentaris genèrics per deixar aquell canal, diguem, una mica lliure. I hem començat a escriure ja més cap als altres. Clar, si és contraproduent, no, perquè al final ens sentim recolzats, perquè ara mateix jo estic sol, perquè m'ha pillat una mica que jo estava a casa perquè tenia festa a la feina, però la meva parella, per exemple, s'ha quedat a baix i no ha pogut pujar. Llavors, clar, jo estic sol, la meva veïna d'aquí de sota també és una senyora que té uns 60 anys que també està sola, jo he baixat a veure si estava tot bé, he pujat i estem en contacte per WhatsApp. Al final això ha servit una mica perquè tots veiem que estem aquí, estem tots junts, encara que estem tots separats, estem tots junts. I canalitzant bé aquests grups de WhatsApp, jo crec que ens podem tranquil·litzar i fer una bona feina de
1: comunitat.
8: De comunitat, sí.
1: Molt bé, Gonzalo, doncs t'has avançat perquè t'anava a preguntar a nivell familiar com afectava aquesta situació. No sé si et consten molts casos com el teu, de que estigueu la família separada, uns a baix, uns a dalt.
8: Sí, hi ha diversos. Això ho sé per coses que he anat llegint, perquè aquí som pocs, però som molts. Jo no conec tothom. Jo conec més o menys la gent de la meva part del barri, però de la part que és la part urbana jo no tinc tan controlat. I sé que hi ha una senyora que ha baixat, però la seva filla s'ha quedat aquí dalt. I em sembla que estava amb el gos o una cosa així. I clar, la família no pot pujar, els pares. I la filla tampoc pot baixar.
1: Clar.
8: Llavors, clar, és com aquella situació. També hi ha el tema dels animals, que hi ha una família sencera que ha baixat que va baixar ahir abans del confinament, i els gossos estan lligats a fora, al jardí, i clar, durant el dia fa molta calor. I avui he anat, m'he apropat per posar-los aigua, aigua, perquè si no, clar, els pobres gossos estan allà que no... I no, hi ha tot com mena de, aquesta mena de situacions, no? Com jo també, que hi ha com parelles que estan com separades, perquè una estava treballant, una altra estava a casa... Bueno, hi ha una mica de tot.
1: Déu-n'hi-do, Gonçalo, quina experiència. Doncs, escolta...
8: Bueno, sí, una anècdota, espero que es quedi. Com una anècdota i ja està.
1: Desitgem que passi aviat. Tu ets productor musical, potser aquests dies de tancament acaben donant un fruit artístic a tot plegat.
8: Ahir, com no s'estava així tot tan gros, sí que vaig aprofitar per fer alguna de música, però avui és que no tinc cap, perquè estic amb els grups que sempre haig d'estar contestant alguna cosa o haig d'estar pendent. Llavors, és com que estic aquí a casa tancat, que podries dir, ostres, tens tot aquest temps lliure per fer coses, però al final estàs pendent dels grups, perquè si passa alguna cosa urgent, has d'estar pendent.
1: Clar. Doncs, escolta, moltes gràcies per atendre'ns. Esperem que passi ràpid.
8: Sí, perdona, una cosa, perdona, que talli. Sí que haig de dir una cosa, que és que s'està dient en altres notícies, que en altres mitjans, que la gent aquí dalt està reunida. Estem tots plegats en un local, tots junts, protegits pels bombers i tal. Això ha sortit en diferents mitjans i no és veritat.
1: No és així.
8: Nosaltres estem cadascú a casa seva.
1: Val,
8: no estem plegats en un lloc.
1: A la darrera compareixença dels bombers, el David Borrell, el màxim responsable dels bombers a Catalunya, ha dit que hi havia hagut un moment que el farell s'havia fet una evacuació horitzontal. Per tant, que això vol dir que s'havia agafat gent del barri i s'havia portat a un lloc segur del mateix barri. És a dir, que no s'havia baixat muntanya avall. Per tant, tu desmenteixes que hagi estat així.
8: Exacte. Ara, una altra cosa és, i jo no sé si s'està confonent una mica amb els veïns que s'han quedat a baix i que estan tots reunits a les Termes Victòria, que havien d'anar al pavelló municipal i al final han anat a les Termes. No sé si s'està confonent una mica els conceptes o si és que aguanta o a Sant Sebastià sí que s'està fent això.
1: Val, clar, pot ser.
8: Aquí al Farell... us puc dir que no és així. Cadascú està a casa seva, els bombers estan a l'entrada del barri i cadascú, cada veí, està a casa seva. A més, ens prohibeixen de sortir de les cases. Llavors, estem tancats i no estem en un lloc tots plegats.
1: Exacte, un confinament estricte.
8: Exacte.
1: Molt bé, doncs ara sí, Gonçalo, qualsevol cosa que necessitis ja saps on som, et comuniques amb nosaltres i et tornem a donar veu. Cuida't molt i esperem que ben aviat pugueu sortir del parell.
8: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies, una abraçada.
8: Gràcies.
1: Jordi, aquesta era l'experiència que ens feia arribar el Gonçalo. Déu-n'hi-do, eh?
3: Sí, Déu-n'hi-do la situació que estan vivint els diferents veïns de les zones confinades. I ha estat interessant conèixer una experiència vista des de la pròpia pell, no? des de dins.
1: Sí, és un d'aquests casos que la família ha quedat disgregada, no? Un membre de la parella en una banda, l'altre a l'altra, i sense possibilitat de que el que està a baix pugi i el que està a dalt baixi. Si et sembla, seguim amb altres informacions que hem anat recopilant al llarg d'aquest dia. Explicàvem doncs, que aquest matí hi ha hagut diferents compareixences. Una que s'ha posat de manifest en l'última hora amb la que començàvem aquest informatiu ja s'apuntava a primera hora del matí, i és aquest control dels focus secundaris que apuntaven com a clau per poder aixecar els confinaments. Mentre hi hagi possibilitat de que puguin haver-hi focus secundaris que s'acostin a aquestes urbanitzacions, aquests confinaments no s'aixecaran. Així ho explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon, des de Sentmenat aquest migdia. Són declaracions de la una del migdia. Escoltem-les.
9: Agrair la feina dels alcaldes i les alcaldesses durant aquestes hores tan complicades que hem viscut, doncs també per donar tranquil·litat al conjunt del seu veïnat i col·laborar i ajudar-nos en tota l'operativa que també s'ha desplegat per part del cos de bombers i els diferents serveis d'emergències, que crec que la imatge que capteu més enllà dels que fem de portaveus polítics i operatius és important. Tenim doncs darrere els alcaldes, el món local, a tots els serveis d'emergències que hi estan treballant en un incendi que, com bé sabeu, venim d'una simultanietat. Hem tingut durant tota la nit actius l'incendi de Sentmenat i l'incendi de la Noia del Carme, amb un tercer, Artesa de Segre, que vam poder controlar ahir al vespre. A hores d'ara l'incendi de la Noia el tenim estabilitzat. Això és bona notícia perquè permet doncs disposar de més recursos per continuar treballant en l'incendi d'aquí de Sentmenat. Realment ha fet tota una sèrie de focs secundaris que provoquen doncs que haguem d'estar pendents i amatents i amb una operativa molt tensionada encara durant tot el dia d'avui. Seran hores complexes per la temperatura. Les temperatures extremes i un incendi que està actiu amb diferents focs secundaris doncs tensiona l'operativa, però durant tot el dia s'estarà treballant per aconseguir estabilitzar-lo. Molt important el missatge de prudència. Sabeu que tenim tota una sèrie d'urbanitzacions doncs confinades. Aquest confinament s'ha de mantenir. De cara a la tarda, doncs, quan es faci una actualització de l'evolució de l'incendi, podrem doncs prendre decisions en aquest sentit, probablement, però mentretant, important mantenir el confinament, que la gent estigui tranquil·la, estigui a casa, amb tranquil·litat, en qualsevol moment doncs, que tinguin una sensació de que està malament, una emergència o el que sigui, poden activar el 112 i nosaltres doncs intervenim i actuem, però sobretot doncs respectar els confinaments. Durant tota la intervenció simultània d'aquest incendi hem tingut aproximadament uns 10 bombers que han patit doncs cops de calor i de més. Alguns han pogut seguir treballant amb l'operativa, d'altres doncs bueno, s'ha fet el recanvi, i una situació complicada en el conjunt de Catalunya amb temperatures molt, molt altes, un nivell de pla alfa elevat a 4 en molts municipis. He de demanar sempre que faig compareixença a mitjans la col·laboració i la corresponsabilitat de la ciutadania i tornar a agrair doncs tota la feina que estan fent els professionals bombers, els professionals d'emergències i també doncs a vosaltres els mitjans de comunicació per ajudar-nos a fer arribar a la ciutadania aquest missatge de prudència i de precaució.
10: Consellera, deixaves oberta la porta a que el confinament, potser més de cara a la tarda, es pogués aixecar. Hi ha aquesta finestra d'oportunitat?
9: Nosaltres generem l'expectativa, però dependrà molt, no?, de com avanci aquest incendi. A priori, si anem controlant focs secundaris i els operatius es poden fer amb el flanc dret i poden doncs anar estabilitzant-lo i perimetrant-lo bé, doncs aquesta és una de les passes raonables, no? Però no ens anticipem. Ara mantenim el confinament, si ens queden hores complicades amb d'altes temperatures on els focs poden revifar i, per tant, aquests focs secundaris que tenim, important mantenir el confinament i en el moment just que es pugui aixecar, doncs igual que s'ha fet en el cas de la Noia, que un cop l'incendi doncs estava estabilitzat, hem aixecat els confinaments, doncs aquí es farà el mateix.
11: Deia el cap d'operatiu fa un parell d'hores que tenia informacions de la meteo que a partir de les 6 la situació seria crítica, les condicions serien...
9: Perdó, el territori, estem en alerta del Procicat Calor, amb temperatures molt elevades que s'esperen durant les properes hores i probablement s'allargarà el fenomen fins divendres, i això és el que ens porta a estar molt amatents i sobretot demanar molta precaució i molta prudència amb la ciutadania, no? el conjunt de la ciutadania. Tenim el pla enfocat en emergència per la simultaneïtat d'incendis que estem tenint i tenim doncs el Procicat onada de calor en alerta, en una situació complexa i delicada des del punt de vista especialment dels incendis forestals, però també la població doncs s'ha de protegir, ha d'evitar les hores de sol, d'exposar-se al sol a les hores de més calor, evitar les activitats esportives, beure aigua, cobrir-te el cap amb un barret, tots aquests consells de protecció civil que donem per la onada de la calor. Si ho creuem amb la variable incendis forestals, doncs home, és un còctel explosiu, mai millor dit, i per tant a nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores. Penseu que venim de divendres de l'incendi a Bisbal d'Empordà i tot l'impacte que ha tingut a les Gavarres amb una activació de sistema de comandament a nivell 5, és a dir, el màxim nivell de comandament sota la direcció del cap del cos, que és el David Borrell, i amb un M2 de
12: serveis activats, tots els parcs i comandaments activats per donar resposta.
1: Jordi, això és el que ens comentava la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquest migdia, que ha visitat també aquest centre de comandament avançat situat a l'Institut de Sant Benet.
3: Exacte, no? Gemma, també podem parlar de com està avançant aquest el confinament que han fet les persones que no han pogut accedir a les zones confinades, volem dir, no? Que han habilitat, per exemple, el Termes Victòria, van fer l'oferiment des dels balnearis de Caldes de Montbui i de fet, podem escoltar de com han passat de la nit a escoltem el Pol Batlles.
13: S'ha gestionat que ahir a la tarda nosaltres ens vam posar en contacte amb l'Ajuntament, un cop es va saber la situació, per oferir part de les habitacions que teníem disponibles en aquell moment per si hi havia necessitat que veïns del barri del Farell s'allotgessin aquí. Aproximadament unes 20 persones han passat la nit aquí. Sí, al final som una empresa arrelada al poble, al municipi, per nosaltres, no? Al final som d'aquí, llavors és totalment lògic. Doncs les habitacions que en aquell moment teníem disponibles, pues, posar-les a disposició de les persones que ho necessitessin.
14: Bueno, nosotros tenemos noticias sobre todo desde arriba de los vecinos, luego en el Pascualet donde estaban puestos todos los efectivos. Allí cualquier que preguntaba, si enseguida te explicaban cómo iba el tema, con tranquilidad. La verdad es que muy profesionales, un gran trabajo están haciendo. Y bueno, es que no...
15: Em preocupació una mica,
14: sí,
15: no?
14: Sí, claro.
15: Però també tranquil·litat, que heu pogut almenys descansar una miqueta.
14: Sí, bueno, poco, pero sí. Aquí también, muy amables todos. Una ayuda fantástica lo del hotel, la verdad. Y bueno... Bien, dentro de todo lo malo, pues estamos más tranquilos.
15: Estamos más tranquilos.
14: Siempre con la espera de a ver qué pasa. No está todavía apagado, así que...
1: Doncs això és el que ens explicava d'una banda Pol Batlles del Termes Victòria i de l'altra testimonis d'aquest incendi que, com sentíem, doncs, viuen aquestes hores amb angoixa. Parlàvem amb el Termes Victòria perquè inicialment l'Ajuntament havia habilitat el pavelló de les cremades per atendre aquestes persones que eren fora de casa en el moment de produir-se l'incendi i arran del confinament no podien arribar a casa seva, però com que només eren una vintena de persones van decidir, doncs, veient l'oferiment que havien fet els balnearis de Caldes, reubicar-los al Termes Victòria i així deixar el pavelló lliure per altres necessitats que poguessin derivar també del mateix incendi. Hem repassat com està evolucionant aquest foc a hores d'ara. Aquest matí, tal com parlàvem també amb el Mateu de Sobregrau, alcalde de Gallifa, les projeccions eren una mica diferents que el que ha passat al migdia, però sí que el cap dels bombers de la Generalitat, en David Borrell, marcava que hi havia dos objectius molt clars. Un era evitar la simultaneïtat d'incendis, que finalment no ha estat així, perquè hi ha hagut 4 incendis a Catalunya, i l'altre era un objectiu local, que era poder estabilitzar el perímetre del foc de Sant Benet. Escoltem com m'explicava en aquest moment, aquestes declaracions de la una del migdia, David Borrell, aquest objectiu de país que es marcaven els bombers.
16: L'incendi que tenim a Sant Benet, sobretot ens preocupa el flanc dret, el flanc que aniria cap a Sant Feliu de Codines. És el que volem evitar, diguéssim, que s'eixampli. Recordareu doncs, que en l'any 2003 vam tenir l'incendi de Sant Llorenç Savall i Granera, i és el que l'escenari que d'alguna manera doncs, es vol evitar, no? Tenir aquest incendi, sobretot doncs, pels recursos que també implicarien, a part d'òbviament doncs, l'afectació, pels recursos que tindrien i per la impossibilitat doncs, de que si tinguéssim un altre gran incendi doncs, poguéssim fer-hi front. Objectiu de país, evitar simultaneïtat de grans incendis, objectiu de l'incendi de Sant Benet, evitar aquesta obertura del flanc dret, del flanc que va cap a Sant Feliu de Codines.
17: Deies que el flanc esquerre no té el potencial d'extensió que té el flanc dret, però també té aquest punt de preocupació pel fet que és el que s'acosta més a l'organització del Farell.
16: Sí, però el flanc esquerre, sobretot les persones que tenim a l'organització del Farell, les tenim bé, estan bé. Vam estar en els moments més crítics que les vam poder agrupar i tenir-les, diguéssim, protegides amb bombers a l'urbanització. Seguim tenint bombers a l'urbanització, però ara mateix diguéssim que no és una preocupació. Si en algun moment doncs, agafés activitat i pogués tornar a impactar, doncs faríem exactament la mateixa maniobra que ahir, que és evitar doncs, que tinguem danys per les persones i poder-les protegir.
18: Per l'altra banda, la banda de Castellà, com està actualment l'incendi?
16: Bé, sobretot és l'incendi en aquesta part està bé, sobretot diguéssim el flanc esquerre on es manté, que és la banda que dieu de Castellà. La banda que preocupa més és la banda del cap flanc esquerre. No és la banda tant de cua i flanc, sinó sobretot el flanc esquerre cap. És la banda més avançada d'aquest incendi. Hi ha activitat, hi ha hagut algunes represes durant el dematí, hi ha hagut fumaroles durant tota la nit, i bueno, anem fent. Però sobretot el que preocupa, que dèiem a nivell estratègic, és el flanc dret, que és el prioritari per evitar un escenari, diguéssim, de gran incendi que hauríem d'evitar.
1: Doncs això és el que sentíem, recordem, aquest migdia. Després són precisament les declaracions a les quals feia referència fa un moment l'alcalde de Sant Feliu, Pol Cabotí, i que en la darrera hora d'aquesta tarda explicava el mateix David Borrell, que s'ha pogut evitar aquesta expansió cap a Sant Feliu. Segueixen treballant tots els cossos d'emergències per evitar aquesta propagació d'aquest incendi, per mantenir aquest perímetre i poder-lo estabilitzar i evitar que s'extingui tant com cap a Sant Feliu com cap a Guanta, que és cap on es dirigia, com cap a Sant Sebastià de Montmajor i evitar que careni d'aquesta manera cap a Gallifa i es pogués extendre cap a Sant Llorenç del Munt i l'Ubac i també cap al Moianès. Evitar la simultaneïtat i destinar el màxim de recursos possibles al foc de Sentmenat semblava una possibilitat després que els bombers aquest matí hagin pogut estabilitzar els focs d'ahir a la tarda, especialment el de l'Anoia, però al llarg d'aquesta tarda, com dèiem, també se n'han declarat altres a Catalunya i això ha fet que s'hagin hagut de dividir els recursos. Jordi, quins han estat aquests altres incendis?
3: Doncs aquest migdia n'ha començat una Torrefeta i a Florejacs, a la Segarra, que continua actiu, però s'han pogut desconfinar alguns nuclis de població amb una afectació de 72 hectàrees cremades. Aquesta tarda n'hi ha hagut un altre, Martorell, que ja està controlat, i un tercer, a Savallà del Comtat, a la Conca de Berguedà, que està estabilitzat. A la Conca de Barberà.
1: Perdó. A la Conca de Barberà. Molt bé, doncs... Seguim avançant, ara havia... Tampoc cal que diguem mentides, ara havia perdut el punt del guió on ens trobàvem, Jordi. Catalunya té ara mateix dos plans de protecció civil activats en fase d'alerta. Per una banda, el pla enfocat per incendis forestals, n'hem estat parlant dilatadament, i per l'altra, el PROCICAT per calor. A més, el pla especial d'emergències, com dèiem, per incendis forestals, l'enfocat es manté encara en fase d'emergència pel perill extrem d'incendi en algunes comarques i també per fer seguiment dels incendis que es van produint. Davant d'aquesta onada de calor, què diu el Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi?
3: Doncs en tota aquesta situació, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per les altes temperatures diurnes derivades de l'onada de calor que ara comentaves. Demà, dimecres 8 de juliol, l'avís destaca un perill de 6 sobre 6 i per dijous una mica menor, un perill de 4 sobre 6. Per tant, de 12 del migdia a 7 de la tarda s'activarà alerta per calor intensa. En clau local, a Sant Feliu de Codines, té un servei de transport gratuït cap als refugis climàtics, que són Solanes, a la biblioteca, a la sala de plens, al centre cívic i a la casala municipal. L'Ajuntament té aquest transport gratuït als refugis climàtics. Com es pot demanar? Reservant-lo per WhatsApp al 667 al 885 68 4-1, indicant el següent contingut, l'hora i el punt de recollida, el refugi climàtic de destinació, el nombre d'usuaris que necessiten anar-hi i quan estigui tot confirmat rebreu també un avís via WhatsApp. Pel que fa al transport a la piscina, hi ha tres horaris fixes. El servei surt de la Font dels Àlbers o també fa parada a Solanes. Un és a 11:15 del matí, el següent és a 1:00 i el tercer és a 4:15 de la tarda. Aquests serien els horaris de la Font dels Àlbers. 10 minuts més tard passaria per Solanes per arribar 10 minuts després a la Font dels Àlbers.
1: Doncs ja ho sabeu, si necessiteu transport per anar a aquests refugis climàtics, podeu contactar aquest servei. També tenim diversos espais naturals tancats, Jordi. I el Pau fa una estona ens enviava un tema que comentàvem ahir i que és recurrent tenir-lo tancat. Què passa demà?

0: a 4. Abans anava de 0 a 3 i l'any passat van establir aquest nivell més per ser doncs, més específics a l'hora de limitar certes activitats, perquè el que fa aquest pla és limitar algunes de les activitats a la natura. Abans dèiem, no es poden tirar pirotècnia, evidentment. Sembla de sentit comú, però existeixen aquest tipus de plans per establir-ho i perquè certes activitats no es puguin fer. Repassem els municipis del Vallès Oriental i del Moianès que demà estan en aquest nivell 3. Del Moianès hi ha Castellcí, Collsuspina, l'Estany, Moià, Sant Quirze de Safaja i Santa Maria d'Oló, el teu poble també, Jordi. I del Vallès Oriental, doncs gairebé tots. Aiguafreda, Bigues i Riells, Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Figaró, Fogàs, Granollers, Gualba, La Garriga, La Llagosta, La Roca, l'Ametlla, Les Franqueses, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Llinars, Martorelles, Mollet, Montornès, Parets, Sant Celoni, Sant Feliu de Codines, Sant Fos de Campsantelles, Santa Eulàlia, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès. Si no són els 40, els 39 municipis del Vallès Oriental, ho són gairebé tots. Crec que queda Mollet i el Baix Vallès, que són els únics que es mantenen a nivell 2. La resta, tots estan a aquest nivell 3 del Pla Alfa per demà.
1: De fet, alguns estan fins i tot a nivell 4, no? Caldés del Moianès, per exemple, està a nivell 4.
0: Caldés del Moianès està a nivell 4, sí, és veritat, és veritat.
1: Sí, Caldés, també Granera i Monistrol de Caldés i Castellterçol.
0: Mira, se m'havia escapat de la pàgina, de la següent pàgina, i tens tota la raó del món. Aquests municipis que són tan propers al nostre encara tenen un pas més de risc d'incendi forestal.
1: De fet, jo ho estic mirant, Gemma, en el mapa i diria que Caldes de Montbui, també aquí al Vallès Oriental, també estarà a nivell 4 demà.
0: Vale, jo ho estic mirant en el llistat, però ara sí que et dic, el llistat el tenen separat per nivells i ara estic a la pàgina del nivell 4, Moianès, Caldés, Castellterçol, Granera i Monistrol de Caldés. I Vallès Oriental, Caldes de Montbui. Occidental, evidentment, hi ha Sant Manat i Sant Llorenç Savall. Entenem que també el fet que hi hagi un incendi forestal actiu condiciona a l'hora d'establir en quin punt es troben. Parlàvem d'aquesta restricció, d'aquest tancament de Sant Miquel del Fai per demà. Dic que també hi ha diversos espais naturals de Catalunya que estan tancats, que són el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Això què vol dir? Doncs que si voleu anar a fer esport o voleu anar a fer turisme en algun d'aquests espais naturals, tots els accessos estan tallats. Si voleu anar a Montserrat, doncs podeu anar al monestir, però no podeu fer excursions o el que sol passar a l'entorn natural del monestir. Seria això.
1: Clar, recordar que Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, per exemple, municipis com Granera, Gallifa, formen part de part del seu terme municipal, està dins d'aquest parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac.
0: Exacte. Ara t'estava buscant les restriccions, tant del nivell 3 com del nivell 4, i ara, si vols, mira, les repassem perquè les tinc...
1: Sí, les puc recuperar, també.
0: Les tinc aquí davant. Si són restriccions per perill extrem d'incendi, el nivell 3 què comprèn, Jordi?
1: Espera, no les tinc... tinc les dels parcs naturals. No tinc el mateix document que tu.
0: Ah, val. No, digues el teu, perquè si és un document oficial...
1: No, bàsicament que queden tancats segons el nivell els diferents parcs naturals. En el cas del nivell 4, és el que dèiem, Sant Llorenç del Munt i l'Ubac restringeix l'accés, per tant, no s'hi podrà entrar demà en el parc natural. I en el cas de nivell 3, a la nostra zona, el que tenim és el santuari de Sant Miquel del Fai i els altres ja són d'altres zones de Catalunya, com el Parc del Garraf, el Parc d'Olèrdola o el Parc de Foix.
0: Molt bé, Jordi. Doncs, Pau, posem...

0: Tenim una sintonia, tenim alguna cançoneta, tenim algun moment per fer un parèntesi i encarar aquesta recta final d'aquest especial informatiu que hem arrencat fa 1 hora i 7 minuts. Hem començat a 2:15 del vespre explicant-vos l'última hora d'aquest incendi forestal que es va declarar i quan passaven pocs minuts de les 2 del migdia en terme municipal de Sentmenat, que ha anat avançant cap al terme de Caldes de Montbui. S'hi ha treballat de manera intensa des d'ahir al migdia, ahir la tarda, especialment també aquesta nit, durant tot aquest matí, però segueix actiu, segueixen treballant per poder perimetrar del tot aquest foc, per
1: Aquest
0: poder-lo
1: foc perfecte.
0: estabilitzar i evitar doncs, que els focus secundaris generin nous incendis i que avanci aquest perímetre.

0: Doncs abans d'encarar aquesta recta final d'aquest especial informatiu en motiu de l'incendi forestal que afecta Sentmenat i Caldes de Montbui, també estem en disposició de parlar amb el nostre home del temps i també persona de contacte amb l'ADF, el Pinyó, i amb els voluntaris forestals de Sant Feliu de Codines. Pep Acosta, com estàs?
1: Hola, bona tarda. Molt bé.
0: On et trobes ara mateix?
1: Ara mateix estic a una reunió de comissió de festes.
0: Toma ja. O sigui, avui el nostre home pluridisciplinar, has estat amb l'ADF o amb els voluntaris en algun moment de la tarda?
1: Sí, al matí he anat a treballar i a la tarda m'he activat cap a les 4:30 i he anat a fer guàrdia a Cabanyelles, a prop de Gallifa. Hem observat el foc des d'allà. Hem vist una gran columna al principi i hem estat tres quarts d'una hora i ha anat baixant d'intensitat i hem decidit que tornàvem cap a base, cap a Sant Feliu, cap d'una hora, quan hem vist que la intensitat ja baixava bastant.
0: Era en aquest moment que ens relatava al principi d'aquest programa el Mateu com el Rena de Sobregrau, alcalde de Gallifa, que semblava que, doncs, que el foc estava avançant i que hi havia aquests focus secundaris que us han fet mobilitzar, no? Quina era la vostra tasca i per què us han fet situar a Cabanyelles?
1: Sí, més o menys, entre les dues i les tres, estava avistat el foc. Jo, des del polígon de Caldes, veia grans columnes de fum i ens han fet anar a actuar. Ha dit que estava disponible, uns quants hem dit a la tarda disponibles i ens han ubicat a diferents llocs per controlar una mica l'avanç de les flames. I mica en mica, amb el pas de les hores, hem vist molts mitjans aeris i mica en mica les flames i la intensitat del fum han anat disminuint i ens hem anat marxant a mesura que la intensitat del fum anava baixant i les flames també. I ho hem comunicat, hem dit marxem del punt, i ens han dit sí, podem marxar, i hem marxat cap a casa.
0: Ara veiem aquesta imatge que tenim del balcó del Vallès, veiem que hi ha un fum bastant més dens i negre que es veia fa una estona, però també és veritat que la llum del cel està canviant i això pot ser enganyós. Tu com diries que el veus? Tu que has estat en contacte més estona amb tot plegat.
1: Ha vingut el poc a botí, l'alcalde, i ens ha dit que està bastant perimetrat i que les flames, el fum més dens que veiem, està dintre el perímetre i que l'estan deixant, diguem, bastant cremar dintre ja del perímetre que han establert els bombers. Això fa una estoneta. I jo crec que aquest fum que veiem ara una mica més dens també està dins d'aquest perímetre i estan deixant cremar aquest tros a dintre del perímetre que saben els bombers que no anirà més, que està dintre allà el perímetre bastant fixat, aquest perímetre d'aquest foc, d'unes 150 hectàrees, més o menys.
0: Ah, molt bé, un perímetre d'unes 150 hectàrees. Abans ens deien que n'havien cremat 152, per tant, potser una miqueta més, però no gaire més, sembla contingut. Parlàvem d'optimisme contingut i de calma tensa amb diversos alcaldes i amb diversos responsables que hem anat parlant al llarg d'aquesta tarda. Estaries d'acord amb aquesta definició de sensacions? A l'ADF, com esteu?
1: Jo el que em fa més por és aquesta onada que vol que no hi veig fi, perquè ara sí que estan baixant les temperatures. La nit passada el foc va avançar molt a poc, amb la baixada de temperatures, amb el vent encalmat, és un bon moment per intentar atacar el foc, però ja hem vist aquest migdia com ha tornat a créixer el perímetre, s'han format focus secundaris, i és que al migdia demà tornem a arribar a 36, 37, 38 graus, amb una mica de vent, de 20-30 km per hora, i que entre les dues de migdia i les 5 o 6 de la tarda, demà torna a ser un dia, jo crec, que bastant complicat perquè fa els focs. A més, molts focs simultanis estan apareixent molts focs, petits, és veritat, petits, però això vol dir desviar mitjans cap a aquests focs petits, i jo crec que demà serà un dia molt complicat, amb aquest pic, demà serà el pic de l'onada de calor, més de 40 graus en moltes poblacions, i jo crec que va ser un dia molt complicat pels bombers, molt, però molt complicat.
2: El que preocupa és potser que se'n donguin d'altres, com està passant tant ahir com avui, no? I que hi hagi aquesta simultanietat, Pep, que faci que es necessitin més mans a cada lloc.
1: Sí. Lògicament, a la que comença un foc, s'hi destinen bastant mitjans perquè no creixi, no es faci gran, perquè si surten dos o tres més focs grans, sí que després ja serà, jo crec, molt, molt complicat aturar-los. I ara jo crec que la prioritat és aquesta, que si guanys un foc, atacar-lo des del bici de manera contundent, i aquests més grans el van perimetrant, el van contenint, i si hi ha un focus dintre d'aquest perímetre, el deixen cremar, que cremi, però que el contenen, que no s'extengui d'aquest perímetre que ja està bastant definit. Però repeteixo, demà, amb el pic d'aquesta onada de calor, amb més de 40 graus en moltes zones, i amb humitats molt baixes, pinta un dia molt, molt complicat. S'ha d'extremar la precaució moltíssim, moltíssim.
0: I abans ens explicaven, al migdia, aquesta simultaneïtat com un dels elements clau per poder aturar aquest incendi, i l'altre que deien era el comportament de la marinada, sobretot entre les dues del migdia i les 9 del vespre. Com es comporta la marinada i per què pot ser clau amb l'extinció d'un incendi? No sé si t'estic posant en un compromís, si a part de temperatures també controles vents.
1: És que no tinc un mapa a mà, però la marinada... O sigui, normalment els vents al matí són de terra cap a mar, ¿vale? I a partir de les 2 o les 3 de la tarda, com que està el mar tan calent, els vents canvien i venen de mar cap a l'interior. Això produeix un refredament de la costa i del peritoral, però el refredament es produeix pel vent. I és un vent que com més calor fa, més entra amb més força cap a l'interior. I això vol dir que cap al peritoral aquest vent arriba a 30-40 km per hora, que produeix un refredament perquè baixa temperatura, però empenya el foc. Vull dir, és una contradicció que va bé perquè baixa temperatura, però clar, empenya el foc. I és això, es posa la marinada perquè puja tant la temperatura que hi ha un moment que el mar està tan calent que provoca uns vents cap a l'interior i arriben fins al peritoral, més enllà del peritoral, i ja no avancen perquè el mar no té tanta força com per a mi aquest vent més enllà del peritoral. Amb un mapa és difícil d'explicar, però es produeix aquest canvi de temps per al migdia per la força del mar, de l'aire fred del mar, que entra cap a l'interior.
0: No, t'has explicat bé, t'has explicat bé.
1: Sí, jo crec que, no sé si ho he entès, però més o menys jo crec que sí.
0: Molt bé, Pep. Doncs res, demà com es planteja la jornada? De temperatures deies alta, a nivell de facetes multidisciplinars de Pep Acosta, tindrem com a voluntari, tindrem com a DF, feu vida normal o teniu retent d'ADF tota la nit i durant demà al matí també?
1: En principi ens han dit que aquesta nit no, però demà matí segur que s'activarà algú, i demà a tarda, depèn de l'evolució del foc, farem una cosa o una altra. I demà, ja dic, repeteixo, serà un dia, jo crec, molt complicat i haurem d'estar molt al cas de molts llocs. A més, em sembla que els agents rurals han passat un mapa d'Alfa 3, no, Sant Feliu? Crec que som en Alfa 3 ja, que això vol dir perill molt, molt alt d'incendi, i haurem d'estar molt atents, molt atents, molt atents, perquè serà un dia de màxima calor i un dia que tothom estarà pendent del bosc. Avui hem tingut una novetat, per això. Avui han crescut tempestes al Pirineu, que això és una novetat. Els pròxims dies aniran a més aquestes tempestes, i jo crec que algun dia poder cobrar de gotes podem arribar a Sant Feliu, que seria molt bona notícia.
0: Això seria una bona notícia, sí, sí.
1: I tant, i tant.
0: Ara amb el Jordi fa un moment repassàvem aquest mapa del Pla Alfa que comentaves tu ara. Sant Feliu està en nivell 3, de la mateixa manera que la majoria de municipis del voltant, però, per exemple, Castellterçol i Caldes i Gallifa estan en nivell 4. Per tant, precaució màxima per part de tothom.
1: Em sembla que a nivell 4 hi ha... tallen alguns camins i tot, no? Em sembla que han tallat ja alguns camins. A part de Sant Llorenç, no sé si és que no es pot entrar tampoc demà, vull dir que la cosa està molt, molt, molt preocupant, la cosa està molt preocupant.
0: Sí, sí, doncs estarem atents també de com es pugui desenvolupar la jornada de demà, i estarem també pendents de parlar amb tu, Pep, en qualsevol moment que necessitem fer-ho, doncs ens emplacem també a parlar.
1: Sí, sí, i tant. Moltes, moltes gràcies i moltes felicitats pel programa i per la informació que esteu donant.
0: Moltes gràcies, Pep. A disposar.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé. Jordi, quina lectura em fas de tot plegat? Estem a punt de tancar aquest programa, queden 10 minuts per les 9 del vespre, però d'aquí pocs minuts podrem connectar amb la Laia de Déu, que està a Sant Manat, i ens deia que potser tenia alguna novetat. Li deixem temps perquè acabi de preparar-la, o Laia, demana'ns pas si la tens ja.
2: Ho explicàvem abans, no?, que hi ha aquesta com esperança continguda. A mi el que més em preocupa és, més que el cas de l'incendi de Sant Manat, de Caldes, és que no se'n donguin més amb la situació climatològica que ara ens explicava el Pep Acosta, no?, que es donguin a altres punts de Catalunya més incendis, ja sigui aquí a la vora o més lluny, però que obligui els bombers a mobilitzar més efectius i això repercuteixi en la gestió dels diferents focs, que és potser el perill més gran, aquesta simultaneïtat.
0: Exacte, ho hem anat repetint diverses vegades, però és això, és el fet de que diversos incendis coincideixin a la mateixa hora fa que els efectius de bombers s'hagin de dividir, i al mateix temps, doncs, a cada incendi que queda estabilitzat queden molts efectius derretent. No vol dir que marxin, de la mateixa manera que quan aquest d'aquí passi d'estar actiu a estar estabilitzat, es quedaran encara moltes dotacions de bombers, seguirem veient helicòpters, per tant, fins que no queda del tot extingit, les dotacions de bombers es van dividint per Catalunya. Encara n'hi ha a la Bisbal, i pensem que és un incendi que va començar el divendres.
2: I els bombers, clar, tenen els seus torns, no? Han de dormir com qualsevol, i hi ha aquests relleus que es van fent de manera sistemàtica, però arriba un moment que clar, no poden, s'han d'anar repartint, i passa el mateix amb els mitjans aeris, que els avions i els helicòpters són els que són i s'han d'anar repartint amb els diferents incendis que hi ha al llarg del país.
0: Doncs, Jordi, ara enfoquem el satèl·lit cap a Caldes i parlem amb un company que també aquests dies està, doncs, compartint jornades radiofòniques maratonianes. És el Xavi Sala, director de Ràdio Caldes. Xavi, com estàs?
3: Bona tarda. Cansat. Acabem de sortir nosaltres del directe ara mateix. Tercer especial que fem per aquest incendi. Ara crec que estàvem fent el càlcul, ja portem 4, 8 i 3, on gairebé 12 hores de directe per seguir aquest incendi. Per tant, cansat, no puc dir encara optimista. Encara no puc dir, però... Però bé, estem en la línia, estem en camí.
0: Nosaltres fèiem servir fa una estona una expressió que era optimisme contingut.
3: Sí, em sembla bé. Em sembla ajustat a la realitat, perquè les imatges que m'han arribat ara fa uns minuts, no sé si us han arribat a vosaltres, és d'un foc secundari que ha saltat de cop a la banda de Guanta, en què hi han dirigit ja dos hidroavions i un munt d'helicòpters, perquè estava esclatat, diguéssim, a tocar de les cases. O sigui, estava a metres de les cases, d'algunes de les cases que hi ha allà. I això ens demostra que aquest foc continua ben actiu, com diuen els bombers, i que ens s'anirà donant ensurts com aquests. En aquest cas ha sigut Guanta, però és que en qualsevol moment pot ser més enllà de la Serra Llisa o al peu de la muntanya del Farell per la banda de l'urbanització, per la banda de Caldes.
0: De fet, aquest matí ara no recordo qui era, però allà al centre de comandament hi havia algú que deia que una pinya pot arribar a fer gairebé un quilòmetre quan explota.
3: Clar, és que això sí que és una de les coses que els experts, els bombers i els experts agroforestals ho recorden. Les pinyes són projectils en un incendi, literals. O sigui, són projectils, no sé si fan un quilòmetre, però podria ben bé ser, perquè exploten literalment amb la calor i salten, però exploten cremant. Per tant, és com una bomba d'aquestes que diuen de raïm, que explota i s'expandeix. Doncs és el mateix, i és el que està passant, perquè bàsicament aquests boscos, més enllà d'algun alzina i algun roure que hi ha, el que hi ha sobretot són pins, pi blanc, que és aquest pi que té unes pinyes que no són les pinyoneres, però que exploten igual. I això, bé, per això hi ha tants focus secundaris i que com diuen, és el que més els preocupa als bombers.
0: Què et diu? Segurament tu has tingut molt, molt més contacte amb la població de Caldes de Montbui que nosaltres. Com està vivint el poble aquest fet? Perquè a vegades ahir recordo un moment de la tarda que el Ton ens explicava que ell era sentmenat, però hi havia gent a les terrasses, semblava que el municipi fes vida normal perquè tenien l'incendi una mica a l'esquena de la seva rutina. Mm.
3: Això s'ha canviat completament. Es va canviar ahir a l'última hora de la tarda, jo crec, perquè ja el fum va envair el farell i va envair el poble, i aquest matí m'ha donat la sensació que s'ha notat especialment pels carrers, pel mercat. Avui era dia de mercat, aquí a Caldes, el mercat setmanal, i la sensació del mercat era com d'apagat, com de difuminat. No hi havia la vida de mercat que hi ha habitualment. I això anava acompanyat, a més d'una posada en escena, d'una escenografia, que és la del fum, que estava envaint tots els carrers en aquell moment, a primera del matí, sobretot, era un ambient tèrbol. El farell havia desaparegut completament amb aquest fum de l'incendi durant la nit, i havia aquesta sensació com d'emboirat, un poble emboirat. Jo crec que en aquell moment sí que, si algú no n'era conscient, de la realitat i de la proximitat d'aquest foc, aquest matí ho ha estat. O ahir la nit, quan va veure les flames, la claror de l'incendi, que estava ben a prop, per darrere de Torreroja o en alguna de les valls aquestes intermitges per la zona del Pascol o de Sant Martí de Romanyà, per exemple. Jo crec que això va girar, com tu deies. Al principi era de Sentmenat, a mitja tarda ja va començar a ser de Caldes, i jo crec que avui, ja ho he reiterat diverses vegades amb alguns dels interlocutors, l'incendi, que és mal anomenat de Sentmenat, bàsicament perquè va començar allà, jo crec que ja es pot, com a mínim, compartir Sentmenat-Caldes o ja directament atribuir-ho a Caldes, perquè ara com ara la preocupació està a Caldes, en la zona de possible incendi.
0: Totalment, totalment. De fet, això ha estat molt visible aquest matí amb les compareixences dels alcaldes, perquè quan ha parlat l'alcaldessa de Sentmenat, que avui ja havia tornat d'allà on es trobava, sí, perquè hi havia alcaldes accidentals.
3: Accidentals, diversos, sí.
0: Sí, clar, respirava molta més preocupació l'alcalde de Caldes que l'alcalde de Sentmenat en aquell moment. Tot i que això no vol dir que no estigués preocupada, però l'activitat al seu terreny, diguéssim, que ja s'havia acabat.
3: Sí, és que, a veure, hi ha hagut aquest petit ensurt que us comentava per la banda de Guanta, Campinyals, més o menys el límit entre Sentmenat Castellà, però bàsicament el foc està aquí, i ara, aquesta tarda, hi ha hagut un moment que he vist un munt de gent que s'acostava a la part de darrere de l'església, on hi ha el mirador, on hi ha el safareig municipal, on hi ha les hortes, aquell balcó a les hortes que té Caldes, per veure el fum i les flames, perquè es veien les flames com estaven devorant tota aquella part esquerra del Pic del Vent, com estaven pujant cap a la Serra Llisa, i hi havia ben bé una vintena de persones allà mirant, comentant la jugada, perquè en aquell moment ja es veia que el foc ja estava a Caldes. Allò ja era Caldes. Lluny, però ja era Caldes, ja se'l veia cara a cara, ja el podies mirar cara a cara, aquest incendi. I avui també he tingut l'oportunitat diverses vegades de parlar amb l'alcalde, però també fora d'antena, de veure'l cara a cara. Però preocupat, clar, és que són moltes coses que s'han d'atendre, són moltes circumstàncies. En situacions com aquestes, és el caldo de cultiu perquè circulin notícies falses que probablement es generen de manera que no són malintencionades, però que acaben sent un problema. A primera de la tarda s'havia organitzat una evacuació del farell de forma espontània, sense que ningú hagués ordenat. I els veïns estaven preparant els cotxes i carregant cotxes i sortint de casa.
0: D'aquí la importància que subratllen molts cops els polítics i les institucions de fer cas només al que diguin els mitjans oficials.
3: Sí, oficials, sí, exacte. Sí, com Ona Codinenca, com Ràdio Caldes, com el WhatsApp oficial de l'Ajuntament, com les xarxes socials dels ajuntaments, de bombers, de protecció civil. És que és a través d'aquí on t'arribaran les informacions, no t'arribaran per una altra banda.
0: I ara has dit una paraula clau, que és protecció civil. No marxis, si vols, queda't, perquè ens demana pas la Laia de Déu des de Sentmenat, perquè diu que té novetats. Per tant, crec que estan relacionades amb la protecció civil. Laia, endavant.
3: Doncs vinga.
4: Hola, bona tarda. Doncs sí, tinc novetats sobre els confinaments, perquè en breu segurament es rebrà una S-alert, però actualment es mantindran confinats al Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen unes 300 persones aproximadament, però ja no estaran confinats al balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Can Vinyals, Can Gurri i al nord de Castellà del Vallès. Aquesta és l'última hora que tenim ara mateix, que ens ho han confirmat fa pocs minuts, així que la cosa queda així segons les urbanitzacions. Deixen d'aquestes 7, 5 es desconfinen i 2 es mantenen confinades, que són concretament les que pertanyen a Caldes de Montbui.
0: D'aquesta manera s'aixecaria el confinament dels nuclis que formen part de Castellà del Vallès i de Sant Manat.
4: Correcte.
3: Correcte.
4: Sí, sí.
3: I se centra l'atenció a Caldes.
0: Això seria una bona notícia, malgrat confirmi això que estàvem parlant, Xavi, que el foc ja és més el foc de Caldes que no de Sant Manat i Castellà, però no, és una bona notícia que es pugui aixecar el confinament d'aquests nuclis entenc que també del barri nord de Castellà, perquè han estat confinats des d'ahir, poc després de les 2 del migdia. Crec que a les 4 va ser quan es va aplicar aquest confinament.
3: Sí, cap a les 3, 4 de la tarda, més o menys. Ja, cap a les 2 i escaig ja s'estava començant a preparar, però a les 3 i 3, 4 és quan es va aplicar. Sí, de fet, confirma això, Caldes. El foc es concentra a Caldes i el perill ara mateix està al terme municipal de Caldes i especialment en aquests dos nuclis, el barri del Farell, amb aquestes 300 persones, que evacuar-les, òbviament, és molt complex, són moltes persones, però després hi ha tota la banda de Sant Sebastià de Montmajor, que allà sí que són unes 8 persones, que segons les informacions oficials són les que hi viuen i que estan localitzades, però que encara és més difícil la seva evacuació allà, perquè sí que estan en una vall, o sigui, estan enxubats allà dins, i si els hi ve el foc els hi vindrà de dalt i serà difícil, segons com, de poder marxar. Sí que és veritat que ens deien, això ens ho han explicat, que en cas d'un foc sí que es valorava, fins i tot, depèn de la velocitat i de les característiques, de poder-los confinar a l'església de Sant Sebastià de Montmajor, tots junts, perquè seria un edifici segur, perquè tot és pedra. Vull dir que allà sí que d'alguna manera es podia controlar, però aquest és un escenari que ara com ara no hi és, i pel que explica la Laia, es manté el confinament, per tant, cadascú a casa seva.
0: Ostres,
4: correcte.
0: Déu-n'hi-do, això de l'església. Doncs, Xavi Sala, director de Ràdio Caldes, moltíssimes gràcies per entrar en directe a Ona Codinenca, ara que són les 9 i 3 minuts d'aquest dimarts 7 de juliol.
3: Gràcies, a disposar. Que vagi molt bé. Bona feina.
0: Seguim en contacte. Gràcies.
3: Adéu-siau, bona tarda.
0: Nois, doncs amb aquest anunci d'aquest imminent aixecament de confinament a les urbanitzacions que són de terme de Sant Manat i de Castellà del Vallès, però el manteniment d'aquest confinament de les 2 urbanitzacions de Caldes de Montbui, en aquest cas la urbanització del Farell i la pedania de Sant Sebastià de Montmajor. Tenim aquesta nota d'actualitat per posar punt i final a aquest segon especial que hem fet a Ona Codinenca, aquest eix 59 d'estiu. Laia, des de Sant Manat, no sé si hi ha alguna novetat més que vulguis destacar abans d'acomiadar aquest programa.
4: No, ara per ara no hi ha cap novetat. Simplement això, el foc continua actiu, previ a que s'estabilitzi i demà a les 8 hi haurà més novetats i ara estan sonant les alarmes, efectivament.
0: Moment de ràdio.
4: Així que crec que amb el so de les alarmes jo...
0: Gràcies, Laia. Estem en contacte. Parlem amb tu aviat.
4: Perfecte.
0: Aquesta alarma de Protecció Civil diu es manté el confinament a la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor i s'aixeca la resta de zones confinades per l'incendi de Sant Manat. Es demana no acostar-se a la zona i continuar atents a les indicacions de les autoritats. Alerta de Protecció Civil, SECAT. I continua el mateix missatge amb la traducció en castellà. Jordi Digibert, des de Santa Maria d'Oló, com t'has quedat? Tu no has rebut aquest missatge?
2: No, jo no l'he rebut aquí de moment. Ens ho mirem des de la distància i estan pendents de com evoluciona. Sobretot al Moianès, no? La preocupació era que repetís el 2003 també i que acabés arribant al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, a Granera, tot aquest espai natural, que a part que seria un... Suposaria que l'incendi és molt més gran, acabaria tocant també a la comarca.
0: Esperem que aquest optimisme contingut que respirava fa una estona es mantingui i no s'ampliï el perímetre d'aquest incendi, que ben aviat puguem dir que s'ha estabilitzat. L'última actualització d'hectàrees que teníem era de 152 hectàrees cremades, segons dades provisionals dels agents rurals. Hi ha desenes de dotacions de bombers que continuen treballant en aquest incendi, així com les ADFs i els voluntaris forestals de la zona. Nosaltres acomiadarem aquest programa, però mantindrem el minut a minut, les xarxes d'Ona Codinenca i el web oberts amb les últimes informacions. Agraeixo també des d'aquest micròfon la tasca que està fent el Robert Garrigós amb el minut a minut de la web i també les actualitzacions constants a www.onacodinenca.cat, i podeu entrar des de qualsevol lloc del món a qualsevol hora. Jordi, amb tu seguim parlant demà, i aquí el control tècnic Pau Iberts, una nit més. Gràcies per ser aquí, i sembla que acabem millor que no acabàvem ahir.
5: Sí, esperem que s'estabilitzi aviat i que demà no calgui fer un especial.
0: I que puguem emetre tota la informació inèdita que tenim encara del Tour de França, que sabem que hi ha gent que l'està esperant, que estan esperant reels, que estan esperant fotos, que estan esperant veus de testimonis que van viure amb eufòria aquesta jornada històrica a Sant Feliu de Codines. Però ara, de moment, ens centrem en atendre l'emergència, i quan ho haguem fet, després gaudirem de nou d'aquest nou moment, revivint el que va ser el pas del Tour de França per Sant Feliu. Gràcies a tots els que els heu seguit i els que ens esteu donant ànims aquests dies de jornades llargues. Ens retrobem aquí al 107.2 de la FM i a www.onacodinenca.cat. Bona nit.

0: Bona tarda, som dimarts, són 8:15 del vespre i us donem la benvinguda a una nova edició especial d'aquest Eix 59 d'estiu en motiu de l'incendi que es va iniciar aquest dilluns al migdia en terme de Sentmenat i que a hores d'ara, 24 hores després, continua actiu afectant els termes de Sentmenat i també de Caldes de Montbui. Al llarg d'aquest vespre repassarem la situació concreta de l'incendi i recopilarem què és el que ha passat fins ara. Ho farem des de l'estudi 1 d'Ona Codinenca, on som amb en Pau Ibars, el control tècnic. Pau, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: També tenim avui, de manera telemàtica, el Jordi Gibert, el nostre home, el moianès, que avui es connecta amb nosaltres des dels estudis de Ràdio 010, des de Santa Maria d'Oló. Bona tarda, Jordi.
2: Bona tarda.
0: Com estàs?
2: Bé, bé, doncs pendent d'aquesta tarda clau per l'incendi, perquè les possibilitats que reactivi passen per aquestes hores. Si es conté, es pot donar per estabilitzat. A l'acabar el vespre, la banda que preocupa més és el cap del flanc esquerre, que és la més avançada de l'incendi. Alguna represa al matí i algun, en algun punt és el que ha preocupat més, i el flanc prioritari és per evitar que es converteixi en un gran foc forestal que cremi 2.000 hectàrees potencials al flanc esquerre, volíem dir.
0: Molt bé, moltes gràcies a Jordi. Reprenent aquesta darrera hora, us expliquem que els treballs es centren ara, segons les darreres informacions de bombers, en neutralitzar els focus secundaris, especialment el cap de l'incendi, tant amb eines manuals com aèries, per evitar que puguin fer carreres. És a dir, apunten que es tracta d'una zona amb força barrancs que podrien fer que aquests focus secundaris avancessin de manera ràpida. Pel moment, però, no hi ha afectacions greus ni a la urbanització del Farell ni al bosc de Guanta, que és una de les zones cap on avançava aquest cap de l'incendi. I què més tenim a hores d'ara, Jordi?
2: Doncs hi treballen 71 dotacions terrestres i 6 d'aèries. Ja hauria cremat 152 hectàrees. Foc que té dos flancs. Mirant des de Sentmenat, a la banda dreta és la que s'acosta al barri del Farell. Té poc potencial per córrer, per créixer, però s'hi aboquen molts esforços per protegir les persones i els habitatges que hi ha. Mirant des de Sentmenat, a la banda esquerra, és el flanc que té més potència i podria arribar a créixer fins a 2.000 hectàrees. El mateix responsable dels bombers, el David Borrell, explicava aquest matí que centraven els esforços per poder estabilitzar aquest flanc per evitar un escenari de gran incendi forestal, que és el que va passar el 2003 cap a Llorenç Savall, Gallifa i fins i tot a Sant Feliu de Codines. Aquest flanc esquerre és on hi ha els focus secundaris i on es treballa per evitar que corri.
0: Tot plegat està passant en unes condicions dures pels cossos d'emergència, amb una onada de calor, en un terreny complicat i un incendi que s'allarga durant moltes hores. En aquest episodi, només en l'episodi de Sentmenat, 10 bombers han patit cops de calor fins aquest migdia. I en una situació també de simultaneïtat d'incendis. L'estratègia dels bombers durant un episodi com el d'avui, aquesta mateixa tarda hem tingut 4 incendis forestals, un d'ells és aquest que estem seguint nosaltres de prop, el de Sentmenat, és evitar el col·lapse operatiu per part de bombers. I què fan? Doncs mantenen la protecció a persones, impedeixen que cap nou incendi agafi una gran dimensió i el que fan és una crida a la responsabilitat davant l'alt risc d'incendi que hi ha doncs, a hores d'ara a tot el país. A Sentmenat i tenim la Laia de Déu, d'aquí una estona podrem connectar amb ella, però sí que som en disposició d'acostar-nos per un moment a aquest centre de comandament avançat que hi ha a l'Institut de Sentmenat, concretament al pati d'aquest institut, on fa molt pocs minuts ha comparegut David Borrell, inspector en cap dels bombers de la Generalitat, que explicava per on passa ara mateix aquest incendi. Aquesta és la darrera hora.
3: Primer fem balanç de l'incendi on estem, l'incendi de Sentmenat. És un incendi que a hores d'ara encara el mantenim actiu. De fet, durant tot el dia d'avui, especialment a la tarda, hem tingut doncs, diferents represes en l'interior del perímetre, alguna en el flanc esquerre, que fins i tot hem tingut doncs, afectacions a una construcció. Hem tingut també inestabilitat en el flanc dret. L'hem pogut aguantar, és a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs, l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs, no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització, és a dir, que la gent de la urbanització doncs, tenir-la concentrada en un punt segur, amb una dotació de bombers per poder defensar, per poder protegir aquestes persones. Tot i així, aquesta situació ja ara ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, no podem dir que s'ha estabilitzat, però sí que tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret, doncs tot això ara diguéssim que ja està més estabilitzat. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Doncs això és el que explicava David Borrell, inspector en cap dels bombers de la Generalitat, fa molt pocs minuts des de Sant Manat mateix, on hi ha aquest centre de comandament avançat. Explicava doncs, que al llarg d'aquesta tarda hi ha hagut moments de patiment, que aquest incendi segueix actiu, que el perímetre del flanc esquerre i ha afectat una construcció del barri del Farell i que hi ha hagut certa inestabilitat. Escoltem de nou David Borrell, inspector en cap dels bombers.
3: De confinaments, mantenim el confinament actiu, si bé és cert que també a les 9 del vespre farem un replanteig de que tenim poblacions afectades per aquest confinament, que a la cua de l'incendi, en llocs que estan més estables, doncs segurament l'aixecarem, però és una cosa que hem de parlar ara amb tranquil·litat i veure exactament quines sí i quines no.
0: Doncs això és el que ens explicava doncs, David Borrell, inspector en cap dels bombers de la Generalitat, en una compareixença en la que també hi ha hagut Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, a qui també recuperarem més endavant. I Jordi, no sé si tu tens accés a la càmera del Balcó del Vallès, que és la que tenim posada aquí a l'estudi, és aquesta càmera que, com us explicàvem ahir, fa una visió 360 graus de l'entorn natural de Sant Feliu, però que en situacions d'emergències com aquesta es fixa en un sol punt i des d'ahir que tenim aquesta visió de la muntanya del Farell. I ara mateix veiem que el fum, almenys vist des de Sant Feliu de Codines, sembla més intens que el que teníem a primera hora de la tarda. No sé si des de Sant Manat mateix es veu diferent o es veu igual, però de seguida ho preguntem. Aquí també és el centre de comandament avançat de Sant Manat, és l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ja hi ha estat aquest matí com a alcalde del municipi que podria estar potencialment afectat si aquest incendi avancés, i sentíem precisament David Borrell parlant de la situació de Sant Feliu i de com avançava aquest incendi. Bona tarda, alcalde, bona tarda, Pol Cabotí.
1: Hola, bona tarda.
0: Com esteu?
1: Bé, ara una mica més tranquils que a primera hora de la tarda. L'evolució de l'incendi ha sigut favorable i just sortim de la reunió de seguiment que hem fet aquí al Centre de Comandament Avançat de Sant Manat. I la informació que ens traslladen és que certament doncs, aquesta tarda hi ha hagut bastantes revifades. Per sort, la majoria d'elles dins del perímetre, que això és important, perquè aquestes no les ataquen directament, però sí que hi han tingut algun focus secundari més preocupant que amenaçava poder avançar cap a Sant Sebastià, tal com ha advertit el subdirector general, i aquestes també les han pogut controlar. No poden donar l'incendi per estabilitzat, han de seguir treballant tota la nit per amb l'objectiu de tancar el perímetre, però la situació és bastant més favorable i en això més tranquils.
0: Els alcaldes us han convocat ara a una reunió de coordinació?
1: Sí. En principi, el matí estava prevista per més tard, però l'han avançat. perquè volien també doncs, atendre els mitjans. Sembla que el director general també ha fet atenció als mitjans ara i abans doncs, ens volien informar també als alcaldes.
0: Molt bé. Com estan els ànims de Sant Feliu? Com tenim els efectius? Hi ha gent de Sant Feliu treballant també per fer front a aquest incendi? Quina informació et consta?
1: Sí, a Sant Feliu, bueno, preocupat una mica el missatge aquest doncs, de que volien evitar la situació del 2003, que l'incendi vencés cap a Sant Feliu de Codines, el fet de sentir el nom del nostre municipi doncs, en boca de bombers doncs, ha preocupat. Ara mateix, en les declaracions que feia, doncs, explicava que l'objectiu de que no vencés cap a Sant Feliu de Codines l'han aconseguit i això també serà un missatge ara de calma. Això també ha fet activar voluntaris forestals i ADF i molta gent que s'oferia doncs, per ajudar. Cal que hem dit que de moment calma, de moment el que hem estat fent doncs, és donant suport, com vam fer ahir, també amb cubes d'aigua que les hem desplaçat també cap a la zona de Gallifa i en els camins propers per poder donar aquest suport o arribar a Sant Sebastià. Al final no ha fet falta. Agrair també un cop més totes aquestes persones que un cop de telèfon ja poden venir a ajudar. I ara, doncs, amb aquest missatge, també una mica una sensació semblant ahir d'aquesta calma tensa. Sí que ahir era una mica més preocupant, també visualment, però molt pendents de com evoluciona aquesta nit, de la feina que puguin estar fent bombers aquesta nit. Per sort, també la simultaneïtat, que en un moment també preocupava perquè teníem tres incendis agrícoles i forestals actius que han fet distribuir els mitjans aeris. Ara sí que estaven tots aquí. Hi havia una desena de mitjans aeris, més efectius que ahir de bombers, amb la qual cosa doncs l'escenari és més favorable.
0: Al matí, quan ens hem trobat aquí a Sant Manat, explicàveu tant tu com el Mateu, com el Rena de Sobregrau, alcalde de Gallifa, amb qui parlarem tot seguit, explicàveu que a banda de ser-hi com a alcaldes d'espais que potencialment podrien estar afectats, també hi éreu per donar suport a les alcaldies, en aquest cas de Sant Manat i de Caldes. No sé si ha fet falta que com a municipi aportéssiu alguna cosa.
1: Bueno, jo penso que en aquests moments és important també el suport i el suport presencial, l'agraeixen. Són dies que si jo i el Mateu segur hem dormit poc, l'alcaldessa i l'alcalde de Caldes segur que encara menys, perquè tenen una situació amb una part de la població confinada, també Castellà del Vallès, amb una part de la població confinada. La gestió de tot això és molt més complicada i mentre s'està afectant el terme municipal. Llavors, doncs, jo penso que aquí doncs, aquest suport sempre s'agraeix i al final és sense haver de fer tota aquesta gestió més logística, doncs, poder anar treballant amb els mitjans que tenim, amb les cubes, mobilitzant tractors, mobilitzant ADFs doncs, que puguin anar donant suport allà on també requereix bombers, crec que és important i és el gra de sorra que hem pogut aportar.
0: Doncs, Pol Cabotí, alcalde de Sant Feliu de Codines, moltes gràcies. Et deixem que puguis entrar a aquesta reunió i tenim també aquí mantenim les línies obertes perquè et puguis comunicar amb nosaltres quan tingueu novetats que saps que hagi també traslladat a la població de Sant Feliu de Codines. Gràcies.
1: D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
2: Gemma, crec que tenim el Mateu com el Rena de Sobregrau, alcalde de Gallifa també amb nosaltres. Hola, Mateu, bona tarda.
0: Espero, Jordi, que has corregut molt perquè estàvem traslladant d'una trucada a l'altra. Però sí, ara sí que el tenim, ara sí que el tenim.
2: Hola, Mateu, bona tarda.
4: Bona tarda, què hi ha?
2: Mateu, hem vist que també has estat molt pendent de l'evolució del foc durant aquest dia d'avui. Com ho esteu vivint els veïns de Gallifa i des de l'Ajuntament, també?
4: Calma continguda. És a dir, quan hi ha un incendi no és una bona notícia, però les coses estan evolucionant segons les previsions dels bombers. També he de dir una cosa. Al final del matí potser ens havíem il·lusionat de que la cosa aniria millor que del que els bombers havien previst, i llavors la cosa s'ha torçat. i a vegades et desanimes, però no s'ha torçat més de la torçada que ja estava prevista. És a dir, està passant el que en principi els bombers havien planificat. Què és el que havien planificat els bombers? Els bombers havien planificat que el foc evolucionaria cap a la zona de Guanta i cap a la zona de darrere el Farell, i és el que ha estat passant. I bé, en aquests moments els mitjans aèris estan actuant amb relativa contundència i segurament aquesta nit els focus secundaris que s'han generat a darrere la muntanya del Farell es podran estabilitzar. La situació més o menys és aquesta.
2: Gallif, heu donat alguna recomanació, alguna directriu als veïns del poble? La situació segueix sent, ens explicaves, no?, una mica com la d'ahir, d'estar a l'expectativa del que està passant, però no sé si des de l'Ajuntament heu llançat algun avís, alguna recomanació.
4: Bé, l'avís és el mateix, és estar a l'expectativa. Sobretot, les mesures necessàries per una eventual evacuació, un eventual confinament, tenir-les avançades, és a dir, les habituals, és a dir, portes i finestres tancades, persianes abaixades, tendals recollits, mobiliari del jardí retirat de les façanes, que això és una cosa que es pot anar avançant, és a dir, la documentació imprescindible per si s'ha de marxar d'evacuació, tenir-ho a punt, preparada una mínima, la mínima documentació i una mica de diner efectiu. I a partir d'aquí, calma tensa. Vull dir, no hi ha d'això. Periòdicament hem anat passant a través de les xarxes socials de Gallifa la informació rellevant. Les ràdios... és curiós que al segle XXI la ràdio segueix sent encara el mitjà de les emergències per comunicar-se amb la població. És un gran servei que ens feu. I no gaire res més. Anar esperant... Gallifa, igual que Sant Feliu de Codines, igual que el veïnat de Sant Sebastià de Montmajor, són nuclis de població que en la previsió dels bombers no han de quedar afectats, en la previsió normal, la previsió extraordinària, podrien quedar afectats, Sant Feliu no, Gallifa sí, i Sant Sebastià també, però de moment s'està complint la previsió normal. Per tant, calma tensa.
2: Clar, aquest migdia els bombers, els caps de bombers mencionaven Sant Feliu de Codines i el Pol Cabotí, l'alcalde, ens explicava, no ara, que feia recordar una mica l'incendi del 2003. No sé si tot plegat, Mateu, t'ho fa recordar o és una situació molt diferent?
4: És una situació molt diferent. Bàsicament perquè el 2003 vam cremar 2.000 hectàrees en 6 hores. Portem més d'un dia d'incendi i n'hem cremat 150. Vull dir, per tant, la situació és radicalment diferent. És un foc que està costant apagar-lo, però és un foc molt benigne. No vol cremar. Per tant, la situació és molt diferent. I els recursos... I hi ha una altra cosa. Els recursos tècnics són totalment diferents. És a dir... Hi ha innovacions tecnològiques importants, és a dir, el volum de mitjans aèris és molt diferent al 2003. L'ús dels drons per obtenir informació de primera mà de llocs inaccessibles ha canviat... Bueno, el 2003 no existia, avui en dia existeix.
2: Sí, sí.
4: És un foc molt, molt diferent. A tots ens fa por el foc, però té coses molt diferents.
0: I l'estat del bosc, Mateu, és diferent també ara que el 2003? És a dir, tenim més franges, està més net, està diferent, d'alguna manera?
4: No essencialment. De fet, en el pla teòric hauria d'estar pitjor que el 2003, però tenim una gran, gran sort, que és que la vegetació està molt, molt humidificada. Què passa? Si us hi fixeu, el fum és blanc, no és un fum negre típic d'un gran incendi forestal. El fum és blanc, per què? Perquè la vegetació està en plena saba, no té estrès hídric, que el 2003 teníem estrès hídric. Quina és l'altra diferència? Tenim els restes d'arbres caiguts de les ventades i de les secades, que quan aquest foc que crema molt a poc arriba a una pila de llenya caiguda, trencada, de les ventades i seca, llavors ens fa la gran columna de fum, que des de Sant Feliu es veu, des de Gallifa es veu, des de Caldes es veu, que dura 4, 5, 10 minuts, i és el que ens provoca els focus secundaris. que és bàsicament com està avançant aquest foc, a base de focus secundaris i no d'una progressió contínua. Si ara poguéssiu entrar dintre de la zona cremada, veuríeu que és una barreja, tot és una clapa de zones cremades i zones no cremades. És molt diferent que el 2003. El 2003 era una situació de sequera, un incendi típic de sequera d'estiu. En aquest any no se'ns està donant això, se'ns està donant un altre fenomen, que és la llenya acumulada d'aquesta gran sequera que hem patit aquests dos anys i les ventades que ens van fer caure tot.
2: És aquí on hi ha una assignatura pendent, potser, en poder fer una millor gestió forestal i tenir els recursos per fer-la, sobretot durant l'any en un poble, en un municipi poc habitat, com és un micropoble com Gallifa.
4: A veure, es fa el que es pot, i per tant, qui fa el que pot no està obligat a més. Segurament... aquest és un problema i segurament els incendis d'aquest any ens faran canviar la situació, ens faran canviar el pensament. Hem de replantejar quina és la nostra estratègia de prevenció d'incendis respecte de com la veníem fent fins ara. Hi ha una dada que l'he repetida durant aquests dies. Catalunya, en els últims 50 anys, ha augmentat un 25% la seva superfície forestal, però la fusta acumulada en els boscos s'ha doblat. Per què? Perquè abans teníem una extracció permanent de fusta i llenyes per combustible, que no la tenim avui en dia. És a dir, a principis del segle XX, qualsevol ciutadà de Catalunya gastava 5.000 quilos de llenya per càpita. Avui en dia, si en una casa que té llar de foc es gasta 5.000 quilos de llenya, amb permís del veïó, en gasta molta. Per tant, què passa? Que tot aquest combustible que no anem retirant es va quedant acumulat. I algun dia haurem de decidir entre tots, vull dir societat, parlament, govern, haurem de decidir què fem d'aquest extra que tenim. És a dir, els boscos estan en vaga la japonesa. En lloc de deixar de produir, el que fan és produir més cada cop. I cada cop produeixen més. I, per tant, hem de veure com parem aquesta vaga a la japonesa dels boscos.
2: Doncs, Mateu, moltes gràcies per ser...

0: tot just fa uns minuts, tant el David Borrell, responsable de cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya, com el Pol Cabotí, alcalde de Sant Feliu de Codines. Laia, quin ambient hi ha ara mateix a Sant Manat?
1: Molt tranquil, ha marxat gairebé tothom, tothom està doncs, això, a la reunió aquesta que estan fent, i de mitjans, aquí ara mateix al pati de l'escola doncs, hi ha quatre bombers aquí esperant, suposo que indicacions, i, però bé, poca cosa més, vull dir, ara mateix es respira molta, o sigui, hi ha com molta tranquil·litat per uns moments, com de cop, és bastant curiós.
0: Hem sentit la compareixença de David Borrell, a continuació ha parlat també la Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil de la Generalitat. Què ha explicat Imma Soler?
1: Doncs l'Imma Soler ha explicat una mica com aniran les restriccions a partir d'ara. El que més èmfasi ha fet ha sigut sobretot amb aquells municipis que estiguin en pla alfa de la zona on ens trobem ara, doncs hi haurà una sèrie de restriccions sobretot enfocades en quant a foc o festivitats relacionades amb foc que estiguin doncs, d'això, a prop de zones amb risc d'incendi i que per tant estarien en pla alfa 4. Per la resta, doncs això és el que ha comentat també el David Borrell, que en unes hores decidiran si les persones confinades poden desconfinar-se, depèn de quins punts estiguin, però que per ara tot segueix igual, excepte doncs, aquestes restriccions que ha dit la Imma.
0: De quins punts de Catalunya o de quins punts d'aquest incendi? Perquè a vegades és confús perquè fan aquestes compareixences que a banda de repassar l'incendi allà on són, també repassen els de la resta del país.
1: Clar, David Borrell és això, ha explicat, no? Primer focalitzat molt en aquí s'ha anat i després s'ha anat a fer un repàs de tot Catalunya. Jo crec que Imma Soler no ha especificat, sí que ha posat el focus en aquí perquè és on ens trobem a Sant Manat en concret, però s'ha entès com una mica tothom que era com algú bastant territorial. Vull dir que aquí estigui en pla alfa 4 amb la simultaneïtat d'incendis que hi ha actualment, tot i que molts estan estabilitzats, per prevenció doncs, hi hauran aquestes restriccions d'activitats o esdeveniments de foc.
0: D'acord. A Sant Feliu ara mateix estem al nivell 2, Caldes i Gallifa sí que es troben al 3 i encara no tenim cap dels nostres municipis en el 4. Això a data d'avui, a data de demà ho repassarem més tard, que és quan els agents rurals publiquen aquest mapa de risc d'incendi a diari. Tenim també la possibilitat de parlar amb persones que estan a la urbanització del Farell. Més tard ho intentarem. Ara seguim avançant amb aquest informatiu especial que estem fent des de 7:45 del vespre aquí a Ona Codinenca, ara que falten 3 minuts per les 8 del vespre. Jordi, bueno, Laia, t'acomiadem i de seguida tornem amb tu, que sabem que has de recollir altres veus i altres i altres testimonis. Si trobessis l'alcaldessa de Sant Manat, doncs ens demanes pas i entrem amb ella també, val?
1: Moltíssimes gràcies, fins ara.
0: Fins ara. Doncs, Jordi Gibert, sensacions semblants o diferents a les d'ahir la tarda?
2: Crec que veig la gent més tranquil·la, no? Potser, almenys tant als alcaldes. Potser he vist més preocupat el Pol Cabotí per la situació d'aquest matí, potser, però ara veig que en general estan més tranquils o esperançats, podem dir.
0: Jo tinc la sensació que també ara hi ha una escletxa d'esperança que aquest matí a primera hora semblava que també hi era, però al migdia s'ha capgirat, no? I és una mica el que ens explicava també el Mateu com el Ren, alcalde de Gallifa, no? Que un incendi de per si mai és una notícia optimista, però que quan tens una expectativa i la situació canvia, encara bueno, genera aquest tipus de frustració. Però sí que és cert que ara es percep doncs, aquest optimisme contingut. Ell repetia aquesta expressió de calma tensa, jo diria aquest optimisme contingut amb l'esperança doncs, de poder arribar a aquesta estabilització. Estàvem parlant ara d'aquests confinaments, Jordi, i dèiem que el foc obliga a mantenir els confinaments decretats

0: durant la tarda d'ahir.
1: Exacte, es manté el confinament al barri del Farell i al nucli de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, i a diversos barris de Castellar del Vallès i de Sant Manat, com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó i Can Vinyals. També al nord de Castellar del Vallès està en confinament. Uns confinaments que són els que es mantenen actius. En tot cas, els casos són zones molt properes a la zona forestal. Protecció Civil explica que els confinaments són necessaris, però no posen en risc a la població i també per deixar les zones properes de l'incendi lliures perquè hi treballin els cossos d'emergència.
0: Exacte, tot això ho ha explicat Imma Soler aquesta tarda, però també ho ha explicat aquest matí amb una compareixença que hem seguit en directe des d'Ona Codinenca. Eren les 10. Escoltem què ens explicava aleshores de la importància de mantenir aquests confinaments.
2: Sí, ahir ja sabeu que vam demanar per les poblacions de Sant Manat i també de Caldes de Montbui i de Castellar determinades zones molt properes a la zona forestal que convenia que la població estigués confinada i que no circulessin, que es quedessin en els seus domicilis. Per tant, és el que seguim demanant avui. Estan treballant els bombers, estan treballant intensament amb tot el perímetre de l'incendi i és necessari que en aquests moments continuem amb aquesta vigilància per no posar-nos en risc, no circular per les zones properes a l'incendi, sobretot confinar-nos en aquelles zones que ens han demanat per la nostra seguretat i esperar aquesta feina que estan duent a terme els bombers que avui doncs, puguin anar evolucionant. Sobretot és molt important això perquè davant d'un incendi actiu, aquest incendi està en un desenvolupament que no sabem quin recorregut pot arribar a tenir i, per tant, és important que la població obeeixi aquestes instruccions. Estar confinat és la mesura general per aquestes zones que hi vam demanar, però sobretot també si les autoritats, policia local, Mossos d'Esquadra o els bombers demanen alguna actuació per part de la població, doncs hem d'obeir el que ens diguin les autoritats.
3: Què diria a aquelles persones que pensen, ostres, m'estan dient que el foc potser carena, potser s'acosta a Sant Sebastià de Montmajor, jo estic a Sant Sebastià de Montmajor i m'han dit que m'haig de mantenir confinat, per què és important que no marxin?
2: És important perquè en aquestes zones on ells puguin estar confinats en un espai segur és la millor mesura que poden fer davant d'un incendi forestal. Un incendi, quan ens troba pel camí, sense caminant o amb un vehicle, és molt perillós i, per tant, el que s'està buscant és que la gent estigui en espais segurs per aquest desenvolupament que pugui tenir el foc, que s'estigui en espais segurs i que no ens puguem trobar d'aquesta manera tan dèbil, tan indefensa per un camí o per un lloc que pugui travessar el foc i ens trobés a nosaltres. Això és molt perillós. Per tant, la mesura és la que ens han demanat des del grup d'intervenció. Aquest confinament en aquestes zones properes a la zona forestal, evidentment, que el que necessitem és que la gent estigui en espais segurs perquè puguin anar treballant de forma satisfactòria, esperem, durant el dia d'avui, els operatius tant bombers com la policia, com els ADFs, com els agents rurals. Hi ha multitud d'operatius treballant i en uns números molt elevats i, per tant, doncs esperem que les properes hores puguin anar continuant fent aquesta feina.
4: S'està complint la població amb aquesta ordre de confinament?
2: Nosaltres insistim, ja ho sabeu sempre, que es compleixin aquestes ordres. Per què? Perquè el que estem demanant és per la seguretat de les persones. Penseu que hi ha molts motius davant d'un incendi pels quals és bo que ens mantinguem en un espai segur. Primer pel risc de l'incendi, que no ens pugui arribar l'incendi. Després també pel risc del fum. Poden haver-hi fums intensos, densos, que també ens poden afectar a nosaltres. Per tant, també és una altra mesura de confinament. La mesura de confinament també és efectiva davant d'aquesta situació. I l'altra també és perquè en aquests moments la circulació per aquesta zona no és bona. Estan treballant els operatius, el millor que podem fer és no acostar-nos en aquesta zona. Per aquest motiu és el que demanem. Les zones que no estiguin confinades, si els hi arriba el fum, doncs que mirin de fer activitats més en l'interior, si hi ha gent que nota molèsties, estar-se en espais tancats a dintre, perquè avui, com veieu vosaltres que esteu aquí, doncs hi ha força fum i això amb algunes persones que puguin tenir sensibilitat o algun problema de salut doncs els hi pot afectar.
0: Això és el que ens explicava Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, sobre aquests confinaments que afecten diversos nuclis propers a zones on hi ha els incendis. Podem parlar ara mateix amb una de les persones confinades. Tenim amb nosaltres el Gonzalo Brito. Gonzalo, com estàs?
5: Hola, bona tarda. Estic tancat.
0: Tu ets
5: confinat i esperant ordres.
0: Tu ets veí del barri del Farell i comentaves que les flames havien arribat relativament a la vora de casa vostra.
5: Sí, nosaltres som a la part est, a la part que és la part rústica del barri del Farell, que s'ha dividit en dos, i nosaltres estem al final quasi d'un dels tres carrers que fa part d'aquesta zona. Llavors, nosaltres estem al carrer del mig i som de les últimes cases i després hi ha un trosset que n'hi ha potser 200 metres, com a molt, fins al final, que hi ha com una mena de mirador. I el foc, si mireu en el mapa, ha arribat quasi fins allà. El que passa és que després, suposo que per la direcció del vent, haurà canviat una mica cap a l'altra banda i no ha acabat de pujar. Però sí, ha estat aquí. Nosaltres no veiem ben bé la columna de fum perquè tenim, com és tot bosc, hi ha molts arbres i molt alts, no tenim com profunditat de camp per poder veure, però s'intuïa una columna de fum al fons.
0: Ara sentíem l'Imma Soler que explicava la importància d'estar confinat en un cas com aquest. Deia que és més segur estar dins de casa que sortir a fora i jugar-te-la perquè no se sap com pot ser el comportament d'un incendi i si es capgirés, doncs hi hauria més perill. Això és molt fàcil dir la teoria quan estem en un estudi de ràdio a 14 quilòmetres de casa teva. Quan et passa, s'entén i com es viu?
5: Home, jo parlo a nivell personal. Soc una persona molt tranquil·la. En aquestes situacions jo no tinc tendència a posar-me gaire nerviós. Estic molt tranquil i sempre faig cas del que són les autoritats. Llavors, si em diuen de confinar-me, jo em confino. I he d'esperar ordres de fer el que sigui. I jo espero ordres de fer el que sigui. Ara, altres persones que siguin una mica més diferents, clar, això es veu una mica en el xat que tenim tres tipus de xat diferents que han estat molt actius des d'ahir, i clar, ja de tot. Allà veus doncs, gent que està més nerviosa, gent que està més calmada, ja de tot. Perquè, clar, cadascú és com és i tots som diferents, no? Però a mi, per exemple, a nivell personal, no em molesta, em diuen de confinar-me i jo em confino. He tancat tot i aquí no ha entrat fum, no ha entrat olor cremat, no ha entrat res, i a fora sí que fa una mica d'olor cremat. I jo aquí dintre estic bé.
0: A Sant Feliu fa olor cremat, Gonçalo, imagina't.
1: Li anava a preguntar...
5: Jo crec que potser aquí no fa tant perquè estem just a sota, saps?
0: Clar. Clar, clar, clar.
5: Llavors el fum va cap amunt i després ha de fer la curva, ha de tornar a caure i us ve a caure a vosaltres, potser.
1: Gonçalo, anava a preguntar, ara mencionaves que teniu grups de veïns, no sé si et dona la sensació que és contraproduent o us està servint per passar l'estona, diguéssim, conjuntament per recolzar-vos entre vosaltres.
5: Home, és que tenim diversos. Llavors, tenim un que és el 112, que només en teoria, recalco, en teoria, només és per emergències, en plan, hem de sortir corrents. Hi ha un altre que és el superfanell, que és de coses així com més genèriques, i després tenim el de la nostra zona, que és la zona rústica, on tractem coses específiques de la nostra zona. Llavors, no tots els veïns estan en tots els grups. Llavors, cada vegada que surt una informació, s'ha de posar per triplicat. Clar, hi ha gent que potser està només en un grup, saps?, de tots els veïns. Llavors, clar, hem anat fent aquesta tasca d'anar replicant tots els missatges en tots els grups, però després també la gent començava a fer comentaris, per exemple, en aquest grup, que és el grup de 112. I hem hagut de dir, alguns veïns han hagut de dir, no jo, alguns, que aquest xat és un canal específic només per una emergència. Per si hem de sortir corrents, s'escriuria per allà. Saps? Llavors la gent ha deixat de fer comentaris genèrics per deixar aquell canal, diguem, una mica lliure. I hem començat a escriure ja més cap als altres. Clar, si és contraproduent, no, perquè al final ens sentim recolzats. perquè ara mateix jo estic sol, perquè ja m'ha pillat una mica que jo estava a casa perquè tenia festa a la feina, però la meva parella, per exemple, s'ha quedat a baix i no ha pogut pujar. Llavors, clar, jo estic sol, la meva veïna d'aquí de sota també és una senyora que té uns 60 anys que també està sola, jo he baixat a veure si estava tot bé, he pujat, i estem en contacte per WhatsApp. Al final això ha servit una mica perquè tots veiem que estem aquí, estem tots junts, encara que estem tots separats, estem tots junts. I canalitzant bé aquests grups de WhatsApp, jo crec que ens podem tranquil·litzar i fer una bona feina de
0: comunitat.
5: De comunitat, sí, sí.
0: Molt bé, Gonçalo, doncs t'has avançat perquè t'anava a preguntar a nivell familiar com afectava aquesta situació. No sé si saps, si et consten molts casos com el teu, de que estigueu la família separada, uns a baix, uns a dalt.
5: Sí, hi ha diversos. Hi ha això ho sé per coses que he anat llegint, perquè aquí som pocs, però som molts. Jo no conec tothom. Jo conec més o menys la gent de la meva part del barri, però de la part que és la part urbana jo no tinc tan controlat. I sé que hi ha una senyora que ha baixat, però la seva filla s'ha quedat aquí dalt. I em sembla que estava amb el gos o una cosa així. I clar, la família no pot pujar, els pares. I la filla tampoc pot baixar.
0: Clar.
5: Llavors, clar, és com aquella situació. També hi ha el tema dels animals, que hi ha una família sencera que ha baixat, que va baixar ahir abans del confinament, i els gossos estan lligats a fora, al jardí, i clar, durant el dia fa molta calor. I avui m'he apropat per posar-los aigua, perquè si no, clar, els pobres gossos estan allà que no... I no, hi ha tot com aquesta mena de situacions, no? Com jo també, que hi ha com parelles que estan com separades, perquè una estava treballant, una altra estava a casa... Bueno, hi ha una mica de tot.
0: Déu-n'hi-do, Gonçalo, quina experiència. Doncs, escolta...
5: Una anècdota, espero que es quedi. Una anècdota i ja està.
0: Desitgem que passi aviat. Tu ets productor musical, potser aquests dies de tancament acaben donant un fruit artístic a tot plegat.
5: Ahir com no s'estava així tot tan gros, sí que vaig aprofitar per fer alguna cosa de música. Però avui és que no tinc cap, perquè estic amb els grups que sempre haig d'estar contestant alguna cosa o haig d'estar pendent. Llavors, és com que estic aquí a casa tancat, que podries dir, ostres, tens tot aquest temps lliure per fer coses, però al final estàs pendent dels grups, perquè si passa alguna cosa urgent, has d'estar pendent.
0: Clar. Doncs, escolta, moltes gràcies per atendre'ns. Esperem que passi ràpid.
5: Sí, perdona. Una cosa, perdona, que talli. Sí que haig de dir una cosa, que és que s'està dient en altres notícies, que, en altres mitjans, que la gent aquí dalt està reunida. Estem tots plegats en un local, tots junts, protegits pels bombers i tal. Això ha sortit en diferents mitjans i no és veritat.
0: No és així.
5: Nosaltres estem cadascú a casa seva.
0: Val,
5: no estem plegats en un lloc.
0: A la darrera compareixença dels bombers, el David Borrell, el màxim responsable dels bombers a Catalunya, ha dit que hi havia hagut un moment que el Farell s'havia fet una evacuació horitzontal. Per tant, que això vol dir que s'havia agafat gent del barri i s'havia portat a un lloc segur del mateix barri. És a dir, que no s'havia baixat muntanya avall. Per tant, tu no. Desmenteixes que hagi estat així.
5: Exacte. Ara, una altra cosa és, i jo no sé si s'està confonent una mica amb els veïns que s'han quedat a baix i que estan tots reunits a les Termes Victòria, que havien d'anar al pavelló municipal i al final han anat a les termes. No sé si s'està confonent una mica els conceptes o si és que aguanta o a Sant Sebastià sí que s'està fent això.
0: Val, clar, pot ser.
5: Aquí al Farell... Us puc dir que no és així. Cadascú està a casa seva, els bombers estan a l'entrada del barri i cadascú, cada veí, està a casa seva. A més, ens prohibeixen de sortir de les cases. Llavors, estem tancats i no estem en un lloc tots plegats.
0: Exacte, un confinament estricte.
5: Exacte.
0: Molt bé, doncs ara sí, Gonçalo, qualsevol cosa que necessitis ja saps on som, et comuniques amb nosaltres i et tornem a donar veu. Cuida't molt i esperem que ben aviat pugueu sortir del parell.
5: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies, una abraçada. Jordi, aquesta era l'experiència que ens feia arribar al Gonçalo. Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí, Déu-n'hi-do la situació que estan vivint els diferents veïns de les zones confinades. I ha estat interessant conèixer una experiència vista des de la pròpia pell, no? des de dins.
0: Sí, sí, és un d'aquests casos que la família ha quedat disgregada, no? Un membre de la parella en una banda, l'altre a l'altra, i sense possibilitat de que el que està baix pugi i el que està dalt baixi. Si et sembla, seguim amb altres informacions que hem anat recopilant al llarg d'aquest dia. Explicàvem doncs, que aquest matí hi ha hagut diferents compareixences. Una que s'ha posat de manifest en l'última hora amb la que començàvem aquest informatiu ja s'apuntava a primera hora del matí, i és aquest control dels focus secundaris que apuntaven com a clau per poder aixecar els confinaments. Mentre hi hagi possibilitat de que puguin haver-hi focus secundaris que s'acostin a aquestes urbanitzacions, aquests confinaments no s'aixecaran. Així ho explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon, des de Sentmenat a aquest migdia. Són declaracions de la una del migdia. Escoltem-les.
6: Agrair la feina dels alcaldes i les alcaldesses durant aquestes hores tan complicades que hem viscut, doncs també per donar tranquil·litat al conjunt del seu veïnat i col·laborar i ajudar-nos en tota l'operativa que també s'ha desplegat per part del cos de bombers i els diferents serveis d'emergències, que crec que la imatge que capteu més enllà dels que fem de portaveus polítics i operatius és important. Tenim doncs darrere els alcaldes, el món local, a tots els serveis d'emergències que hi estan treballant en un incendi que, com bé sabeu, venim d'una simultanietat. Hem tingut durant tota la nit actius l'incendi de Sentmenat i l'incendi de la Noia del Carme, amb un tercer, Artesa de Segre, que vam poder controlar ahir al vespre. A hores d'ara l'incendi de la Noia el tenim estabilitzat. Això és bona notícia perquè permet doncs, disposar de més recursos per continuar treballant en l'incendi d'aquí de Sentmenat. Realment ha fet tota una sèrie de focs secundaris que provoquen doncs, que haguem d'estar pendents i amatents i amb una operativa molt tensionada encara durant tot el dia d'avui. Seran hores complexes per la temperatura. Les temperatures extremes i un incendi que està actiu amb diferents focs secundaris doncs, tensiona l'operativa, però durant tot el dia s'estarà treballant per aconseguir estabilitzar-lo. Molt important el missatge de prudència. Sabeu que tenim tota una sèrie d'urbanitzacions doncs, confinades. Aquest confinament s'ha de mantenir. De cara a la tarda, doncs, quan es faci una actualització de l'evolució de l'incendi, podrem doncs, prendre decisions en aquest sentit, probablement. Però, mentretant, important mantenir el confinament, que la gent estigui tranquil·la, estigui a casa, amb tranquil·litat, en qualsevol moment doncs, que tinguin una sensació de que es tram malament una emergència o el que sigui, poden activar el 112 i nosaltres doncs, intervenim i actuem, però sobretot doncs, respectar els confinaments. Durant tota la intervenció simultània d'aquest incendi hem tingut aproximadament uns 10 bombers que han patit doncs, cops de calor i de més. Alguns han pogut seguir treballant amb l'operativa, d'altres doncs, bueno, s'ha fet el recanvi i una situació complicada en el conjunt de Catalunya amb temperatures molt, molt altes, un nivell de pla alfa elevat a 4 en molts municipis. He demanat sempre que faig compareixença a mitjans la col·laboració i la corresponsabilitat de la ciutadania i tornar a agrair doncs, tota la feina que estan fent els professionals, bombers, els professionals d'emergències i també doncs, a vosaltres, els mitjans de comunicació, per ajudar-nos a fer arribar a la ciutadania aquest missatge de prudència i de precaució.
7: Consellera, deixaves oberta la porta a que el confinament, potser més de cara a la tarda, es pogués aixecar. Hi ha aquesta finestra d'oportunitat?
6: Nosaltres generem l'expectativa, però dependrà molt, no?, de com avanci aquest incendi. A priori, si anem controlant focs secundaris i els operatius es poden fer amb el flam dret i poden doncs, anar estabilitzant-lo i perimetrant-lo bé, doncs, aquesta és una de les passes raonables, no? Però no ens anticipem. Ara mantenim el confinament, si ens queden hores complicades amb d'altes temperatures on els focs poden revifar i, per tant, aquests focs secundaris que tenim, important mantenir el confinament i en el moment just que es pugui aixecar, doncs igual que s'ha fet en el cas de la Noia, que un cop l'incendi doncs, estava estabilitzat, hem aixecat els confinaments, doncs aquí es farà el mateix.
8: Deia el cap temperatiu fa parell d'hores que tenien informacions de la meteo que a partir de les 6 la situació seria crítica, les condicions serien... Això és perquè...
9: Perdó, territori, estem en alerta del Procicat calor amb temperatures molt elevades que s'esperen durant les properes hores i probablement s'allargarà el fenomen fins divendres i això és el que ens porta a estar molt amatents i sobretot demanar molta precaució i molta prudència amb la ciutadania, no? el conjunt de la ciutadania. Tenim el pla enfocat en emergència per la simultaneïtat d'incendis que estem tenint i tenim doncs, el Procicat onada de calor en alerta. En una situació complexa i delicada des del punt de vista especialment dels incendis forestals, però també la població s'ha doncs, de protegir, d'evitar les hores de sol, d'exposar-se al sol a les hores de més calor, evitar les activitats esportives, beure aigua, cobrir-te el cap amb un barret, tots aquests consells de protecció civil que donem per l'onada de la calor. Si ho creuem amb la variable incendis forestals, doncs home, és un còctel explosiu, mai millor dit, i per tant a nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores. Penseu que venim de divendres de l'incendi a Bisbal d'Empordà i tot l'impacte que ha tingut a les Gavarres amb una activació de sistema de comandament a nivell 5, és a dir, el màxim nivell de comandament sota la direcció del cap del cos, que és el David Borrell, i amb un M2 de serveis activats, tots els parcs i comandaments activats per donar resposta.
0: Jordi, això és el que ens comentava la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquest migdia, que ha visitat també aquest centre de comandament avançat situat a l'Institut de Sant Benet.
1: Exacte, no? Gemma, també podem parlar de com està avançant aquest el confinament que han fet les persones que no han pogut accedir a les zones confinades, volem dir, no? Que han habilitat, per exemple, el Termes Victòria, van fer l'oferiment des dels balnearis de Caldes de Montbui i de fet podem escoltar de com han passat de la nit a escoltem el Pol Batlles.
10: S'ha gestionat que ahir a la tarda nosaltres ens vam posar en contacte amb l'Ajuntament, un cop es va saber la situació, per oferir doncs, part de les habitacions que teníem disponibles en aquell moment per si hi havia necessitat que veïns del barri del Farell s'allotgessin doncs, aquí. Aproximadament unes 20 persones han passat la nit aquí. Sí, al final som una empresa arrelada al poble, al municipi, per nosaltres, no? Al final som d'aquí, llavors és totalment lògic. Doncs les habitacions que en aquell moment teníem disponibles, pues, posar-les a disposició de les persones que ho necessitessin.
11: Bueno, nosotros tenemos noticias sobre todo desde arriba de los vecinos, luego en el Pascualet donde estaban puestos todos los efectivos. Allí cualquier que preguntaba, si enseguida te explicaban cómo iba el tema, con tranquilidad. La verdad es que muy profesionales, un gran trabajo están haciendo. Y bueno, es que no...
12: Amb preocupació una mica,
11: sí,
12: no?
11: Sí, claro.
12: Però també tranquil·litat, que heu pogut almenys descansar una miqueta.
11: Sí, bueno, poco, pero sí. Aquí también, muy amables todos. Una ayuda fantástica lo del hotel, la verdad. Y bueno... Bien, dentro de todo lo malo, pues estamos más tranquilos.
12: Estamos más tranquilos.
11: Siempre con la espera de a ver qué pasa. No está todavía apagado, así que...
0: Doncs això és el que ens explicava d'una banda Pol Batlles del Termes Victòria i de l'altra testimonis d'aquest incendi que, com sentíem, doncs, viuen aquestes hores amb angoixa. Parlàvem amb el Termes Victòria perquè inicialment l'Ajuntament havia habilitat el pavelló de les cremades per atendre aquestes persones que eren fora de casa en el moment de produir-se l'incendi i arran del confinament no podien arribar a casa seva, però com que només eren una vintena de persones van decidir, doncs, veient l'oferiment que havien fet els balnearis de Caldes, reubicar-los al Termes Victòria i així deixar el pavelló lliure per altres per altres necessitats que poguessin derivar també del mateix incendi. Hem repassat com està evolucionant aquest foc a hores d'ara. Aquest matí, tal i com parlàvem també amb el Mateu de Sobregrau, alcalde de Gallifa, les projeccions eren una mica diferents que el que ha passat al migdia, però sí que el cap dels bombers de la Generalitat, en David Borrell, marcava que hi havia dos objectius molt clars. Un era evitar la simultaneïtat d'incendis, que finalment no ha estat així, perquè hi ha hagut 4 incendis a Catalunya, i l'altre era un objectiu local, que era poder estabilitzar el perímetre del foc de Sant Manat. Escoltem com m'explicava en aquest moment, aquestes declaracions de la una del migdia, David Borrell, aquest objectiu de país que es marcaven els bombers.
13: L'incendi que tenim a Sant Manat, sobretot ens preocupa el flanc dret, el flanc que aniria cap a Sant Feliu de Codines, és el que volem evitar, diguéssim, que s'eixampli. Recordareu doncs, que en l'any 2003 vam tenir l'incendi de Sant Llorenç Savall i Granera, i és el que l'escenari que d'alguna manera doncs, es vol evitar, no? Tenir aquest incendi, sobretot doncs, pels recursos que també implicarien, a part d'òbviament doncs, l'afectació, pels recursos que tindrien i per la impossibilitat doncs, de que si tinguéssim un altre gran incendi doncs, poguéssim fer-hi front. Objectiu de país, evitar simultaneïtat de grans incendis. Objectiu de l'incendi de Sant Manat, evitar aquesta obertura del flanc dret, del flanc que va cap a Sant Feliu de Codines.
14: Deies que el flanc esquerre no té el potencial d'extensió que té el flanc dret, però també té aquest punt de preocupació pel fet que és el que s'acosta més a l'organització del paret.
13: Sí, però el flanc esquerre, sobretot les persones que tenim a l'organització del Farell, les tenim bé, estan bé. Vam estar en els moments més crítics que les vam poder agrupar i tenir-les, diguéssim, protegides amb bombers a l'urbanització. Seguim tenint bombers a l'urbanització, però ara mateix, diguéssim, que no és una preocupació. Si en algun moment doncs, agafés activitat i pogués tornar a impactar, doncs faríem exactament la mateixa maniobra que ahir, que és evitar doncs, que tinguem danys per les persones i poder-les protegir.
15: Per l'altra banda, la banda de Castellà, com està actualment l'incendi?
13: Bé, sobretot és l'incendi en aquesta part està bé, sobretot diguéssim el flanc esquerre on es manté, que és la banda que dieu de Castellà. La banda que preocupa més és la banda del cap flanc esquerre. No és la banda tant de cua i flanc, sinó sobretot el flanc esquerre cap. És la banda més avançada d'aquest incendi. Hi ha activitat, hi ha hagut algunes represes durant el matí, hi ha hagut fumaroles durant tota la nit, i bueno, anem fent. Però sobretot el que preocupa, que dèiem a nivell estratègic, és el flanc dret, que és el prioritari per evitar un escenari, diguéssim, de gran incendi que hauríem d'evitar.
0: Doncs això és el que sentíem, recordem, aquest migdia. Després són precisament les declaracions a les quals feia referència fa un moment l'alcalde de Sant Feliu, Pol Cabotí, i que en la darrera hora d'aquesta tarda explicava el mateix David Borrell que s'ha pogut evitar aquesta expansió cap a Sant Feliu. Segueixen treballant tots els cossos d'emergències per evitar aquesta propagació d'aquest incendi, per mantenir aquest perímetre i poder-lo estabilitzar i evitar que s'extingui tant com cap a Sant Feliu com cap a Guanta, que és cap on es dirigia, com cap a Sant Sebastià de Montmajor i evitar que careni d'aquesta manera cap a Gallifa i es pogués extendre cap a Sant Llorenç del Munt i l'Ubac i també cap al Moianès. Evitar la simultaneïtat i destinar el màxim de recursos possibles al foc de Sant Manat semblava una possibilitat després que els bombers aquest matí hagin pogut estabilitzar els focs d'ahir a la tarda, especialment el de l'Anoia, però al llarg d'aquesta tarda, com dèiem, també se n'han declarat altres a Catalunya i això ha fet que s'hagin hagut de dividir els recursos. Jordi, quins han estat aquests altres incendis?
1: Doncs aquest migdia n'ha començat una Torrefeta i a Florejacs, a la Segarra, que continua actiu, però s'han pogut desconfinar alguns nuclis de població amb una afectació de 72 hectàrees cremades. Aquesta tarda n'hi ha hagut un altre, Martorell, que ja està controlat, i un tercer, a Savallà del Comtat, a la Conca de Berguedà, que està estabilitzat. A la Conca de Barberà.
0: Perdó. A la Conca de Barberà. Molt bé, doncs seguim avançant. Ara havia... Tampoc cal que diguem mentides. Ara havia perdut el punt del, el punt del, el punt del guió on ens trobàvem, Jordi. Catalunya té ara mateix dos plans de protecció civil activats en fase d'alerta. Per una banda, el pla enfocat per incendis forestals, n'hem estat parlant dilatadament, i per l'altra, el PROCICAT per calor. A més, el pla especial d'emergències, com dèiem, per incendis forestals, l'enfocat es manté encara en fase d'emergència pel perill extrem d'incendi en algunes comarques i també per fer seguiment dels incendis que es van produint. Davant d'aquesta onada de calor, què diu el Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi?
1: Doncs en tota aquesta situació, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per les altes temperatures diurnes derivades de l'onada de calor que ara comentaves. Demà, dimecres, 8 de juliol, l'avís destaca un perill de 6 sobre 6 i per dijous una mica menor, un perill de 4 sobre 6. Per tant, de 12 del migdia a 7 de la tarda s'activarà alerta per calor intensa. En clau local, a Sant Feliu de Codines, té un servei de transport gratuït cap als refugis climàtics, que són Solanes, a la biblioteca, a la sala de plens, al centre cívic i a la casala municipal. L'Ajuntament té aquest transport gratuït als refugis climàtics. Com es pot demanar? Reservant-lo per WhatsApp al 667 al 885-6841, indicant el següent contingut: l'hora i el punt de recollida, el refugi climàtic de destinació, el nombre d'usuaris que necessiten anar-hi, i quan estigui tot confirmat rebreu també un avís via WhatsApp. Pel que fa al transport a la piscina, hi ha tres horaris fixes. El servei surt de la Font dels Àlbers o també fa parada a Solanes. Un és a 2:15 de 11 del matí, el següent és a 1:00 i el tercer és a 4:45 de la tarda. Aquests serien els horaris de la Font dels Àlbers. 10 minuts més tard passaria per Solanes per arribar 10 minuts després a la Font dels Àlbers.
0: Doncs ja ho sabeu, si necessiteu transport per anar a aquests refugis climàtics, podeu contactar aquest servei. També tenim diversos espais naturals tancats, Jordi. I el Pau fa una estona ens enviava un tema que comentàvem ahir i que és recurrent tenir-lo tancat. Què passa demà, dia 8 de juliol?
1: Doncs que, a part que és el meu aniversari, el que passa és que tanca Sant Miquel del Fai, que com estem acostumats, no?, quan hi ha alertes, emergències, el santuari, l'espai natural sol tancar.
0: Exacte, demà és perquè està el Pla Alfa, per demà està a nivell 3. Avui hem dit que a Sant Feliu estàvem en nivell 2, per demà és a nivell 3. Els agents rurals publiquen el mapa del Pla Alfa, és un mapa de risc d'incendi forestal. A partir de diversos paràmetres es calcula el risc que hi ha en una zona concreta. Aquest risc va de 0 a 4. Abans anava de 0 a 3 i l'any passat van establir aquest nivell més per ser, doncs, més específics a l'hora de limitar certes activitats, perquè el que fa aquest pla és limitar algunes de les activitats a la natura. Abans dèiem, no es poden tirar pirotècnia, evidentment. Sembla de sentit comú, però existeixen aquest tipus de plans per establir-ho i perquè certes activitats no es puguin fer. Repassem els municipis del Vallès Oriental i del Moianès, que demà estan en aquest nivell 3. Del Moianès hi ha Castellcí, Collsuspina, l'Estany, Moià, Sant Quirze de Safaja i Santa Maria d'Oló, el teu poble també, Jordi. I del Vallès Oriental, doncs gairebé tots: Aiguafreda, Bigues i Riells, Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Figaró, Fogàs, Granollers, Gualba, La Garriga, La Llagosta, La Roca, l'Ametlla, Les Franqueses, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Llinars, Martorelles, Mollet, Montornès, Parets, Sant Celoni, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsantelles, Santa Eulàlia, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès. Si no són els 40, ai, els 39 municipis del Vallès Oriental, ho són gairebé tots. Crec que queda Mollet i el Baix Vallès, que són els únics que es mantenen a nivell 2. La resta, tots estan a aquest nivell 3 del Pla Alfa per demà.
1: De fet, alguns estan fins i tot a nivell 4, no? Caldés del Moianès, per exemple, està a nivell 4.
0: Caldés del Moianès està a nivell 4, sí, és veritat, és veritat.
1: Sí, Caldés, també Granera i Monistrol de Caldés i Castellterçol.
0: Mira, se m'havia escapat de la pàgina, de la següent pàgina, i tens tota la raó del món. Aquests municipis que són tan propers al nostre encara tenen un pas més de risc d'incendi forestal.
1: De fet, jo ho estic mirant, Gemma, en el mapa, i diria que Caldes de Montbui, també aquí al Vallès Oriental, també estarà a nivell 4 demà.
0: Vale, jo ho estic mirant en el llistat, però ara sí que et dic, el llistat el tenen separat per nivells, i ara estic a la pàgina del nivell 4, Moianès, Caldés, Castellterçol, Granera i Monistrol de Caldés, i Vallès Oriental, Caldes de Montbui. Occidental, evidentment, hi ha Sant Manat i Sant Llorenç Savall. Entenem que també el fet que hi hagi un incendi forestal actiu condiciona a l'hora d'establir en quin punt es troben. Parlàvem d'aquesta restricció, d'aquest tancament de Sant Miquel del Fai per demà. Dic que també hi ha diversos espais naturals de Catalunya que estan tancats, que són el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Això què vol dir? Doncs que si voleu anar a fer esport o voleu anar a fer turisme en algun d'aquests espais naturals, tots els accessos estan tallats. Si voleu anar a Montserrat, doncs podeu anar al monestir, però no podeu fer excursions o el que sol passar a l'entorn natural del monestir. Seria això.
1: Clar, recordar que Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, per exemple, municipis com Granera, Gallifa, formen part part del seu terme municipal, està dins d'aquest parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac.
0: Exacte. Ara t'estava buscant les restriccions, tant del nivell 3 com del nivell 4, i ara, si vols, mira, les repassem perquè les tinc...
1: Sí, les puc recuperar, també.
0: Les tinc aquí davant. Si són restriccions per perill extrem d'incendi, el nivell 3 què comprèn, Jordi?
1: Espera, no les tinc... tinc les dels parcs naturals. No tinc el mateix document que tu.
0: Ah, val. No, digues el teu, perquè si és un document oficial...
1: No, bàsicament que queden tancats segons el nivell els diferents parcs naturals. En el cas del nivell 4, és el que dèiem, Sant Llorenç del Munt i l'Ubac restringeix l'accés, per tant, no s'hi podrà entrar demà en el parc natural. I en el cas de nivell 3, a la nostra zona, el que tenim és el santuari de Sant Miquel del Fai, i els altres ja són d'altres zones de Catalunya, com el Parc del Garraf, el Parc d'Olèrdola o el Parc de Foix.
0: Molt bé, Jordi. Doncs, Pau, posem una sintonia, tenim alguna cançoneta, tenim algun moment per fer un parèntesi i encarar aquesta recta final d'aquest especial informatiu que hem arrencat fa 1 hora i 7 minuts. Hem començat a 8:15 del vespre explicant-vos l'última hora d'aquest incendi forestal que es va declarar i quan passaven pocs minuts de les 2 del migdia en terme municipal de Sant Manat, que ha anat avançant cap al terme de Caldes de Montbui. S'hi ha treballat de manera intensa des d'ahir al migdia, ahir la tarda, especialment també aquesta nit, durant tot aquest matí, però segueix actiu, segueixen treballant per poder perimetrar del tot aquest foc, per poder-lo estabilitzar i evitar doncs, que els focus secundaris generin nous incendis i que avanci aquest perímetre.

0: Doncs abans d'encarar aquesta recta final d'aquest especial informatiu en motiu de l'incendi forestal que afecta Sentmenat i Caldes de Montbui, també estem en disposició de parlar amb el nostre home del temps i també persona de contacte amb la DF al Pinyó i amb els voluntaris forestals de Sant Feliu de Cosines. Pep Acosta, com estàs?
1: Hola, bona tarda. Molt bé.
0: On et trobes ara mateix?
1: Ara mateix estic a una reunió de comissió de festes.
0: Toma ja, o sigui, avui el nostre home pluridisciplinar, has estat amb l'ADF o amb els voluntaris en algun moment de la tarda?
1: Sí, al matí he anat a treballar i a la tarda m'he activat cap a les 4:30 i he anat a fer guàrdia a Cabanyelles, a prop de Gallifa. Hem observat el foc des d'allà, hem vist una gran columna al principi i hem estat tres quarts d'una hora i ara et baixant d'intensitat. I hem decidit que tornàvem cap a base, cap a Sant Feliu, cap d'una hora, quan vist que la intensitat ja baixava bastant.
0: Era en aquest moment que ens relatava al principi d'aquest programa el Mateu com el Rena de Sobregrau, alcalde de Gallifa, que semblava que, doncs, que el foc estava avançant i que hi havia aquests focus secundaris que us han fet mobilitzar, no? Quina era la vostra tasca i per què us han fet situar a Cabanyelles?
1: Sí, més o menys, entre les dues i les tres, estava avistat el foc. Jo, des del polígon de Caldes, veia grans columnes de fum i ens han fet anar a actuar. Ha dit qui estava disponible, uns quants hem dit a la tarda disponibles i ens han ubicat a diferents llocs per controlar una mica l'abans de les flames. I mica en mica, amb el pas de les hores, hem vist molts mitjans aèris i mica en mica les flames i la intensitat del fum han anat disminuint i ens hem anat... Hem anat marxant a mesura que la intensitat del punt anava baixant i les flames també. I ho hem comunicat, hem dit marxem del punt, i ens han dit sí, podem marxar, i hem marxat cap a casa.
0: Ara veiem aquesta imatge que tenim del balcó del Vallès, veiem que hi ha un fum bastant més dens i negre que es veia fa una estona, però també és veritat que la llum del cel està canviant i això pot ser enganyós. Tu com diries que el veus? Tu que has estat en contacte més estona amb tot plegat.
1: Ara ha vingut el Pol Cabotí, l'alcalde, i ens ha dit que està bastant perimetrat i que el fum més dens que veiem està dintre el perímetre i que l'estan deixant, diguem, bastant cremar dintre ja del perímetre que han establert els bombers, això fa una estoneta. I jo crec que aquest fum que veiem ara una mica més dens també està dins d'aquest perímetre i estan deixant cremar aquest tros a dintre del perímetre que saben els bombers que no anirà més, que està dintre allà el perímetre bastant fixat, aquest perímetre d'aquest foc, d'unes 150 hectàrees, més o menys.
0: Ah, molt bé, un perímetre d'unes 150 hectàrees. Abans ens deien que n'havien cremat 152, per tant, potser una miqueta més, però no gaire més, sembla contingut. Parlàvem d'optimisme contingut i de calma tensa amb diversos alcaldes i amb diversos responsables que hem anat parlant al llarg d'aquesta tarda. Estaries d'acord amb aquesta definició de sensacions? A l'ADF, com esteu?
1: Jo el que em fa més por és aquesta onada que vol que no hi veig fi, perquè ara sí que estan baixant les temperatures. A la nit passada el foc va avançar molt a poc, amb la baixada de temperatures, amb el vent encalmat, és un bon moment per intentar atacar el foc, però ja hem vist aquest migdia com ha tornat a créixer el perímetre, s'han format focus secundaris, i és que al migdia demà tornem a arribar a 36, 37, 38 graus, amb una mica de vent, de 20-30 km per hora, i que entre les dues de migdia i les 5 o 6 de la tarda, demà tornarà a ser un dia, jo crec, que bastant complicat perquè fa els focs. A més, molts focs simultanis, estan apareixent molts focs, petits, és veritat, petits, però això vol dir desviar mitjans cap a aquests focs petits, i jo crec que demà serà un dia molt complicat, amb aquest pic, demà serà el pic d'onada de calor, més de 40 graus en moltes poblacions, i jo crec que demà serà un dia molt complicat pels bombers, molt, però molt complicat.
2: El que preocupa és potser que se'n donguin d'altres, com està passant tant ahir com avui, no? I que hi hagi aquesta simultaneïtat, Pep, que faci que es necessitin més mans a cada lloc.
1: Sí. Lògicament, a la que comença un foc, si destinen bastant mitjans perquè no creixi, no es faci gran, perquè si surten dos o tres més focs grans, sí que després ja serà, jo crec, molt, molt complicat aturar-los. I ara jo crec que la prioritat és aquesta, que si guanys un foc, atacar-lo des del inici de manera contundent, i aquests més grans el van perimetrant, el van contenint, i si hi ha un focus dintre d'aquest perímetre, el deixen cremar, que cremi, però que el contenen, que no s'extengui d'aquest perímetre que ja està bastant definit. Però repeteixo, demà, amb el pic d'aquesta onada de calor, amb més de 40 graus en moltes zones i amb humitats molt baixes, pinta un dia molt, molt complicat. S'ha d'estimar la precaució moltíssim, moltíssim.
0: I abans ens explicaven, al migdia, aquesta simultaneïtat com un dels elements clau per poder aturar aquest incendi, i l'altre que deien era el comportament de la marinada, sobretot entre les dues del migdia i les 9 del vespre. Com es comporta la marinada i per què pot ser clau amb l'extinció d'un incendi? No sé si t'estic posant en un compromís, si a part de temperatures també controles vents.
1: És que no tinc un mapa a mà, però la marinada, normalment els vents al matí són de terra cap a mar, ¿vale? I a partir de les 2 o les 3 de la tarda, com que està el mar tan calent, els vents canvien i venen de mar cap a l'interior. Això produeix un refredament de la costa i del prelitoral, però el refredament es produeix pel vent. I és un vent que com més calor fa, més entra amb més força cap a l'interior. I això vol dir que cap al prelitoral aquest vent arriba a 30-40 km per hora, que produeix un refredament, perquè baixa temperatura, però empenya el foc. Vull dir, és una contradicció que va bé perquè baixa temperatura, però clar, empenya el foc. I és això, es posa marinada perquè puja tant la temperatura que hi ha un moment que el mar està tan calent que provoca uns vents cap a l'interior i arriben fins al prelitoral, més enllà del prelitoral, i ja no avancen perquè el mar no té tanta força com per enviar aquest vent més enllà del prelitoral. Amb un mapa és difícil d'explicar, però es produeix aquest canvi de temps per del migdia per la força del mar, de l'aire fred del mar, que entra cap a l'interior.
0: No, t'has explicat bé, t'has explicat bé.
1: Sí, jo crec que, no sé si ho he entès, però més o menys jo crec que sí.
0: Molt bé, Pep. Doncs res, demà com es planteja la jornada? De temperatures deies alta, a nivell de facetes multidisciplinars de Pep Acosta, tindrem com a voluntari, tindrem com a DF, feu vida normal o teniu retent d'ADF tota la nit i durant demà al matí també?
1: En principi han dit que aquesta nit no, però demà matí segur que s'activarà algú, i demà a tarda, depèn de l'evolució del foc, farem una cosa o una altra. I demà, ja dic, repeteixo, serà un dia, jo crec, molt complicat i haurem d'estar molt al cas de molts llocs. A més, em sembla que els agents rurals han passat un mapa d'alfa 3, no, Sant Feliu? Crec que som en alfa 3 ja, que això vol dir perill molt, molt alt d'incendi, i haurem d'estar molt atents, molt atents, molt atents, perquè serà un dia... Un dia de màxima calor i un dia que tothom estarà pendent del bosc. Avui hem tingut una novetat, per això. Avui han crescut tempestes al Pirineu, que això és una novetat. Els pròxims dies aniran a més aquestes tempestes, i jo crec que algun dia poder cobrar a gotes podem arribar a Sant Feliu, que seria una bona notícia.
0: Això seria una bona notícia, sí, sí.
1: I tant.
0: Ara amb el Jordi fa un moment repassàvem aquest mapa del Pla Alfa que comentaves tu ara. Sant Feliu està en nivell 3, de la mateixa manera que la majoria de municipis del voltant, però, per exemple, Castellterçol i Caldes i Gallifa estan en nivell 4. Per tant, precaució màxima per part de tothom.
1: Em sembla que a nivell 4 hi ha... tallen alguns camins i tot, no? Em sembla que han tallat ja alguns camins, a part de Sant Llorenç, no sé si és que no es pot entrar tampoc demà, vull dir que la cosa està molt, molt, molt preocupant, la cosa està molt preocupant.
0: Sí, sí, doncs estarem atents també de com es pugui desenvolupar la jornada de demà, i estarem també pendents de parlar amb tu, Pep, en qualsevol moment que necessitem fer-ho, doncs ens emplacem també a parlar.
1: Sí, sí, i tant. Moltes gràcies i moltes felicitats pel programa i per la informació que esteu donant.
0: Moltes gràcies, Pep. A disposar.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé. Jordi, quina lectura em fas de tot plegat? Estem a punt de tancar aquest programa, queden 10 minuts per les 9 del vespre, però d'aquí pocs minuts podrem connectar amb la Laia de Déu, que està a Sant Manat, i ens deia que potser tenia alguna novetat. Li deixem temps perquè acabi de preparar-la, o Laia, demana'ns pas si la tens ja.
2: Ho explicàvem abans, no?, que hi ha aquesta com esperança continguda. A mi el que més em preocupa és, més que el cas de l'incendi de Sant Manat, de Caldes, és que no se'n donguin més amb la situació climatològica que ara ens explicava el Pep Acosta, no?, que es donguin a altres punts de Catalunya més incendis, ja sigui aquí a la vora o més lluny, però que obligui els bombers a mobilitzar més efectius i això repercuteixi en la gestió dels diferents focs, que és potser el perill més gran, aquesta simultaneïtat.
0: Exacte, ho hem anat repetint diverses vegades, però és això, és... És el fet de que diversos incendis coincideixin a la mateixa hora fa que els efectius de bombers s'hagin de dividir, i al mateix temps, doncs, a cada incendi que queda estabilitzat queden molts efectius de retent. No vol dir que marxin, de la mateixa manera que quan aquest d'aquí passi d'estar actiu a estar estabilitzat es quedaran encara moltes dotacions de bombers, seguirem veient helicòpters, per tant, fins que no queda del tot extingit, les dotacions de bombers es van dividint per Catalunya. Encara n'hi ha a la Bisbal, i pensem que és un incendi que va començar el divendres.
2: I els bombers, clar, tenen els seus torns, no? Han de dormir com qualsevol, i hi ha aquests relleus que es van fent de manera sistemàtica, però arriba un moment que clar, no poden, s'han d'anar repartint, i passa el mateix amb els mitjans aeris, que els avions i els helicòpters són els que són, i s'han d'anar repartint amb els diferents incendis que hi ha al llarg del país.
0: Doncs, Jordi, ara enfoquem el satèl·lit cap a Caldes i parlem amb un company que també aquests dies està, doncs, compartint jornades radiofòniques maratonianes. És el Xavi Sala, director de Ràdio Caldes. Xavi, com estàs?
3: Bona tarda. Cansat. Acabem de sortir nosaltres del directe ara mateix, tercer especial que fem per aquest incendi. Ara crec que estàvem fent el càlcul, ja portem 4, 8 i 3, on gairebé 12 hores de directe per seguir aquest incendi. Per tant, cansat, no puc dir encara optimista. Encara no puc dir, però... Però bé, estem en la línia, estem en camí.
0: Nosaltres fèiem servir fa una estona una expressió que era optimisme contingut.
3: Sí, em sembla bé. Em sembla ajustat a la realitat, perquè les

0: Aquest matí ara no recordo qui era, però allà al centre de comandament hi havia algú que deia que una pinya pot arribar a fer gairebé un quilòmetre quan explota.
1: Clar, és que això sí que és una de les coses que els experts, els bombers i els experts agroforestals ho recorden. Les pinyes són projectils en un incendi, literals. O sigui, són projectils, no sé si fan un quilòmetre, però podria ben bé ser perquè exploten literalment amb la calor i salten, però exploten cremant. Per tant, és com una bomba d'aquestes que diuen de raïm que explota i s'expandeix. Doncs és el mateix i és el que està passant, perquè bàsicament aquests boscos, més enllà d'algun alzina i algun roure que hi ha, el que hi ha sobretot són pins, pi blanc, que és aquest pi que té unes pinyes que no són les pinyoneres, però que exploten igual. I això és, bé, per això hi ha tants focus secundaris i que com diuen, és el que més els preocupa als bombers.
0: Què et diu? Segurament tu has tingut molt, molt més contacte amb la població de Caldes de Montbui que nosaltres. Com està vivint el poble aquest fet? Perquè a vegades, ahir recordo un moment de la tarda que el Ton ens explicava que ell era sentmenat, però hi havia gent a les terrasses, semblava que el municipi fes vida normal perquè tenien l'incendi una mica a l'esquena de la seva rutina. Mm.
1: Això s'ha canviat completament. Es va canviar ahir a l'última hora de la tarda, jo crec, perquè ja el fum va envair el farell i va envair el poble. I aquest matí m'ha donat la sensació que s'ha notat especialment pels carrers, pel mercat. Avui era dia de mercat, aquí a Caldes, el mercat setmanal, i la sensació del mercat era com d'apagat, com de difuminat. No hi havia la vida de mercat que hi ha habitualment. I això anava acompanyat, a més, d'una posada en escena, d'una escenografia, que és la del fum, que estava envaint tots els carrers en aquell moment, a primera del matí, sobretot, era un ambient tèrbol, el farell havia desaparegut completament amb aquest fum de l'incendi durant la nit, i hi havia aquesta sensació com d'emboirat, un poble emboirat. Jo crec que en aquell moment sí que, si algú no n'era conscient, de la realitat i de la proximitat d'aquest foc, aquest matí ho ha estat, o ahir la nit, quan va veure les flames, la claror de l'incendi que estava ben a prop per darrere de Torre Roja o en alguna de les valls aquestes intermitges per la zona del Pascol o de Sant Martí de Romanyà, per exemple. Jo crec que això va girar, com tu deies, al principi era de setmanat, a mitja tarda ja va començar a ser de Caldes, i jo crec que avui, i ja ho he reiterat diverses vegades amb alguns dels interlocutors, l'incendi, que és mal anomenat de setmanat, bàsicament perquè va començar allà, jo crec que ja es pot, com a mínim, compartir setmanat Caldes o ja directament atribuir-ho a Caldes, perquè ara com ara la preocupació està a Caldes, en la zona de possible incendi.
0: Totalment, totalment. De fet, això ha estat molt visible aquest matí amb les compareixences dels alcaldes, perquè quan ha parlat l'alcaldessa de Sentmenat, que avui ja havia tornat d'allà on es trobava, sí, perquè hi havia alcaldes accidentals,
1: diversos, sí.
0: Sí, clar, respirava molta més preocupació l'alcalde de Caldes que l'alcaldessa de Sentmenat en aquell moment, tot i que això no vol dir que no estigués preocupada, però l'activitat al seu terreny, diguéssim, que ja s'havia acabat.
1: Sí, és que, a veure, hi ha hagut aquest petit ensurt que us comentava per la banda de Guanta, Campinyals, més o menys el límit entre Sentmenat Castellà, però bàsicament el foc està aquí, i ara, aquesta tarda, hi ha hagut un moment que he vist un munt de gent que s'acostava a la part de darrere de l'església, on hi ha el mirador, on hi ha el safareig municipal, on hi ha les hortes, aquell balcó, les hortes que té Caldes, per veure el fum i les flames, perquè es veien les flames com estaven devorant tota aquella part esquerra del Pic del Vent, com estaven pujant cap a la Serra Llisa, i hi havia ben bé una vintena de persones allà mirant, comentant la jugada, perquè en aquell moment ja es veia que el foc ja estava a Caldes, allò ja era a Caldes. Lluny, però ja era Caldes, ja se'l veia cara a cara, ja el podies mirar cara a cara aquest incendi. I avui també he tingut l'oportunitat diverses vegades de parlar amb l'alcalde, però també fora d'antena, de veure'l cara a cara. Estava preocupat, clar, és que són moltes coses que s'han d'atendre, són moltes circumstàncies. En situacions com aquestes és el caldo de cultiu perquè circulin notícies falses que probablement es generen de manera desintenció, que no són malintencionades,

0: però que acaben sent un problema. A primera de la tarda s'havia organitzat una evacuació del farell de forma espontània sense que ningú hagués ordenat. I els veïns estaven preparant els cotxes i carregant cotxes i sortint de casa.
1: D'aquí la importància que subratllen molts cops els polítics i les institucions de fer cas només al que diguin els mitjans.
0: Sí,
1: oficials.
0: Els canals oficials, sí, sí, exacte, sí, sí, com Ona Codinenca, com Ràdio Caldes, com el WhatsApp oficial de l'Ajuntament, com les xarxes socials dels ajuntaments, de bombers, de protecció civil, és que és a través d'aquí on t'arribaran les informacions, no t'arribaran per una altra banda.
1: I ara has dit una paraula clau, que és protecció civil. No marxis, si vols, queda't, perquè ens demana pas la Laia de Déu des de Sant Manat, perquè diu que té novetats. Per tant, crec que estan relacionades amb la protecció civil. Laia, endavant.
0: Doncs vinga.
2: Hola, bona tarda. Doncs sí, tinc novetats sobre els confinaments, perquè en breu segurament es rebrà una alert, però actualment es mantindran confinats al Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen unes 300 persones aproximadament, però ja no estaran confinats al balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Can Vinyals, Can Gurri i el nord de Castellà del Vallès. Aquesta és l'última hora que tenim ara mateix, que ens ho han confirmat fa pocs minuts, així que la cosa queda així segons les urbanitzacions. Deixen d'aquestes 7, 5 es desconfinen i 2 es mantenen confinades, que són concretament les que pertanyen a Caldes de Montbui.
1: D'aquesta manera s'aixecaria el confinament dels nuclis que formen part de Castellà del Vallès i de Sant Manat.
2: Correcte.
0: Correcte.
2: Sí, sí.
0: I se centra l'atenció a Caldes.
1: Això seria una bona notícia, malgrat confirmi això que estàvem parlant, Xavi, que el foc ja és més el foc de Caldes que no de Sant Manat i Castellà, però no, és una bona notícia que es pugui aixecar el confinament d'aquests nuclis entenc que també del barri nord de Castellà, que han estat confinats des d'ahir, poc després de les 2 del migdia. Crec que a les 4 va ser quan es va aplicar aquest confinament.
0: Sí, cap a les 3, 4 de la tarda, més o menys. Cap a les 2 ja s'estava començant a preparar, però a les 3, 4 és quan es va aplicar. Sí, de fet, confirma això, Caldes. El foc es concentra a Caldes i el perill ara mateix està al terme municipal de Caldes i especialment en aquests dos nuclis, el barri del Farell, amb aquestes 300 persones, que evacuar-les, òbviament, és molt complex, són moltes persones, però després hi ha tota la banda de Sant Sebastià de Montmajor, que allà sí que són unes 8 persones, que segons les informacions oficials són les que hi viuen i que estan localitzades, però que encara és més difícil la seva evacuació allà, perquè sí que estan en una vall, o sigui, estan aixubats allà dins, i si els hi ve el foc els vindrà de dalt i serà difícil, segons com, de poder marxar. Sí que és veritat que ens deien, això ens ho han explicat, que en cas d'un foc sí que es valorava, fins i tot, depèn de la velocitat i de les característiques, de poder-los confinar a l'església de Sant Sebastià de Montmajor, tots junts, perquè seria un edifici segur, perquè tot és pedra. Vull dir que allà sí que d'alguna manera es podia controlar, però aquest és un escenari que ara com ara no hi és, i pel que explica la Laia, es manté el confinament, per tant, cadascú a casa seva.
1: Ostres,
2: correcte.
1: Déu-n'hi-do, això de l'Església. Doncs, Xavi Sala, director de Ràdio Caldes, moltíssimes gràcies per entrar en directe a Ona Codinenca, ara que són les 9:03 d'aquest dimarts 7 de juliol.
0: Gràcies, a disposar. Que vagi molt bé, bona feina.
1: Seguim en contacte, gràcies.
0: Adéu-siau, bona tarda.
1: Nois, doncs amb aquest anunci d'aquest imminent aixecament de confinament a les urbanitzacions que són de terme de Sant Manat i de Castellà del Vallès, però el manteniment d'aquest confinament de les 2 urbanitzacions de Caldes de Montbui, en aquest cas la urbanització del Farell i la pedania de Sant Sebastià de Montmajor. Tenim aquesta nota d'actualitat per posar punt i final a aquest segon especial que hem fet a Ona Codinenca, aquest eix 59 d'estiu. Laia, des de Sant Manat, no sé si hi ha alguna novetat més que vulguis destacar abans d'acomiadar aquest programa.
2: No, ara per ara no hi ha cap novetat, simplement això, el foc continua actiu, previ a que s'estabilitzi I demà a les 8 hi haurà més novetats i ara estan sonant les alarmes, efectivament.
1: Moment de ràdio.
2: Així que crec que amb el so de les alarmes jo...
1: Gràcies, Laia. Estem en contacte. Parlem amb tu aviat.
2: Perfecte.
1: Aquesta alarma de Protecció Civil diu es manté el confinament a la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor i s'aixeca la resta de zones confinades per l'incendi de Sentmenat. Es demana no acostar-se a la zona i continuar atents a les indicacions de les autoritats. Alerta de Protecció Civil, SECAT. I continua el mateix missatge amb la traducció en castellà. Jordi Digibert, des de Santa Maria de Dolor, com t'has quedat? Tu no has rebut aquest missatge?
3: No, jo no l'he rebut. Aquí, de moment, ens ho mirem des de la distància i estan pendents de com evoluciona. Sobretot al Moianès, no? La preocupació era que repetís el del 2003 també i que acabés arribant al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, a Granera, tot aquest espai natural, que parc seria... suposaria que l'incendi és molt més gran, acabaria tocant també a la comarca.
1: Esperem que aquest optimisme contingut que respirava fa una estona es mantingui i no s'ampliï el perímetre d'aquest incendi, que ben aviat puguem dir que s'ha estabilitzat. L'última actualització d'hectàrees que teníem era de 152 hectàrees cremades, segons dades provisionals dels agents rurals. Hi ha desenes de dotacions de bombers que continuen treballant en aquest incendi, així com les ADFs i els voluntaris forestals de la zona. Nosaltres acomiadarem aquest programa, però mantindrem el minut a minut, les xarxes d'Ona Codinenca i el web oberts amb les últimes informacions. Agraeixo també des d'aquest micròfon la tasca que està fent el Robert Garrigós amb el minut a minut de la web i també les actualitzacions constants a www.onacodinenca.cat i podeu entrar des de qualsevol lloc del món a qualsevol hora. Jordi, amb tu seguim parlant demà i aquí el control tècnic. Pau Iberts, una nit més. Gràcies per ser aquí i sembla que acabem millor que no acabàvem ahir.
4: Sí, esperem que s'estabilitzi aviat i que demà no calgui fer un especial.
1: I que puguem emetre tota la informació inèdita que tenim encara del Tour de França, que sabem que hi ha gent que l'està esperant, que estan esperant reels, que estan esperant fotos, que estan esperant veus de testimonis que van viure amb eufòria aquesta jornada històrica a Sant Feliu de Codines, però ara de moment ens centrem en atendre l'emergència i quan ho haguem fet, després gaudirem de nou d'aquest nou moment, revivint el que va ser el pas del Tour de França per Sant Feliu. Gràcies a tots els que els heu seguit i els que ens esteu donant ànims aquests dies de jornades llargues. Ens retrobem aquí al 107.2 de la FM i a www.onacodinenca.cat. Bona nit.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no hi ha res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm ve dintre mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, que fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sóc la meva sang, de la meva sang.